0: Seguim a Nits de Ràdio i tenim ganes d'escoltar situacions, anècdotes, fets quotidians, no? Que són els que... Digues, digues, Marta.
1: No, que a més jo li deia amb ell,
0: sí,
1: és que no sé per què tens que dir que vas a reunir-te.
0: Sí.
1: Te'n vas i ja està, si ja sabem el que fas.
0: Vols dir que...
1: Aquí tothom

0: sí. Em sembla que ho sap, no?
1: Sí, sí.
0: Però li agradava, no? Bueno, me voy a reunir conmigo mismo.
1: Ay, ostres, ja està con les reuniones. Si vas a cagar, saps què vull dir? Que ja la gent ja comentava, feia apostes, la gent de dir a quina hora serà el momento. No.
0: Alguns saps que feien? Un dia abans van portar unes pinces d'aquesta de la roba i es van posar al nas una pinça de la roba.
2: Oh, ostres!
1: Tu imagina't que al sortir aquest home es troba que mentre es va fent el passadista, allò tornant, veu tota la gent amb les pinces i que se les van traient a mida ja va tornant al seu lloc de treball. Home, cantaria molt. Bueno, teníem una anècdota que ens havia d'explicar el David Morales de la seva germana, deies, eh?
2: Sí, ja sabeu que diuen que a l'estiu tota cuca viu, no?
1: Correcte.
2: Doncs, l'altre dia m'explicava la meva germana que estaven dormint amb la seva parella i de sobte ell es va despertar i el cas és que ell somia molt, té allò que somia molt, té malsons, té una mica allò que sons molt agitats moltes vegades i parla mentre somia.
1: Ah,
2: i tal.
1: Mira.
2: Llavors, la qüestió és que l'altre dia, de sobte, va començar a dir... M'ha tocat alguna cosa... Clar, la meva germana pensava... Bueno,
1: si és la loteria està bé, saps?
2: Sí,
1: no.
2: Sí. Però la meva germana va pensar, bueno, una més, saps?
1: Ja.
2: Com
1: sí,
2: qualsevol nit.
1: Sí.
2: El cas és que no estava dormit en aquell moment, estava despert.
1: Ostres!
2: De manera que m'ha tocat alguna cosa, i realment sí que alguna cosa l'havia tocat.
0: Ai.
2: Quan van començar a investigar, tenien una panerola allí.
1: No!
0: Ah!
1: No!
2: Sí.
0: Ah!
1: No.
2: Sí. Ha estat un estiu de moltes paneroles per Sant Antoni,
0: sí.
2: Ja us ho dic.
0: Ostres. Ara ho diré jo també.
1: Era tamany petita, mitjana, transatlàntic.
2: No, era tamany familiar.
1: Tamany familiar, tamany XL, eh? Ostres, una familiar.
0: És que són molt grans ara, les paneroles.
1: Sí, ja no són com abans, no. Es fan molt grans, trobo. Ostres. Sí. I el moment en què obren els llums i detecten què és el que l'havia tocat, a l'escala de Richter, quin terratrèmoles
2: va
1: generar?
2: Em vaig assabentar jo des del pis de baix, imagina't.
0: Ah!
1: Ostres, tu. Bé, que no la tiressin cap a la terrassa que et cau a tu, no? Però, escolta'm una cosa, jo no torno a dormir en la vida, saps? O sigui, ja la sensació, aquesta hipersensibilitat que et deu generar, de dir, com em toqui una cosa, saps? Com em... ja penso que és això i ja no descanso igual.
0: Mm. Quin horror. És veritat, això és veritat. Estic d'acord amb tu.
1: Clar, és que al final dius, ja no és el fet, és que ja no podré descansar, jo suposo que al cap d'uns dies ja et recuperes la tranquil·litat, no?, o la seguretat, però aquells primers moments de dir, no, és que ara estaré alerta, això passa com quan hi ha un mosquit, no?, que dius, fins que no el mates, ja estàs hipersensible que qualsevol petit moment, ja està venint, a més tenen aquella dèria de venir-te a saludar, com dir, estic aquí, perquè si piquessin i se'n anessin de forma educada i silenciosa, mira, no te n'has enterat, però és que et venen a provocar els mosquits, et venen a l'orella a dir, ei, que vindré a picar-te, eh? Bueno, això diuen, vol dir això, no? I clar, doncs, així ho tenim, ostres, quina... Mare meva, quin... És un problema, el tema de les... De les paneroles, digues, Marta, que tenies alguna d'aquestes?
0: No, nosaltres tenim el veí del costat, es va morir fa uns mesos, i tenen la casa tancada.
1: Val.
0: I clar, la part de la... ja, jo tinc un passadís, i ells tenen un altre passadís, que dona la cuina, no?
1: Val. Ah, val.
0: I, i aquest... Jo no he tingut res. L'any passat em vaig veure una al carrer i un altre que la vaig veure també al passadís aquest, però bueno, però aquest any és horrible. I clar, vaig trucar a l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I vaig dir
1: que... Vigilin el passadís, vas dir, no? És que, tinc un passadís...
0: Clar, com que està tancada la cuina, suposo que potser estan allà, deuen tenir un niu o alguna cosa així, que se n'adona. És el que jo vaig extreure.
1: Són ocupes d'això?
0: Sí, efectivament. I abans vaig trucar a l'Ajuntament

0: Diuen, no, però és que això, clar, han de ser ells, no sé què, parli amb ells, i que és que els fills no estan. O sigui, clar, jo si
1: Clar.
0: estiguessin per aquí els hi diria. I llavors, bueno, no tinc tampoc cap telèfon de cap fill, perquè tenia el telèfon del senyor sí que ho tenia, però bueno, llavors bueno, vaig fer
1: No
0: un
1: truquis, no fos cas
0: paper,
1: que saps, amb aquestes coses.
0: vaig fer un paper i li vaig posar la bústia, que dic, no sé si mirarà la bústia o no,
1: Pensava
0: perquè...
1: que deies, els hi vaig passar per sota del passadís un paper dient feu el favor de no passar
0: Clar, és
1: la
0: que,
1: zona
0: no, però saps què passa?
1: desmilitaritzada.
0: Que tampoc podia passar per sota perquè ja la cancel·la, hi ha un espai i després hi ha la porta d'entrada. O sigui que jo no podia entrar, estava tancat, no podia entrar. I, bueno, i se'm va ocórrer dir que la bústia suposo que la miraran perquè com que alguna cosa rebarà aquest senyor
1: Sí,
0: encara que fa
1: sí.
0: poc que s'ha mort i tal, i que alguna cosa segurament.
1: Ni que sigui una
0: I, bueno,
1: factura. Jo a la bústia de baix només rebo factures
0: clar,
1: d'això.
0: bueno, jo vaig i vaig dir que si us plau que em truquessin o que havia fet, bueno, havia explicat una mica el que havia fet, no?
1: Sí.
0: I bueno, com que no han vingut, pues res, al final pues vaig anar a la ferreteria, que és ferreteria drogueria, i em van donar una sèrie de coses que tinc el passadís, que és un... A més, tinc que tenir la porta
1: Jo és
0: tancada,
1: que
0: perquè clar, tot això...
1: m'estava imaginant, David, el passadís que separa la casa de la Marta de l'altra com una zona desmilitaritzada, la zona central. Però saps com el passadís que pot haver entre Corea del Nord i Corea del Sur? És a dir, o quan s'intercanviaven espies, que hi ha una zona del mig desmilitaritzada i la resta tot de canons apuntant metralletes a punxes d'aquelles de alambrades d'aquelles de o sigui petites zones, vull dir com si fos allò per francotiradores, vull dir una zona extravigilada amb raigs làser, detectors de moviment, que
0: Pues mira,
1: vamos.
0: he posat dos aparells d'aquests elèctrics, aquests
1: Veus?
0: que dones.
1: Sí.
0: Els he posat una al principi i l'altra al final del passadís, que clar, està a l'aire
1: Efectivament.
0: lliure i em va dir el senyor, no sé si farà molt efecte, però bueno. I després a la cuina en tinc una altra. I dic, al final em
1: Has posat
0: contaminaré jo, em tornaré panerola.
1: clar, un puente levadizo.
0: Putaré.
1: Has posat un puente levadizo, un cocodrils entre els dos. És que clar, tenir una zona que comunica, no? Amb el veí, sempre té aquestes dificultats, no? Entre la
0: Clar.
1: confiança i el dir, no, no, però és que aquí no puede pasar nadie, que esto es
0: Clar, no
1: zona
0: està...
1: neutral, eh?
0: Clar, és que no està enganxat, perquè no està enganxat, perquè hi ha dos passadissos
1: Clar.
0: i el mur de separació, però clar, dona la cuina d'ells i la meva cuina.
1: Clar.
0: Llavors,
1: Aquí
0: què passa?
1: està la zona conflictiva.
0: Clar, i a mi la cuina em fa molt de fàstic. Bueno, em fa
1: Sí,
0: fàstic a
1: sí,
0: tot
1: sí.
0: arreu, però perquè
1: Sí.
0: imagina't, estàs dormint i et
1: La
0: toca una
1: cuina
0: panerola i ja em passa el que...
1: de la Marta González Peláez és com aquells lavabos químics que quan tu surts es tanca i comencen a tirar tot de líquids que s'autoneteja tota. Jo m'imagino la cuina així, no? Que de cop i volta
0: No,
1: comencen
0: és que ara
1: a...
0: tinc a tota la casa, he comprat unes plaques d'aquestes
1: Veus?
0: i tinc a
1: Imagina't.
0: tota la casa plaques perquè no sé si m'entraran, com que volen.
1: Sí.
0: Clar, i no han sigut massa, sé, perquè han sigut dos o tres, però a mi em fan tant de fàstic.
1: No, no, escolta.
0: I a més, o sigui, van ser un dia dos, que eren així, tamany també familiar, eh?
1: Ostres.
0: Dic, Déu-n'hi-do, no sé on s'alimenten aquestes, però...
1: Mare meva, sí, de què més que es mengen? Sí, total.
0: I llavors,
1: Uf.
0: clar, no vull... No, ara fa dies que no veig, però clar, dona
1: Sí,
0: molt de
1: sí.
0: fàstic.
1: En fi, David, vam saber què va passar amb la panela familiar. Com
2: No.
1: va acabar els seus dies? Sabem alguna cosa més?
2: Imagino que malament.
1: Malament. No, no
2: No,
1: va... No va
2: no
1: quedar.
2: crec que la deixessin ocupar cap de les habitacions.
1: Sí. No, no, està
2: Jo
1: clar.
2: tampoc no ho hagués fet, eh?
1: No, no, està clar. D'aquí solo saldrà uno con vida, no? D'aquest duel. Està clar. En fi, doncs,
0: Clar,
1: déu-n'hi-do,
0: però
1: eh?
0: és que a mi em deien a casa que per què no la... No, perquè dic, és que no m'agrada matar animals, perquè no
1: No, clar,
0: m'agrada.
1: però no són
0: Però clar,
1: animals, són
0: és...
1: extraterrestres. Pots fer-ho,
0: Clar.
1: Marta.
0: Llavors, clar, una altra vegada que em vaig trobar una fa temps, la vaig llançar al jardí.
1: Sí,
0: Però
1: bueno, tornen.
0: em va dir el de la ferreteria que ho havia fet molt malament.
1: Veus? A pagar
0: Diu, perquè
1: bronca, eh?
0: s'han d'eliminar. O
1: Sí,
0: sigui,
1: sí.
0: o elles o tu. Em va
1: Sí,
0: dir...
1: és una qüestió de supervivència, eh? No
0: Sí,
1: podem
0: clar, i a més
1: deixar.
0: cal a la cuina, si hi ha alguna cosa de menjar i tal, es veu

0: de seguida fan el niu.
1: Mm-hmm.
0: I com que desoven moltíssims ous...
1: Mare meva.
0: Pues,
1: en fi, anem...
0: En un altre lloc,
1: va,
0: a desovar.
1: Anem a un altre... Sí, parlem de desovar. Anem a un altre dels consells d'en Heeman que ens pot donar aquesta sàvia coneixement del Castillo de Grayskull.
2: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones.
1: Molt bé.
2: Hasta la próxima.
1: Gràcies. Aquest és important. És bo que coneguem aquesta sabidoria, anem a dir, popular del príncipe Adam, no?
0: M'encanta, eh?
1: Ha estat boníssim.
0: Perquè a mi no és real.
1: És real. Sí, hi ha protones, neutrones i això. Vull dir, n'hi ha i molts, saps? I es fan notar molt. Vull dir,
0: no cada vegada és com les paneroles,
1: sí,
0: es reprodueixen.
1: Sí. També, sí, si tu vas al de la ferreteria i li dius, mira, és que deja un tonto dos cojones pel jardí, va dir mal hecho, o ellos o nosotros, saps que, no, clar, és que això estic totalment d'acord. Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: És una qüestió de supervivència, o sigui, hi ha uns productes especials també per tot això i com dèieu, ens en trobem molts pel carrer, en el d'això i s'ha de vigilar, sobretot en patinets, trobo uns quants d'aquests habitualment. Anem amb l'últim consell d'aquesta setmana, en tinc per tota la temporada, jo crec.
0: D'aquest un recopilatori,
1: sí,
0: vamos, has fet una feina.
1: D'aquest home
0: increïble.
1: Tan savi. No, és que de veritat, m'ha sorprès la seva sabidoria. Clar, deu viure molts anys, no? Perquè aquests gens que són semideus, no, com si diguéssim, i aquest consell, jo crec que és important també que el món de la parella l'entengui bé. Escoltem el savi.
2: Y recuerda, si tu novia te dice que ya no hay magia en la relación, es porque ya está echando los polvos mágicos con otra varita. Hasta la próxima.
1: Gràcies, He-Man. Doncs aquest seria el tercer consell d'aquesta setmana d'en He-Man, que és possible que sigui cert això, no? Hi ha gent que potser sí que hi ha moments en què pel que sigui, no? Doncs, jo què sé, pot ser també per la calor, perquè pel que sigui, no? Igual no es troba bé, no? Això passa, però quan... Sí, però quan ja dura molt, saps? Aquí pot haver una... Algú està fent màgia per una altra banda.
0: La varita màgica
1: sí.
0: Està molt, molt activa.
1: Hi ha una altra varita per aquí, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: No una altra, clar.
1: Sí, és meravellós aquest...
0: És fantàstic, eh?
1: Són meravellosos
0: aquests
1: consells.
0: És una lladro, això, eh?
1: Sí, perquè a més, clar, és molt divertit a la imatge, perquè era el moment en què el He-Man trencava la quarta paret, no? I mirava a càmera per donar el consell, doncs això, a les criatures, no? Que normalment eren uns consells molt light, no? De, no oblidin, jo què sé, m'ho invento, no oblidin de regar sus plantes, no? Coses d'aquestes. Però clar, doblat amb aquesta intenció té molta gràcia, perquè a l'home et deixen el consell mirant a càmera, trencant la quarta paret, i després se'n va amb el seu animal de que no era un cavall, que era una cosa estranya que anava cap allà, i ja com que han dit, suelto la bomba i me voy. Ara el que ara en diuen els joves els factors, que jo dic, a veure, si ja tenim paraules per definir el que és una veritat absoluta, o per dir que és una cosa molt important, per què hem de fer servir aquestes paraules tan, tan complicades? Però bueno, en fi, són les situacions que ens anem trobant. Sí.
0: De la societat.
1: Sí. Sí, bueno, no ho sé jo, sí. Six seven, eh? Sí, en fi, doncs, escolta'm. Anem ja amb les coses de la Marta, que tenim moltes ganes de veure si trobarem animalons, si aquest any ens portes coses noves. Què es portes, Marta? A veure, fes un avanç.
0: Aquesta primera serà una mena de pack.
1: Serà un pack, David. Doncs
0: sí.
1: Endavant amb la secció de la Marta.
3: A Nits de Ràdio, comencem la temporada amb un pack de les coses de la doctora Marta González Pelaez.
1: Sí, senyor.
0: Moltes gràcies, David.
1: Ens encanten els packs, tu. Som molt de packs. Endavant, endavant, Marta.
0: estem al setembre, sí. El setembre és principi de curs, principi sí. de moltes coses, molts plans, molts projectes, que a vegades pues, es pot dur a terme, no. Hi ha com dos anys nous, no?, a la vida de les
1: sí,
0: persones,
1: senyor.
0: Després de les vacances i l'any cronològic.
1: Sí, sí, sí. L'inici de curs i l'inici de l'any, no? Que això, Marta, coincidia amb els col·leccionables, que és sí. quan hi havia més

0: anuncis de... perquè és quan la gent té... està més disposada con el número 1 gratis, el número 2, sí. Jo que sé, la Torre de Pisa, no? El primer maó amb el número 1 i està molt bé.
1: Els fascicles, els llibres, totes les col·leccions que bueno, que no sé si ara suposo que també hi han, però ja són menys. Jo ara no estic tan al
0: cas. No, però segueixen havent fascicles i coses, eh? Bé, sí. Tu passes pel costat d'un quiosc i escolta, jo és un aparador que hi ha, 50.000 coses d'aquestes.
1: A mi em fa molta pena que no hi hagin quiosc.
0: Que no hi hagi, sí, que vagin tancant, sí, perquè és, feia ciutat, feia barri, feia companyia, hi havia una persona que saps que et pot ajudar en qualsevol moment, no? A mi, per xarxa de seguretat, que jo en dic, visca els quios que puguin aguantar. Avui en dia també tenen altres com subpossibilitats, no? De fer altres negocis, com és el tema de paqueteria, no? Alguns tenen allò de paqueteria tant per enviar com per punt de recollida. Bueno, buscar aquest tipus de... alguns tenen armaris d'aquests d'Amazon, per exemple, no? Vull dir, buscar aquests ingressos extres que puguin fer, que puguin seguir estant, perquè són absolutament necessaris.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Jo, sabeu, quan vaig veure clarament que la mort de la premsa en paper.
0: Sí.
2: Que la, quan fa... igual fa 10 anys, aproximadament, va tancar el quiosc de la Facultat de Periodisme, on jo vaig estudiar.
0: Clar. Esclar,
2: si a la Facultat de Periodisme tanca el quiosc...
0: Sí.
2: És que ja...
0: Si la gent que ha d'estar informada del diari no el compra ja. No.
2: Exacte. El diari en paper...
0: estic d'acord.
2: Doncs malauradament ha mort.
0: I això que hi ha iniciatives, Marta, David, que em sembla com a mínim valentes, i per això les comento sempre, no? Que és la de la revista Pronto, que va decidir que la seva web ja no posa informació. O sigui, la web segueix existint, però no posa informació de les seves revistes. Diu, per què? Perquè m'ho trolegi la IA o m'ho trolegi al buscador Google i tal. No, si voleu saber de què parlem, a la revista només. I em sembla molt interessant.
1: Molt interessant, moltíssim.
0: Perquè mira, potser no, o sigui, no tindrà els ingressos d'internet, però qui compri la revista té una cosa que no tindrà la de més gent. I amb això, és que crec que és el camí, per aquest tipus de publicacions.
1: Molt bona idea, em sembla.
0: Jo crec que sí. Bueno, Marta, digues.
1: Bueno, no, i doncs, bueno, estem al setembre, estava començant una mica així.
0: Estàs posant context, que està molt bé, estàs posant context. Sí.
1: I, bueno, i a més vivim en un país mediterrani, i bueno, el mar Mediterrani és format part de la nostra vida, de la nostra cultura. És fantàstic, no?, viure al costat del mar, és molt maco, encara que no vagis cada dia al mar, però el tens allà, no? I, bueno, és... un mar que té, doncs, molta història, a part de la cultura que ens ha deixat. L'etimologia, doncs, diu que ve del mar Mediterraneum, i que significa és el mar del mitjà de les terres, no? Que està entre diverses terres. La mar Mediterrània, doncs, és la llar històrica dels mites sobre les sirenes.
0: Ah, mira.
1: Les sirenes són animals, per això deia que era un pack, perquè parlaré de les sirenes com animals mitològics.
0: Sí.
1: No se sap molt bé si van existir o no, perquè inclús ja Cristóbal Colom parlava de les... diuen que va ser un somni, el millor era una persona com el com a la parella de la...
0: Sí, que el van tocar i el millor el va tocar una panarola, saps què vull dir?
1: Perquè ell parlava amb els seus diaris de viatges, parlava d'uns éssers que veia el mar, que eren com unes dones i tal, que
0: intentaven
1: seduir-lo i tal i qual, no? Bueno.
2: Volia que el toquessin, sí.
0: Sí, exacte. Sí. Dius, ai, m'ha donat la sensació... Ai, no, que ha sigut el màstil, eh?
1: Bueno, també a la part atlàntica hi ha sirenes, perquè els francesos també tenen molta mitologia sobre el tema de la... o sigui, molta història sobre la mitologia de les sirenes, no? Bueno, ja sabeu que el cant d'Ulisses, no?
0: Sí.
1: Que va...
0: Bueno, d'Odisseu, ara, bé, clar, com que ara amb la pel·lícula del Nola t'hem recuperat, no?, doncs la nomenclatura grega, no?, de això d'Odisseu, dels diferents, de Poseidon, en lloc de... Bueno, sí, està molt interessant. Per cert, no apareixen, no es veuen realment les sirenes, per tant,

0: juga amb aquesta idea de que poden ser ocells, poden ser cercs.
1: Clar, perquè algunes són forma de... Clar, segons la mitologia, els indis la tenen unes sirenes, però porten unes serps al voltant.
0: Veus? Mm.
1: I bueno, nosaltres la serp és un animal que no és massa agradable.
0: No. Aquí a Catalunya la sirena és més de congelats, d'ultracongelats sí. I de tot això, però sí.
1: Bueno, és les més típiques, diguéssim, entre cometes, són les de forma de peix o les de forma d'au, no?
0: Uh-huh.
1: El que passa és que, bueno, les més dolces diuen que són les de forma de peix, no?
0: Val. Fan una mica més d'olor, però bueno, és igual, ja entrarem, no entrarem en aquests detalls. Eh? Sí.
1: Sí, llavors, bueno, estan, bueno, el bestiari català del segle XV parla molt de les sirenes, eh?
0: Dic,
1: perquè si algú té interès en aprofundir en aquests animals meravellosos, eh? Perquè a mi m'agraden, no sé si és perquè el de la sirenita...
0: Sí.
1: Perquè igual Disney després... Home, molta gent s'ha enterat que existien les sirenites o les sirenes, eh? Per Walt Disney, tampoc està malament.
0: Sí.
1: A mi no em sembla malament.
0: Bueno, hi ha gent que s'entera perquè viu al costat d'una comissaria o d'una dotació dels saps.
1: I... A més, mira,
0: els Mossos,
1: perquè m'he posat aquí una nota de que també hi ha les sirenes de la policia. De les ambulàncies, dels bombers, que també es diuen sirenes.
0: Sí.
1: Perquè, clar, com que fan soroll i com que elles cantaven... una mica és això, no? Bueno, el relat més famós o més que tots coneixem més és el d'Ulisses, com tu has dit, no? Que bueno, va aconseguir que els seus
0: mariners
1: no caiguessin en la trampa,
0: fiquessin taps a
1: la cançó, els hi va taponar les oïdes amb cera,
0: uh-huh.
1: I ell va sobreviure a la tentació que aquestes sirenes li feien, no?
0: A mi, particularment, de la pel·lícula del Nolan em va agradar molt com reflexa aquest moment, de com es fa lligar i tot això, que això és el... I el que fa és com si diguéssim centrar-se més en el patiment, no? De la desesperació de no caure en la tentació, no? Més que la figura en si. Jo crec que hi ha d'altres coses que l'adaptació em va semblar potser massa personalista, massa seva, però en aquesta em va semblar bastant interessant. Com tot, hi ha qui t'agradarà més, qui t'agradarà menys, no? Perquè de tots els mites o de totes les illes que va... tots els indrets que va visitar en Odisseu, doncs n'hi ha que la gent li ha agradat més menys. Jo aquí, cadascú amb els seus gustos. Però aquest trobo que està força, força bé centrat en el patiment d'Odisseu i no tant en les figures de les sirenes. Em va semblar interessant, com a mínim.
1: Sí, les sirenes del Mediterrani són les nereides.
0: Veus?
1: I bueno, estan considerades les nimfes o sirenes del mar Mediterrani.
0: Molt
1: filles
0: bé.
1: Del déu Nereo i de la Oceani Doris.
0: Doncs, bueno, aquí teníem la Tània Doris, però no sé si...
1: Sí, no la Tània Doris.
0: Sí, serem família o no.
1: Diuen que eren 50 germanes que habitaven a les profunditats del mar Mediterrani. O sigui que a diferència de les grecoromanes, emergien a la superfície per ajudar als mariners, no per seduir-los i enganyar-los, i perquè el que no volien és que els hi prenguessin la pesca.
0: Val. Jo tinc una cosa, i desconfiaria més d'algú que em vol ajudar avui dia...
1: Sí, el millor també, és veritat.
0: Diuen
1: que les nereides són les que les representen l'amabilitat i la bellesa del mar, no? I bueno, són descrites com dones molt, molt guapes, amb una... que són sense cua de... O sigui, tenen... la part de, com si fos un peix,
0: sí.
1: Però no tenen el final de la cua.
0: A mi en general m'agraden més sense cua. Històricament, Marta, sempre m'ha passat això.
1: Bueno,
0: i pues, prefereixo, jo sóc més de nereides, totalment, mare meva. Que jo un grup musical, saps? Una girl band, les nereides, jo ho veig, això, en plan... que cantin cançons de K-pop o coses d'aquestes, ho veig. Mm-hmm. Aquí regalant idees, gràcies al que ens aporta la Marta. Molt interessant això, Marta, que ens estàs portant, m'agrada moltíssim.
1: Bueno, me n'alegro, gràcies.
0: Sí.

0: Bueno, després tenim que un dels més famosos fars que ha hagut a la història de la navegació ha sigut el far d'Alexandria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que era llum i màgia, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, inclús hi ha mariners que diuen que encara veuen els destellos aquests de... Els centellejos,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: són
1: sí.
0: Les fotòpsies, tècnicament, que són les percepcions de llum que apareixen sense que hi hagi un estímul lluminós extern, no? Que diuen una mica que potser els ulls dels mariners que estan amb la mar molt de temps, doncs al final veuen llums perquè han d'imaginar un món una mica més bonic, no?
1: Que curiós això, eh? Que fantàstic.
0: Sí. I, bueno, llavors estem dient que les nereides cantaven,
1: sí.
0: Les nenes cantaven,
1: sí.
0: I hi ha una cançó que és una representació del Mediterrani, que és una representació per excel·lència de la meitat, una miqueta més de la meitat del segle XX i XXI, perquè és eterna, serà eterna segurament com les sirenes, que és la cançó Mediterrani d'en Serrat. No?
1: Home, meravellosa.
0: Llavors, és una cançó que parla del Mediterrani, és una cançó molt bonica, té una lletra molt emotiva i, a més, bueno, que ell, suposadament, jo li he preguntat amb ell i em va dir així amb aquella boca que posa així somriure, que posa una mica irònic i tal, i li vaig dir, però on la vas composar? La vas composar al Mediterrani o la vas composar fora? Perquè he llegit diverses entrevistes d'ell i em va dir, tu mateixa, la història que més t'agradi.
1: Està bé.
0: Sí, perquè diuen que si estava a Mèxic i portava molt de temps a Mèxic, no havia vist el mar i tal.
1: Bueno,
0: i
1: bueno, des de l'enyorança també es pot composar.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Des de dir allò que
0: aneves, va agafar el cotxe, va marxar a un llac pròxim on estava a Mèxic i allà amb el soroll del mar, o sigui, de l'aigua i tal, es veu que es va inspirar, no? També diuen que, bueno, que va estar a Calella de Palafrugell un temps i que a l'hotel, pues, amb el soroll del mar, que passejava molt pel mar i per la vorera del mar, pues, es va inspirar.
1: Molt
0: Això
1: bé.
0: Va ser l'any 71. Ha sigut, ha encapçalat la llista de les 200 millors cançons de la història del pop rock espanyol, la revista Rolling Stone. I, bueno, és un himne, ell diu... així m'ho va dir ell, que és un himne intergeneracional. Que ell considera que tothom... o sigui, perquè ja porta moltes generacions i a tothom li agrada aquesta cançó.
1: I tant que sí.
0: A més, ha hagut moltes versions, molta gent li ha demanat per versionar des del flamenco fins a altres tipus de música, no? I, bueno, ho ha cantat durant... no ha deixat de cantar-ho ell fins al que es va despedir dels escenaris, el 23 de desembre de 2022, o sigui, de l'any 70-71, que va ser quan el va composar, ha estat més de 50 anys pues, cantant en la seva veu, no? Bueno, la seva veu que està enregistrada, tot el que no morirà mai. O sigui,
1: no, està clar.
0: Serà sempre... I, bueno, és una cançó clau d'en Joan Manuel Serrat, perquè ha sigut la que més... Ell diu que està molt orgullós de totes les seves cançons, però que de Mediterrani, clar, ha sigut... va ser algú sorprenent, perquè a tothom li agrada aquesta cançó.
1: I que em sembla fantàstic, que és que molts cops s'ha mal interpretat això, no? Que tu siguis, ningú nega que tu siguis un geni, no dic del Serrat, dic qualsevol grup artista, no? I que hagis fet moltes coses i que potser a tu t'agraden més unes o unes altres. Però si hi ha un tema que s'ha fet internacional, popular, que la gent et demana, no li tinguis mania a aquell tema, perquè gràcies a aquell tema... tu et podràs seguir dedicant, no? A la música o al que sigui. Per tant, ha d'haver un punt d'agraïment, que entenc que et pot cansar més haver de tocar sempre la mateixa cançó. Sí, però gràcies a ella pots composar-ne d'altres, no? Per tant, és com una penyora, no? Un preu a pagar que jo crec que és necessari. I tenir-li respecte i estima a aquesta cançó que t'ha fet més gran, o sigui, no més gran, perquè gran ja ets com a artista, no? Però que t'ha fet més... que forma part de la banda sonora de tota la gent, doncs ha de ser un motiu d'orgull i de satisfacció, una eternitat,
0: sí.
1: No?
0: Sí, no, i a més és un tema que és molt curiós perquè no s'ha traduït a altres idiomes. Hi ha molt poques traduccions i ell em deia que, bueno, que han conservat l'idioma original perquè és, com que ell considera un himne del Mediterrani, doncs bueno, que és igual, que, no, que el que han sentit li dona igual, no? Que, o sigui, que ell creu que hagués perdut bastant...

0: vivesa, no? O bastant sentit, però bueno, això ja cadascú que opini el que li,
1: sí, sí,
0: li sembli. Eh?
1: Sí, no, està molt bé.
0: Sí. I bueno, pues, el, també hi ha una altra versió de quan el va escriure, el va composar, que va ser l'any 70, que quan era bueno, van a fer costat als intel·lectuals perquè el tema del procés de Burgos, que encara estava el franquisme, i diuen que, bueno, que si es van tancar un grup d'intel·lectuals i d'artistes al monestir de Montserrat, aquí quan li vaig dir, perquè ho he llegit a diverses entrevistes, es va posar a riure.
1: Ah.
0: I dic, bueno, no sé si vols dir que sí o que no, clar. Sí, i bueno, em va dir, l'important és que la gent li agradi i que la gent ho canti.
1: Perquè sí, després es van fent les llegendes urbanes o deixa't
0: sí,
1: estar, no? Però sí, sí.
0: Ell sempre, a moltes entrevistes que jo he llegit i, bueno, i he sentit, diu que quan ell era petit, a casa seva, a l'edifici de casa seva, les mares, les senyores de les mestresses de casa, quan feien els llits, més ell diu, quan feien els llits, cantaven. Llavors a ell li agradaria que ara la gent tornés a cantar i cantés Mediterrani.
1: És bonic això, perquè sí, o sigui, hi havia aquell moment de, anem a dir, d'interioritat, no? O sigui, aquell moment en què la cançó, el cantat, serveix per expressar, doncs, la teva vivència, no? La teva vida, el teu món, no? El teu lloc segur. I les cançons són llocs segurs, també. Són entorns segurs en els que tornar i en els que sentir-te, doncs, protegit i acompanyat, eh? Em sembla molt, molt interessant.
0: Clar, i et sents identificat amb molta part de la lletra. Ja no dic que millor que tota, però molta part de la lletra. La música és un llenguatge fantàstic, no? I jo penso que està molt bé. Bueno.
1: És fantàstic.
0: I fins aquí el Mediterrani.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs, és molt més gran el Mediterrani.
1: Sí,
0: però
1: no ens l'acabarem, no ens l'acabarem. Però aquest era el pack que ens ha ofert aquesta setmana la Marta. Un pack molt, molt mediterrani, eh? Començant per les sirenes i...
0: Ah, digue'm, perdó, espera't, hi ha una cosa, si em deixes 5 minuts,
1: i tant,
0: 2 minuts...
1: I tant, i tant, doncs acabem el pack amb una altra cosa.
0: Al setembre també està la Verema, que és algo també molt mediterrani.
1: Val, doncs a la Verema podem, si vols, podem parlar la propera setmana, que ja estarem més... Ho dic perquè així acabem mediterranios i la setmana que ve acabem amb la Verema, eh?
0: Perquè la Verema ara s'ha avançat, la calor...
1: Bueno, jo crec que la Verema ja l'acabarem fent a mitjans de juliol, ja el pas que anem, perquè això és una cosa espectacular. En fi, és un plaer escoltar a la Marta González Peláez amb aquests packs que aquesta temporada ens agradarà molt, que Marta, comentarem cançons, i això m'agrada molt, perquè les cançons ens connecten amb la nostra història, amb els nostres records, i conèixer, doncs, aquests secrets lligats a d'altres aspectes culturals, crec que està molt bé, Marta.
0: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que té una cançó, però jo en tinc diverses cançons de la meva vida.
1: Exacte. No, ha d'haver, vamos, un CD sencer, però d'aquells que t'hi capiguen 100 cançons, perquè ben bé. I que més, que han d'estar lligades a una època. David, que tu escoltes una cançó i et connecta amb aquella època.
2: Sí, tant.
1: Això és una cosa...
0: Una època, una part de la teva vida,
1: una
0: època de la teva vida...
1: I que no s'ha d'escoltar com el nostàlgia de dir, ai, com m'agradaria, no, nostàlgia bona de dir, vaig viure aquella època, que bé que està, i ara estic vivint una altra, i ara em toca viure aquesta època, no?
0: Efectivament.
1: Jo crec que és una de les coses que vas aprenent amb els anys, però que cada època s'ha de viure intensament, perquè potser dura per sempre, o potser només és una etapa, però recordar-la amb el carinyo d'aquella època, i que va ser important, persones, llocs, feines, viatges, fins i tot les sirenes, si fa falta. Doncs, en fi, Marta González Peláez, un plaer escoltar-te totes les setmanes.
0: Moltes gràcies.
1: I fins la propera.
0: Bona matinada a tothom.
1: I ben trobats
0: a tots. Exacte. Suposo que no hem passat llista, però hem de passar llista, eh?
1: Sí, bueno, passarem llista quan a mi ens anem acostant a aquest especial que farem dels 15 anys dels 15 anys de programa, dels 15 anys de Nits de Ràdio, que celebrem aquesta temporada. David, t'escolto d'aquí una estoneta. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Una abraçada.
1: Fins la propera.

Va, que tenim ganes de més continguts, de més enraonar i escoltar i aprendre, i tot això molts cops ho fem també a través de la història i de les curiositats. Per això ara en David Morales ens explica una d'aquestes curiositats històriques que sempre ens ajuden a conèixer personatges, situacions, fets insòlits, no?, que han passat al llarg de la vida. I a la propera hora, que sempre ens agrada recuperar algun contingut, fer una reescolta, ja que, clar, a la nit no sempre podeu estar tots els dies i que sempre s'escapa alguna història interessant. I en aquest cas volem recuperar l'entrevista que vam fer a la secció d'història a un llibre meravellós que descobria o reflexionava o parlava o ens descobria o posava en valor la vida de Urraca. Però no Doña Urraca, no. Urraca, una reina en el trono d'un rei, escrit per Sonia Vital i que amb l'Òscar González la vam poder entrevistar, i que ara aquest llibre ja va per la segona o tercera edició, perquè està tenint molt d'èxit, reflexant la vida i en els 900 anys de la mort de Urraca de León. Per tant, ens posem ben històrics, després ja tindrem temps per escoltar el millor de la ciutat, i en el tram despertador, a part de les notícies de fa 100 anys i les curiositats, parlarem d'un llibre d'en Jordi Badia que ens ha sorprès molt, perquè fa unes reflexions molt interessants. Mireu si tenim de coses per compartir. Seguint, estant junts, a Nits de Ràdio, fins a les 6, seguim!

Una nena de 12 anys passeja per la platja de l'illa de Jedediah, a la Colúmbia Britànica, un 20 d'agost del 2007. Era un dia qualsevol, d'aquells en què et dediques a recollir petxines o a mirar com les onades arriben a la sorra. Llavors, veu una sabatilla esportiva. Una Adidas de talla 42, blanca, amb detalls de color blau marí. L'agafa i dins, perquè les històries bones sempre comencen amb un i dins, hi ha un peu humà. Aquella nena no ho sabia, és clar, que acabava d'inaugurar un dels misteris més estranys i persistents que ha donat la costa del Pacífic Nord. Tampoc no sabia que en qüestió d'una setmana apareixeria un altre peu a l'illa de Gabriola, a menys de 100 quilòmetres. Ni que en els anys següents la platja tornaria a lliurar-ne més. I més, fins a arribar a més de 20. Benvinguts al Mar de Salish, un racó del món on si aneu de passeig per la platja és possible que trobeu alguna cosa més que una medusa.

mar de Salish no és exactament un mar en el sentit més clàssic. És un sistema d'aigües interiors que s'estén a uns 800 quilòmetres, des d'Olympia, a l'estat de Washington, fins als fiords de la Colúmbia Britànica al Canadà. L'envolten bosc espès, muntanyes nevades i una cultura del Pacífic Nord que barreja activisme mediambiental, cafès de tercera onada i, pel que sembla, una notable tolerància per les rareses inexplicables. Seattle és a la vora, Vancouver també. La regió és coneguda per moltes coses. La pluja, Kurt Cobain, Amazon, Ted Bundy... Sí, Ted Bundy, també va operar per aquí. Alguna cosa en la neblina perpètua del Pacífic Nord-Oest sembla convidar els misteris. Doncs bé, a partir de l'agost del 2007, el misteri va prendre una forma molt concreta. Anatòmica, literalment parlant. En menys d'un any des de la primera troballa, van aparèixer 5 peus humans en platges de la regió. Tots dintre de sabatilles esportives. Tots separats de la resta del cos. Tots amb un aspecte relativament conservat, que tenint en compte que eren restes humanes al mar, resultava molt pertorbador. El cinquè descobriment, el juny del 2008, va ser el que va fer saltar totes les alarmes mediàtiques. Diaris de Melbourne, de Sud-àfrica, el The Guardian de Londres, tots es van llançar sobre la història. David Letterman, al seu programa nocturn, va cridar dos espectadors canadencs per preguntar-los en to de broma, però amb evident curiositat, si podien explicar-li per què el seu país escopia peus per les platges. La pregunta, en el fons, era legítima, perquè quan apareixen peus humans tallats a les platges, la ment humana va directament al lloc més fosc. Serial killers, màfia, tràfic, crim organitzat... La imaginació popular construïa escenaris que feien enveja als guionistes de Netflix. Un assassí metòdic que amputava els peus de les víctimes i els llançava al mar. O potser algú que volia fer desaparèixer cossos i s'havia equivocat en el càlcul de com funciona la descomposició marina. O en les teories més elaborades que van circular per internet, quelcom encara pitjor que no calia ni especificar. La policia, com sol passar, intentava ser molt més prosaica. No hem trobat evidències de cap acte criminal, repetien els portaveus. Però clar, un peu és un peu. I quan en trobes 20, les explicacions prosaiques semblen insuficients.

I aquí és on entra la ciència. I com sol passar, la ciència, quan se li deixa fer la feina, doncs resulta ser molt menys dramàtica que les teories conspiratives. Però molt més fascinant, això sí. La clau de tot plegat és la sabatilla esportiva. Sempre la sabatilla esportiva. Quan un cos humà cau a l'aigua, per les raons que sigui, ja hi tornarem, i comença el procés de descomposició, la saponificació fa que els teixits tous es vagin transformant lentament en una substància greixosa i dura. Les articulacions es van separant. El cos, a poc es desmunta. En condicions normals, les extremitats es dissocien del tronc seguint el camí de menor resistència, és a dir, per les articulacions principals. I el peu, amb el seu turmell, és de les primeres parts que se separa. Ara bé, si aquell peu porta una sabatilla esportiva, un objecte dissenyat precisament per subjectar, amortir i protegir, passa una cosa notable. El peu queda contingut, queda protegit. La sabatilla actua com una càpsula. I a sobre, les soles d'escuma d'etilè vinilacetat, el material que fa que les sabatilles ens semblin tan còmodes, resulta ser extremadament bullant. El peu dins de la sabatilla, per tant, flota. I un cop sura a l'aigua, queda a mercè dels corrents. I aquí és on la geografia del mar de Salish es converteix en còmplice involuntari. Les aigües interiors de la regió descriuen patrons de circulació molt concrets, influïts pels vents, les marees i la morfologia de la costa. Un objecte que cau a l'aigua en determinats punts d'aquest sistema és gairebé inevitable que acabi ciclant pels mateixos trams de costa fins que les onades el llencen a la platja. Els investigadors han simulat aquests patrons i han comprovat que els peus trobats seguien trajectòries perfectament coherents amb la física del sistema. 20 peus en 18 anys, doncs, no és una estadística monstruosa si tenim en compte la quantitat de persones que moren ofegades en aigües del Pacífic Nord-Oest. La regió té una densitat de població de milions de persones, una xarxa de ports i rius activa i, malauradament, també una taxa de morts per ofegament, accidents i suïcidis que fan que els cossos humans entrin al mar amb una freqüència que potser no ens agrada considerar. El Servei Forense de la Colúmbia Britànica va declarar el desembre del 2017 que en tots els casos investigats fins llavors s'havia descartat qualsevol tipus de joc brut. La immensa majoria dels peus identificats pertanyien a persones que havien mort per accident o per suïcidi. Un pescador desaparegut, una dona que havia saltat d'un pont, un home en situació de depressió greu, gent amb noms i amb famílies i amb històries pròpies que el mar havia conservat a la seva manera durant mesos o anys, i que la platja havia acabat tornant en una forma inesperada i desconcertant.

Però si la ciència ho explica tot, per què el misteri no s'acaba? Doncs per dues raons. La primera és la capacitat humana per a la fascinació morbosa. Un científic que s'hi dedica a identificar restes va descriure la tensió mediàtica que va generar el cas exactament amb aquestes paraules. Fascinació morbosa. No ho deia com un insult, ho deia com una constatació. L'ésser humà és un animal que troba significat on en vol trobar. I una sèrie de peus apareixent a les platges té tots els ingredients per convertir-se en un relat amb un culpable, un motiu i una resolució. Que la resolució sigui la física de fluids i la natura dels polímers d'escuma no satisfà la ment narrativa de la mateixa manera que hi ha un assassí entre nosaltres. La segona raó és que, de tant en tant, apareixia algun element que complicava la narrativa tranquil·litzadora de la ciència. Com ara els farsants. El juny del 2008, quan ja hi havia 5 peus trobats i el món estava pendent del cas, algú va decidir que seria divertit afegir llenya al foc. A Tai's Pit, prop del riu Campbell, a l'illa de Vancouver, van aparèixer unes sabatilles amb el que semblava ser un peu humà a dins. Algú va alertar la policia, els periodistes van córrer, i resulta que només era l'esquelet d'una pota d'animal ficada dins d'un mitjó i una sabatilla i farcida d'algues seques. La policia muntada del Canadà va obrir una investigació. Algú va ser arrestat per vandalisme. En un cas ple de coses grotesques, el farsant va aconseguir afegir-hi una nova capa d'absurditat. I quan el 2011 van trobar l'onzè peu a Vancouver, algú o alguns van col·locar sabatilles plenes del que semblava carn comprada en una carnisseria o en un supermercat a la platja d'Oak Beach. Un altre intent d'alimentar el pànic, o potser un experiment sociològic no autoritzat sobre fins on arriba la credulitat col·lectiva quan el context ja és suficientment estrany.

0: El descobriment més recent, de moment, data del 1 de gener del 2019, dia de Cap d'Any. Una bota va arribar a la platja de Jetty Island, a Everett, a Washington, dins un altre peu humà. El forense va poder identificar-lo. Pertanyia a Antonio Neal, un home que havia desaparegut el desembre del 2016. Durant més de 2 anys, el mar l'havia conservat a la seva manera. 21 peus en 12 anys, la majoria identificats. Cap cas amb full play confirmat. La ciència, els corrents i la física de les sabatilles esportives explicant el que la imaginació volia convertir en thriller. I aquí ve la curiositat final, la que guardo per al tram de baixada de la muntanya russa. Resulta que el fenomen no és nou, no és un misteri del segle XXI. L'any 1887, a una platja de Vancouver, van trobar una cama humana dins d'una bota. El lloc va passar a dir-se en anglès Legging Boot Square, la plaça de la cama a la bota. Té gràcia que un barri de la ciutat porti aquest nom des de fa més d'un segle i que ningú sembli trobar-ho excessivament inquietant. El 1914, The Vancouver Sun informava també d'un cas similar a prop del riu Dean. Cossos que es desfan, corrents que transporten, sabatilles que suren. Passava fa 100 anys. Passarà d'aquí a 100 anys també. El mar no ha canviat la seva manera de funcionar. El que sí que ha canviat és la nostra capacitat per registrar-ho, per alarmar-nos i, de vegades, per inventar-nos una explicació més emocionant que la veritat. La veritat, com gairebé sempre, és menys cinematogràfica. Però si us hi fixeu bé, potser és la més pertorbadora. No cal cap assassí, només cal l'oceà, el temps i una bona sabatilla esportiva.
1: Son las 3, las 2 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas noches. El director adjunto de la Policía Nacional ha señalado, según el Ministerio del Interior, que ningún informe policial ha fijado la autoría intelectual de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes a Ceuta. En Onda Cero hemos tenido acceso a ese informe, que ya está en manos de la Fiscalía, en el que se detalla que el objetivo de esta operación no era migratorio, sino poner en cuestión la soberanía territorial de España. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado esta tarde, desde una de las manifestaciones en apoyo a Ceuta en la capital, que lo sucedido en esta ciudad contaba con el conocimiento previo del gobierno de España.
3: Se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Y quién nos mintió, con los informes de la policía en la mano, ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno.
1: El ministro de Justicia, Félix Bolaños, niega que el Ejecutivo no dijera la verdad al asegurar que no tenían constancia de informes que advirtieran de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
4: En absoluto. Lo que estamos haciendo es, el Gobierno de España está actuando y está informando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación con la información que tiene a su alcance. Con la información

Doncs com us dèiem, en aquesta tercera hora sempre recuperem continguts que hem fet al llarg de tota la història de Nits de Ràdio. Història que aquest any és la 15a temporada i ja us explicarem que farem una cosa ben especial per celebrar-ho, eh? On podreu... Intentarem que pugui venir algú de públic assistent, cosa que habitualment no podem fer perquè ho fem des de llocs diversos i ens connectem, però intentarem fer un especial per aquests 15 anys de Nits de Ràdio. Ara el que fem és recuperar l'entrevista que la temporada passada li vam fer a Sònia Vital, autora del llibre Urraca, una reina en el trono d'un rei, que vam poder conèixer, descobrir coses d'aquest personatge històric que potser no se n'ha parlat prou i que el llibre doncs està tenint molt d'èxit i es segueix venent moltíssim. Per tant,

tant val la pena tornar a gaudir i aprendre d'aquesta meravellosa secció de història que ens porta totes les setmanes l'Òscar González. Després, en el tram de 4 a 5, com sempre, ja sabeu, escoltem el millor de la ciutat, i de 5 a 6, el tram despertador d'aquest ja dijous dia 3 de setembre de 2026. Seguim aquí fent nits de ràdio. Som-hi!

0: I com ja sabeu, a Nits de Ràdio ens agrada molt la història, ens agrada molt aprendre de fets, situacions, personatges, i tot això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A veure, cap a on viatjarem avui, quins personatges coneixerem?
1: Doncs mira, el passat diumenge, 8 de març, a més de ser el Dia de la Dona, també va ser una data que per una dona podríem dir que també va ser important. Home, no va ser important la data en si, perquè va ser la data de la seva mort, sinó que parlem d'una dona que darrerament està sent, no sé si dir reivindicada, recuperada, o podríem dir compresa en tota la seva globalitat. Una dona que va ser reina. Reina de Lleó i de Castella, de León, reina de León, perquè si dic, com diga la reina de León i Castilla, los leoneses se me van a enfadar. Reina de León, va morir un 8 de març de 1126, és a dir, que el passat diumenge es van complir 900 anys. Una reina de nom molt d'allà, molt astur, molt castellà, molt lleonès, Urraca. Urraca, que és un nom que avui en dia les dones ja no el tenen, podríem dir que afortunadament. Com d'altres noms que hi havia, és un nom que sona això medieval, Urraca, Fortun, Fàbila, Pelayo, són noms així molt medievals. Una dona que era filla de rei, va ser mare de rei, però especialment, i això s'ha de dir, també va ser reina, i reina per dret propi. Perquè moltes vegades es parla d'Urraca I de León i Castilla com a la filla d'Alfonso VI i la mare d'Alfonso VII. Però clar, ningú, ara darrerament per sort, i amb aquest llibre ho parlarem, fins fa poc es deia només això, que era mare de rei, filla de rei o mare de rei, però és que ella mateixa va ser reina. I per parlar d'aquest personatge de la seva època, tenim aquí a Sonia Vital Fernández. Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Óscar. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa, David, Óscar.
0: Bienvenida, pues. Fantástico. Pues, Óscar, vamos a conocer más de este personaje, que el nombre se te queda enseguida, es eso, cuando te presentan a alguien. Mira, te presento a, pues yo qué sé, Urraca. Hombre, sí, me voy a acordar del nombre. Pero bueno, reivindicar esta figura entonces, como nos comentaba Óscar, de que posiblemente no se sepa esta parte de su reinado, digamos.
1: Sí, porque hablamos de Sonia, hablamos siempre de Urraca como hija de rey y madre de rey, pero pocas veces de reina. Y en Urraca, una reina en el trono de un rey, publicado por Despertaferro Ediciones hace unas semanas, Sonia, realizas, podríamos decir que sí que es una reivindicación del personaje, porque además se podría decir que también a estas alturas ya resulta algo más que necesario.
2: Sí, bueno, en realidad el personaje es conocido porque el estudio serio que la volvió a recuperar su figura como reina y como una mujer política es del año 82, de Bernard Reilly. Y después ha habido otros estudios, aunque es verdad que, digamos, los más serios o los que más luz han aportado sobre la reina tenían ya unos cuantos años, algunos son del año 2006. Y yo lo que me daba cuenta, aprovechando también este aniversario, estos 900 años, que son una fecha que, bueno, no se cumple todos los días y daba la

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Penélope Yáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Com han provat les vacances?
1: Les vacances sempre sí. Van bé.
0: Sempre, sempre. Qui digui que no, és que
1: sí,
0: alguna
1: menteix,
0: cosa
1: menteix.
0: Passa. No sé si avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
1: Gairebé 3 hores.
0: Per això, per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan, d'aquest any. Encara està als cinemes, la podeu veure. La resumim una mica. Doncs ens situem al 1200 abans de Crist aproximadament, just després de la conquesta i la destrucció de Troia per part dels grecs, ja sabeu, 10 anys de setge, que és una descripció que es pot llegir a la Ilíada d'Homer del segle VIII abans de Crist. En aquesta història, Odisseu, Matt Damon retorna a Ítaca, on l'esperen la seva dona Penélope i el seu fill Telèmac. El viatge dura 10 anys i es convertirà en tota una odissea.
2: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
3: Recuerdo. Una esposa, un hijo, el hogar.
0: L'Odissea, un poema original de 24 cants traslladat al cinema, encara la podeu veure. Comencem, si et sembla, mirant les estrelles amb un encert i una errada astronòmica. A veure.
1: Doncs sí, a veure, en aquesta anàlisi de la pel·lícula ens fixarem, no com han fet altres investigadors, historiadors sobretot, que han analitzat una mica el contingut històric de la posta en escena d'un mite, els mites que cada cop que s'adapten, el qui els adapta els posa a l'entorn, si han anat evolucionant, però l'essència és la mateixa. Aquí ens dedicarem a mirar algunes de les coses científiques que apareixen a la pel·lícula i que estan, podríem dir, en general, bastant ben tractades, tot i que hi ha alguna errada de calaix, podem dir.
0: Bueno, clar, és el Nolan, vull dir, que pot fer la interpretació una mica, no?
1: Bueno, a mi el primer que em va sobtar és una frase que diuen al principi l'Odisseu, quan ja se'n van de Troia, embarca amb 12 vaixells, amb aproximadament uns 600 dels seus soldats, que ja han conquerit Troia, ja són els que governen, diguem, han vençut en aquella guerra, i torna, ell vol tornar a la seva pàtria, que on és el rei, que és a Ítica, on espera la seva reina, la Penélope, i el seu fill del Telèmac. No? I els diu una frase, a mi em va sorprendre, diu, mantingueu l'ossa major a la dreta. I em vaig quedar així, ostres, l'ossa major, estem a l'època grega, a la dreta, és realment aquesta la direcció que ha de prendre, perquè recordem que Troia no s'ha trobat ben bé, però els historiadors tampoc tenen consens d'on està, però diuen, el consens així més aproximat és que està a l'actual Turquia, que era una zona que els grecs en aquella època dominaven. No? I ell parteix de Troia i se'n va cap a Ítaca, que és un lloc de Grècia. Per tant, viatja de l'est, no sol, cap a l'oest.
0: Sí.
1: Vale? Per tant, si tu vas d'est cap a oest, i tu estàs mirant cap a l'oest, cap a l'Ítaca, cap on vas, el pol nord, diguem, el que és el nord del cel, et queda a la dreta. Això és com si anem perquè ens entenguem, de Barcelona a Madrid, no? Barcelona està a l'est, Madrid està a l'oest. Tot i que no estan en el mateix paral·lel, Madrid està una mica més al sud que Barcelona, però bueno, és igual. Si anem en aquesta direcció, tenim França i els països centre-Europa i els països nòrdics al nord, i tenim Andalusia, Àfrica, al sud. Per tant, tenim a la dreta, al nord i al nord, és on hi ha aquesta constel·lació que es diu l'Ossa Major, que els grecs coneixien. Jo també vaig pensar, dic, ostres, jo que sóc astrònom, els grecs sí, ja l'anomenaven així. Vale? L'anomenava l'ossa. Tenia altres noms, però l'ossa és com el mateix Homer, quan descriu això, ho explica, es diu l'Ossa Major. No? I per tant, si vas de Madrid, de Troia cap a Ítaca, o de Barcelona cap a Madrid, a la dreta tens el nord. Per tant, has de navegar mantenint sempre aquesta constel·lació que està en el cel i que es veu sempre, és una constel·lació que es diu circumpolar. Vol dir que sempre està girant, no es pot mai, de fet el mateix Homer ho diu, és l'única constel·lació, bueno, n'hi ha més, però en aquella època l'Homer cita el coneixement que es tenia en aquest moment, és una constel·lació que gira al voltant del que seria el pol nord, i el pol nord és el punt del cel on indica l'eix de rotació de la Terra. Doncs bé, quan aquesta constel·lació gira, no es pot mai en el

0: Per tant, sempre està donant voltes, i per tant, si tu la mantens a la dreta, i com la veus sempre al cel, més amunt o més avall, perquè com fa voltes al llarg del dia al voltant de l'estel polar, doncs sempre la veuràs amunt avall. Per tant, si vas cap a la dreta, segur que vas en la direcció que toca. Dius, ostres, bueno, que bé, no? L'encerta, no?
1: Sí, i fa cas a Homer, no?
0: Està ben explicat. Però després hi ha una altra frase, això a la pel·lícula no surt, però a l'Odissea, l'escrit de l'Homer, cita, diu que la nimfa Calipso, que el manté allà després, la Calipso, que és la Charlize Theron, que el manté allà com presoner, és un presoner sexual, s'ha de dir, li diu que si vol tornar cap a casa seva, perquè ella, en aquesta illa la nimfa aquesta el reté 7 anys, dels 10 anys que torna que triga el viatge de Troia a Ítaca, 7 se'ls passa a la illa aquesta amb la nimfa aquesta, no? I li diu, si vols tornar cap a les teves terres, has de navegar mantenint l'ossa major a l'esquerra. Tu dius, ostres, però no havíem dit. Però és que la illa aquesta, on viu la ninfa, està encara més cap a l'oest, està més cap allà d'Ítaca. Per tant, si tu estàs més cap a l'oest, o sigui, s'havia passat de volta, diguem, la illa aquesta,
1: ja havia
0: passat d'Ítaca. No?
1: Hauria pogut arribar abans.
0: Sí, hagués fet el camí, però com no tenien GPS ni ningú que l'informés, doncs el pobre home va poder fer el que va poder fer. Doncs d'aquesta illa, la ninfa aquesta, la Calipso, li diu, has d'anar mantenint l'ossa major cap a l'esquerra. Correctament, o sigui, si vas cap a l'est, veuràs el pol nord a la teva esquerra, i per tant, és la direcció que has de trobar. Per tant, una bona decisió. El que no està bé és una escena que també passa cap al principi de la pel·lícula, que es veuen els marins, que la pel·lícula està filmada per veure's amb IMAX, no? Amb una qualitat de... Jo l'he vist amb cinema normal, no? Però si algú la pot veure en IMAX, que hi vagi, perquè jo vaig gaudir.
1: Impacta, no? Són aquestes pel·lícules que has de veure.
0: Sí, s'ha de veure amb la millor qualitat possible. Doncs, bueno, està filmada amb IMAX. Llavors hi ha una escena en la qual l'Odisseu, que recordem, Odisseu és el futur Ulisses, que li diran els romans. O sigui, l'Odisseu i Ulisses és el mateix personatge, no?, de la història. Doncs estan els seus mariners mirant al cel amb un cel clar, amb IMAX es veu perfecte, no? I estan tots mirant cap a l'estel polar. L'estel polar, que és l'estel polar que tenim ara, que és l'estella que marca el pol nord celeste, és a dir, l'eix de rotació de la Terra apunta ara en aquesta estrella. Però està malament.
1: Per què?
0: Això va passar 1200 abans de Crist, 2000 que portem d'aquesta era, són 3000 anys abans de la nostra era. Ara tenim, ja des de fa un temps, l'ossa menor hi ha l'estel polar, que ens indica el nord. Però, degut a aquest moviment que té la nostra esfera celeste, la Terra no gira de manera homogènia, no és tot tan uniforme com ens ho pensem. La Terra gira com si fos una baldufa que gira una mica així, que ja se li està acabant començant a fer...
1: Està a punt de caure, ja.
0: Està a punt de caure, no, és veritat, però bueno, la imatge és aquesta. Llavors aquest eix de rotació de la Terra ha anat variant al llarg de la història. I per tant, cada 26.000 anys fa una volta sencera. Per tant, el que ara és... l'estel polar, fa 3.000 anys no era aquesta estrella. Hi ha una estrella que es diu Duban, que és menys brillant, menys espectacular, que està a la constel·lació, una constel·lació que està una mica per sota de l'ossa major, que s'anomena la constel·lació del Drac.
1: Ostres.
0: Per tant, el Pol Nord, si volies... A veure, una cosa és tenir la constel·lació, però si vols un punt ja de referència has de buscar el nord. Tu vols anar cap al nord, busca l'estrella polar, que és fàcil a més d'identificar, i aniràs cap al nord. Però llavors, aquests marines estan mirant una estrella que és l'estrella polar ara, però que no és la de fa 3.000 anys. Per tant, aquí hi ha una incorrecció que no els costava res haver-ho fet una mica bé, però no passa res, I tampoc és una llicència. Tampoc és una llicència perquè no, és una errada, i jo suposo que no el van assessorar bé, tot i que el Nolan ha tingut sempre assessors molt competents.
1: Oppenheimer,
0: l'Interestel·lar, amb el Kip Thorne, etc. Per tant, ha tingut científics molt competents, però en aquesta...
1: Volia treballar sol.
0: Llavors, aquí va ficar la carta. Per tant, una de bé, si vols anar de Troia cap a Ítaca, has de mantenir l'ossa major a la teva dreta, però l'estel polar no és l'estel polar que tenim ara, era una altra estrella. No?
1: Li perdonem.
0: Li perdonem, home, evident. Si
1: Escolta, a mi m'ha agradat molt lo de les armadures que portes.
0: Sí, bueno,
1: són molt xules.
0: Aquí sí que és una concessió, diguem, com hem dit, sempre que s'adapta un mite, un clàssic, l'autor, el director, l'escriptor que ho fa, ho adapta una mica als temps que corren, no? Llavors aquí han tirat pel dret. O sigui, aquelles armadures que són espectaculars, són espectaculars. Primer són de color fos, cosa que no... O sigui, recorden més, els que han analitzat a fons la pel·lícula,

0: Diuen que recorden tota la tecnologia que té el Batman, el Gotham City, el cavaller de la nit, sí, el que va sempre de negre i té, recorda una mica, de fet, Agamenón, que és un altre dels reis que també lluita per conquerir Troia i és molt amic de l'Odisseu, apareix, quan el veus a la pantalla ja t'impressiona, un senyor de negre, quasi un Batman, que no diu cap paraula, apenes, no parla, però tu quan el veus ja et fa por. Però és un senyor amb unes armadures i un cas d'aquestes característiques, queda molt bé cinematogràficament parlant, per tant una concessió cinematogràfica, però des del punt de vista de l'època no és veritat. En aquella època era del bronze, anaven, després parlem de les espases, però anaven amb unes armadures que estaven fetes de trossos de bronze, la del bronze, doncs, estaven fets d'aquest aliatge, no? I semblaven més com si fossin uns tancs, o sigui, com cilindres metal·litzats, sí, que no tan estilitzats, ni apretats, ni guapos,
1: no,
0: com
1: no anaven marcant dominals,
0: sí,
1: no?
0: I a més els cascs, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar, sí, doncs el casc feia referència al teu
1: estatus,
0: no? I estaven fets amb fil, amb pell, amb teixit, sí, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estatus. Per tant, es creu que l'Odisseu, que ho descriu així, l'Homero ho descriu així, portava un cas fet d'ullals d'uns 50, aproximadament 50 port senglars caçats, salvatges caçats, havien tret els ullals, els havien tallat a la mida i havien fet aquest cas que realment no seria... Podríem dir que és com un barret d'aquest de mexicà. No, no és veritat.
1: Però impacta.
0: I a més els protegia dels cops d'espasa que es donava. No? Per tant, els cascos no són d'aquella manera, però bueno, la concessió cinematogràfica porta això. I el que sí que no està bé, això és una errada bastant greu, és el tema de les espases. Uh-huh. Clar, per fer les batalles, que són, bueno, ja no espectaculars, lo siguiente. Espases que semblen d'acer. L'acer va ser un gran avanç en temes militars, disposar d'un aliatge, sí, que estava fet amb ferro i carboni, que era l'acer, que clar, és un material super resistent, de fet dels materials més resistents que tenim, que no es trenca quan li dones un cop, etc. I van poder fer espases molt més estilitzades, que no es trencaven, es mallaven, es feien malbé i s'havien de filar, mm-hmm, però l'espasa mantenia recta. Però una espasa d'aquelles dimensions de coure primer pesaria molt, no diria que l'aixequés, i després no podien ser tan llargues. Les espases en aquella època eren curtetes, sí, curtetes i amples, perquè la cosa no era lluitar a espasa, era clavar-li directament al teu enemic.
1: Sense miraments.
0: Sí, sense que hi haguessin acrobàcies cops d'espasa ni res. Per tant, això no té cap sentit, perquè les espases de coure, a més, si tinguessin aquelles dimensions, primer pesarien molt i després donar un cop d'una espasa que està en una altra, el coure és molt menys resistent que l'acer, mm-hmm, i gairebé es desvalgaria. Seria com lluitar amb espases de nyigui-nyogui, de plàstic o de goma, no? Per tant, no està ben fet el tema de l'espasa, que passa que dona molt de joc a l'hora de fer les numeroses batalles i enfrontaments que hi ha. Per tant, les espases havien de ser de coure, curtetes, i els cascs d'ullars de força. Imagineu la imatge del Matt Damon. De fet, algú s'ha entretingut, algun d'aquests friquis s'ha entretingut, sí, en dibuixar-les. Hi ha un vídeo, em sembla, que corre per internet, on ha posat, per contra dels cascos tan espectaculars que porten, que seran cascos que utilitzaran 500 anys després, eh? Tampoc és una cosa que diguis, s'ho han imaginat, no, 500 anys després, quan ja descobreixen l'acer i utilitzen el ferro, etc., els cascos ja seran d'aquella exercici. Però algú s'ha entretingut en dibuixar a les fotogrames i, clar, fa una mica de riure actualment. A l'època era una arma, vamos, defensiva i també atacant, si en el cas de les espases, bastant, bastant impressionant.
1: Potser s'ha apropat més a Gladiator que a l'època
0: de la gent.
1: Sí,
0: exactament. Gladiator estava a l'època romana, ja dominem el ferro, dominem l'acer i tot això, i clar, és una errada bastant, bastant greu. Amb coure no podíem fer espases d'aquell
1: tipus. No podíem fer gaire cosa, pobres. Escolta, i els vaixells, que els han interpretat bé?
0: Una altra concessió a la galeria. Una altra concessió. Tu ves el vaixell i dius, ostres, que espectacular, que estilitzat. Sí. Diu, és que, clar, com estem amb el cap, amb els vaixells vikings, sí, és un disseny d'un pur dràcar, els vaixells que van utilitzar els vikings per dominar 800 anys després, o sigui, 1200, 800, 2.000 anys després de la guerra de Troia, els vikings van suposar uns vaixells que eren impressionants i que la història, els historiadors creuen que amb algun d'aquests vaixells podien haver arribat a Amèrica abans de Colón, no? Bueno, però aquests vaixells és estètica, superestilitzats, superllargs, capaços d'anar de vèncer les tormentes que poden haver als mars, amples, per tant, no és això el que era un vaixell d'aquella època.

0: Els vaixells d'aquella època com eren? Allargues alces, això sí, anaven amb remers, o sigui, la tracció... Sí, sí, tenien un pal i una vela, això és correcte, però no era, tenien les dimensions ni les característiques dels vaixells de l'Ulisses, d'aquest Odisseu, d'aquesta Odissea. No? De fet, se sap que s'ha fet una recreació el 2008, es va construir, seguint una mica els textos històrics i les fonts històriques, es va construir un dels vaixells que també va fer un recorregut similar, que és Jasón i los Argonautas, que també és un heroi mític també, anterior a totes aquestes aventures que li passen a l'Odisseu, i es va construir amb les descripcions que tenia un vaixell amb aquelles condicions, aquelles característiques. I va surcar pel mar i no va tenir cap problema, o sigui, i anava amb remés i estava bé. Per tant, aquest vaixell estava fet. Jo no sé per què el Nolan es va entretenir en construir o en dissenyar vaixells tipus viking per associar-los a una època que el precedia en 2.000 anys. No? Per tant, agafa aquest vaixell, lloga'l, compra'l, compra'l, posa la pel·lícula. Clar que necessitaves 12 vaixells, com a mínim, però és igual, el replica ràpidament i ja ho tens. Aquí se li va escapar. Jo crec que el disseny dels vaixells està bastant... De fet, eren vaixells, a més que eren tenien poc calat i els podien arrossegar i portar-los a la platja, perquè els grecs no navegaven sense referències. Navegaven amb el que es diu cabotatge. Cabotatge és veure sempre les costes, les illes, i no allunyar-se a marxa, perquè com no tenien ni GPS, no podien trucar, no tenien telèfon, no tenien ni cartes de navegació, pues, aventurar-se al mar sense saber el cap on estava el nord o el sud, per quatre estrelles que hi havia al cel, era una mica arriscat. Per tant, no viatjàvem gairebé de nit, a no ser que fos una cosa imprescindible. Per tant, el que feien era, anaven vorejant les costes, i quan els arribava la nit, agafaven el vaixell, el portaven a la costa, que com era molt fàcil d'arrossegar, el posaven allà a la platja, baixaven allà, dormien, i el dia següent reprenien el viatge. Cosa que a la pel·lícula, bueno, no, ho deixen clar. Una mica...
1: Perquè la imatge és molt maca.
0: Les imatges són precioses, no? Però no era ben bé com els grecs navegaven. No?
1: Va, parlem d'algun dels personatges de Calypso. Comencem per Calypso.
0: La ninfa Calypso, que és la Charlize Theron. A la pel·lícula surt molt poquet, i és una de les parts importants del viatge.
1: El viatge dura 7 anys
0: i es passa allà 7 anys amb la ninfa, que el té com dominat, no? Dominat mentalment. No el deixa que se'n vagi d'allà. Fins i tot li ofereix la immortalitat. Li diu, tu seràs immortal si et quedes amb mi. I ja estava com enamorat d'ell, i ell, evidentment, sempre pensant en la seva dona, però estava allà, es va passar 7 anys, eh? O sigui, el té com un esclau realment sexual, i de fet Homero explica que la ninfa aquella se n'aprofitava sexualment d'ell, perquè era un tio fornit i tal, sí. I bueno, el tenia allà per ella sola, i ja està, no? I a la pel·lícula no passa de ser una terapeuta d'aquesta, se'l consola i tal, i molt casta, perquè no li fa ni un petó, perquè la gent no pensi que el pobre Odisseu està posant-li les banyes a la seva Penélope, que l'està esperant. Per tant, això queda una mica com diluït, però, bueno, són impressions cinematogràfiques que, bueno, ajuden a explicar la història de manera ràpida. Però aquí es passa una bona temporada. Després hi ha el tema del Cíclop, que a mi em va agradar moltíssim, perquè jo el recordava del Kirk Douglas, ostres, el Kirk Douglas, que li clava un tronc afilat a l'ull del Cíclop. El Cíclop era un gegant que tenia només un ull, no? Però era com un ermità. De fet, és un ermità que viu en una illa i té cabres, i ell es dedica a fer formatges. No, però, quan entren a la cova, perquè ells estan morts de gana i ja no tenen per menjar el seu vaixell, i baixen a buscar a menjar, no? I entren a la cova del Cíclop, i allà veus com tenen uns com uns sacs penjats. Diu això és per fer formatge, que té cabres, fa formatge. I tu dius, ostres, el Cíclop fa més de 10 metres, i hem parlat aquí dels problemes que tenen les gegants, però això els deixarem. Però té uns dits bastant gruixos. Fer uns nusos tan fins per fer uns sacs, per posar la llet i fermentar-la i fer el procés del formatge, em sembla que no quadra. Això,
1: la psicomotricitat fina?
0: Sí, no quadra. I després hi ha una cosa que a l'Odissea està explicat, que a mi em sembla encantat. És un joc de paraules, un dels primers jocs de paraules d'aquests espectaculars, que quan l'Odissea... Això a la pel·lícula no surt, eh? Però a la història de l'Homer, sí, diu l'Odisseu es presenta al Cíclop i diu, em dic, me llamo nadie, dic ningú. Vale? I llavors, a l'escena final, quan ja li han, bueno, això es pot dir perquè li claven un pal a l'ull, el pobre d'allò queda encegat, i surt corrents, escridassant, dient, ningú m'ha encegat. I clar, el Zeus era un ermità, però tenia més gent que vivia per allà. Ningú l'ajuda perquè diu, si ningú t'ha fet, per què crides, no? O sigui, és un joc de paraules d'aquest. És una cosa bona que podien haver fet a la pel·lícula. No hagués costat res de posar aquesta escena i hagués quedat, dius, ostres, realment estaven ben utilitzat el guió de l'audició.
1: I que dura 3 hores gairebé, doncs podien posar una foteta.
0: Ho deixen amb la...
1: Vinga, seguim amb més paraules desafortunades. En aquest cas, una frase que és molt graciosa. Quina és?
0: Bueno, graciosa és que tu, ja cap a la part final de la pel·lícula, en una
1: esbatossada... És una altra errada,
0: clar. Sí, no direm què passa, però una d'allò que ja està tot destruït i tot... gent morta per tot arreu. Sí. Un dels personatges diu, sentiu això? Diu, és la nostra edat del bronze que s'està enfonsant. I tu dius...
1: Com?
0: L'edat del bronze és el nom que li van posar els historiadors al segle XIX per classificar aquestes diferents períodes dels diferents imperis, no? I l'edat del bronze justament agafa des del 3000 abans de Crist fins a la batalla de la guerra de Troia, fins al 1200. L'edat del bronze perquè va ser el mineral que van saber, l'element que van saber, o l'aliatge que van saber treballar els humans i que va constituir un gran avenç tecnològic i militar, evidentment, no? Perquè clar, tu no pots dir que estàs a l'edat mitjana. És com si un de l'edat mitjana s'aixeca un dia i diu estic a l'edat mitjana, a veure com entra el Renaixement perquè estic fart de l'edat mitjana. Home, tu no ho saps l'edat que
1: està. No sabia, no
0: i és, bueno, suposo que és per recordar a la gent que estem en una època llunyana, estem a l'edat del bronze, no? Estem molt lluny, 1200 abans de Crist, no? Per tant, però és una ficada, és el que diu un anacronisme, no? Una frase fora de lloc, seria com posar, de fet, el Peter Sellers en una escena d'aquestes, d'una de les seves pel·lícules, mostra, ell fa d'extra en una pel·lícula, i hi ha una lluita, una pel·lícula d'aquestes de romans, no? I apareix un romà amb un rellotge a la mà, no? Això és un anacronisme, o sigui, un element tecnològic que no correspon a l'època. Però això és un anacronisme literari, perquè estàs dient, estàs anomenant l'època històrica, que la classifiquem d'aquesta manera avui en dia, a un moment en què aquella gent ni sabien on estava, sabien que hi havia una, que el món s'estava, bueno, hi havia un gran
1: trasbals,
0: estava canviant, però no sabien si allò era l'edat del bronze o quina edat era, no? Per tant, va ser una ficada a pota bastant considerable, no?
1: Vinga, quina és la conclusió? Què treus d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues que és un espectacle visual increïble, que s'ha d'anar, evidentment, s'ha de veure al cinema, que hem de tirar... O sigui, aquí no és un superheroi, no és un personatge amb bastants conflictes, que és el que els mites grecs tenen, no? Els personatges són, siguin déus, deesses, nimfes, semideus, o el que sigui, tenen tota una sèrie de personatges. Aquest home fa un viatge per tornar a casa seva, però amb un sentiment de culpa brutal, perquè al final, bueno, ho podem dir, només arriba ell.
1: Sí.
0: Dels 12 vaixells, només arriba ell. Per tant, té un sentiment de culpa de no pogut haver fet res més per salvar els seus homes. Ostres, que això és molt dur, no? I també és una mostra de que les civilitzacions dels imperis sorgeixen i s'enfonsen. Sempre, al llarg de la història, sempre ha estat així, no? I per tant, esperem que aquests imperis que dominen actualment algun dia acabin... que no esperem massa perquè acabin amb altres imperis, amb altres històries, amb altres maneres de governar-nos que siguin menys dolentes que les que tenim, no? Per tant, és una pel·lícula que fins i tot el mite envelleix molt bé, la història aquesta. A part dels personatges, a part de les nimfes, els cíclops, les deesses i totes les històries que passen, és una reflexió sobre, bueno, la condició humana i cap a que sempre queda algo de bona fe i de gent que farà l'imprescindible perquè les coses funcionin una mica millor per tothom, que és el que hauríem de buscar. Per tant, és una pel·lícula imprescindible.
1: Que actuals són els clàssics, a vegades.
0: Exactament.
1: Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, un plaer tenir-te una temporada més aquí a la ciutat. I ja veig que ha començat amb força, amb una pel·lícula.
0: Esperem que el cinema ens depari coses com aquestes.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Avui us estem preguntant per les vostres cançons en català preferides i això és el que més us agrada.
4: Pues no sé cómo se titula, pero esa que es una sardana dels Siets, que és Poti Poti o algo así. Uh-huh. Me agrada molt, desde que salió me encanta esta canción.

0: mola aquesta cançó. A veure què més li agrada a la nostra audiència.
1: Hola, macos, perdoneu-me. Primer demano perdó, però tinc que dir tres. Paraules d'amor, boig per tu i mediterrani.
2: Adéu. Però que no és en català mediterrani, eh? Mediterrani no és en català. No hi ha versió en català de mediterrani.
0: Doncs aquí la cantem,
2: aquí la cantem en català, clar que sí.
0: Perquè jo vaig néixer,
2: mira,
0: al mediterrani.
2: Ara que ens ha parlat aquesta oient d'aquesta sardana que es va fer tan famosa, i ara li passaré al Gerard per si després la vol posar en algun moment al Dani, si la volem posar. Hi ha una sardana meravellosa que és del 2009, que va concursar al concurs de sardanes de Prada de Conflent, que es diu Prada Ripoll, que és una sardana, sí? Deliciosa, meravellosa, espectacular, que a mi m'encanta i que és moderna, vull dir, és una sardana del 2009, vull dir, que té menys de 20 anys, i que cada cop que l'escolto m'emociona.
0: És que les sardanes són...
2: No és, com que no és una sardana tradicional, perquè té un so, fins i tot pop, en algun moment, m'encanta.
0: Escoltem més cançons de l'audiència, vinga, va.
3: Hola. Hola. M'agraden totes les del Serrat, totes. Català, castellà...
0: Molt bé.
3: Em dóna igual. Després m'agrada molt La mare del Diango, i les cançons que fa el Sergio Dalma en català.
0: Ai, que maques, també.
2: Deixa'm oblidar-te així, sense paraules, amb el silenci, no deixant la calma.
0: Sergio Dalma,
2: és... Aquesta cançó és preciosa.
0: Sí, és molt...
2: Deixa'm oblidar-te així.
0: Mira, Sergio Dalma. Som estàtues gelades, passades
2: les hores. Que et canta en italià, et canta en català, canta en castellà i és meravellós.
0: Canta
2: sempre.
0: Tot. Doncs vinga.
2: Mira.
0: Mira. És que era una sardana.
2: Escolta això.
0: Posa't.
2: Escolta, Prada Ripoll.
0: Doncs ja sabeu que si ens voleu explicar quina és la vostra cançó en català preferida, notes de veu al 676-760908. De seguida escoltarem més. I avui a l'avançament de continguts d'aquest programa us prometíem emocions amb la vista, amb la visita que farem tot seguit al teatre. I és que el Coliseum de Barcelona ja és tot a punt perquè un equip d'artistes molt joves interpreti un musical que és històric a Catalunya. Es tracta d'una obra que ja fa 15 anys va ser un èxit de la mà de Goll de Gom i que ara torna a les taules per explicar-nos una història d'amistat. Bé, d'amistat, però també d'amor. D'amor a unes notes, a unes melodies, a unes cançons que ja formen part de la memòria sentimental de tots els catalans. A cop de rock, vull viure, a cop de rock, per sempre més, just poder recordar. Hores abans de l'estrena de l'obra, en Robert Calvo ha pogut parlar amb dos dels seus protagonistes que estan excitats davant d'un repte prou important. Han d'interpretar unes cançons que quan ells van néixer ja no petaven.
2: No petaven, però Míriam, quan han deixat de petar-ho les cançons del rock català? Vull dir, quan ha passat de moda el rock català?
0: Mai.
2: És vigent. Hi ha tota una generació, que és aquesta que ballem entre els 40 i els 50, m'atreveixo a dir entre els 45-55, potser, que encara seguim cantant a ple pulmó aquell boig per tu de Sau, que en Pep Sala i en Carles Sabater segueixen cantant avui als escenaris, l'un sobre l'escenari i l'altre de manera virtual, perquè malauradament ja no hi és, però ens ho va explicar aquí fa un parell de mesos el propi Sala. No només ell segueix defensant les lletres i les melodies de la formació, també ho fan els Pets, l'Exambusto o Gossos, que segueixen als escenaris, grups històrics que ens han deixat cançons que ara configuren un musical que vol reivindicar això, la música, com a eina de cohesió d'un país. Es titula Cop de Rock, i el seu director musical n'és en Jofre Verdolet.
4: És obvi que el rock català va ser un fenomen a nivell no només artístic, no, sinó també sociopolític, bàsic per entendre el que és la Catalunya de la transició democràtica, d'alguna manera, no? I, de fet, des de la productora La Barca, que és qui està impulsant aquesta reposició del Cop de Rock, sempre hem tendit a fer molts espectacles que reivindiquen en abstracte, no, el patrimoni cultural del país. De fet, jo personalment jo sóc músic clàssic, per dir-ho així, jo sóc director d'orquestra, i per tant, ostres, clar, jo estic acostumat a treballar amb un repertori antic, diríem, no? Per tant, el rock català no em queda tan lluny, però forma part també d'aquesta, doncs, reivindicació de patrimoni que, de la mateixa manera que es pot reivindicar, doncs, jo què sé, Eduard Toldrà o Juli Garreta, compositors històrics de casa nostra, també es

0: pot fer amb els pets, amb el sopa, amb el sau, no?
1: Diu en Jofre que el rock català no li queda tan lluny perquè ell és dels més grans d'aquest repartiment. Va néixer el 1999, fregant el travesser, però ell no va viure el moment daurat del rock català, podríem dir, D'aquestes cançons que ara ell ha de dirigir en un espectacle que li va arribar a les seves mans de casualitat, per recomanació d'un familiar.
0: Un parent meu que va veure el cop d'arc original i em va dir: "Hòstia, Jofre, hauríem de muntar aquest espectacle." Jo no el coneixia, jo d'entrada vaig pensar: "Està sonat, això és una bogeria." Però mira, ho vam intentar, vam parlar amb de Goll de Gom, amb ells els hi va semblar correcte, no? I a partir d'aquí la cosa doncs va començar a agafar cos, i ho vam fer a l'Atlàntida de Vic. Vam fer 6 funcions que van anar esplèndidament bé, de públic i de tot. Tant és així que ho vam veure en Bots o a la Cisquella i ens van dir: "Escolta, endavant, si voleu que la cosa pugui anar més, compteu amb el vostre vistiplau, no?"
1: Per tant, en Jofre i tota la tropa d'aquesta jove companyia osonenca, La Barca, han estat ungits pels creadors originals de Cop de Rock, que són els capspensants i visibles de Goll de Gom, Joan Lluís Bozzo i Anna Rosa Cisquella.
2: Doncs ara aquesta obra, que fa 15 anys va ser un gran èxit, torna al teatre per emocionar diferents generacions de catalans i catalanes.

0: Aquesta és la versió que sona en aquest musical, la versió musical d'aquest Bon Dia dels Pets, que és un dels grans temes del rock català. 15 anys després de la seva estrena original, l'essència del rock català dels anys 90 torna a bategar amb força als escenaris. Des de demà i fins al dia 6, el Teatre Coliseum de Barcelona acull aquest musical que recupera el muntatge adaptat als nous temps. M'ho explicava la Júlia Cervera, que forma part del repartiment.
1: Tornem a fer aquest musical perquè segueix sent vigent avui en dia, no només totes les cançons, sinó també tot el que passa en escena. I, evidentment, hi ha una responsabilitat molt gran, però sabem que comptem amb el suport de Goll de Gom, no? Vull dir, en Joan Lluís Bozzo ja ha sigut sempre, ens va acompanyar, de fet, a la roda de premsa. Per tant, vull dir que estem molt ben acompanyats en aquest sentit, i la por que pugui sorgir o que hi pugui haver es transforma ben aviat en il·lusió, també.
0: Has veu millor, Míriam, que és que en una obra de teatre on hi ha molta música també hi ha d'haver una mica de salsa d'amor, de trama, no? L'obra ressegueix la història d'un grup de joves que somien triomfar amb la seva banda. Anys després, una situació límit els obliga a retrobar-se, posant-se a prova, velles ferides, amistat i segones oportunitats. Tot plegat articulat amb els grans èxits de formacions emblemàtiques com ara Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o L'Exambusto. Míriam, la Júlia és nascuda el 2002. Per tant, el moment d'eclosió del rock català ni el van sumar a ella. Encara que als anys 2000 encara hi havia moltes brases dels èxits dels 90. I és que, com diu en Jofre, aquesta obra teatral permet traspassar i emocionar diferents generacions.
2: Evidentment que la generació coneix doncs, el Bon Dia dels Pets, coneix el Boig per tu de Sau, coneix l'Empordà del Sopa, però totes segurament no. Llavors es produeix aquest fet de que venen, els coneixen alguna cançó, però de sobte descobreixen un univers sonor i que per nosaltres, la gent que en formem part de Cop de Rock, tu diràs, ja és també la banda sonora de la nostra vida i qualsevol cançó d'aquestes ja ens toca l'ànima, no? I també passa això, que d'alguna manera fem de canal cap a la nostra generació, perquè més enllà de conèixer els grups d'avui en dia, doncs també sapiguem tots plegats d'on venim.
3: Corren, corren, pels carrers, corren.
0: Hi ha autèntics himnes del rock català, com aquest Corren de Gossos, o també el Bon Dia dels Pets que escoltàvem, o el Tren de Mitjanit, que ens deia abans en Gerard Sanz, que també sona en aquest musical Cop de Rock, que té un repartiment encapçalat pel mateix Jofre Verdolet, és a dir, ell és director musical i actor de la pròpia obra, es dirigeix a si mateix, i també per Elisabet Molet, en els papers, en aquest cas, de Rocky de Lluna, acompanyats d'un elenc coral que ja va exaurir entrades el 2024 a l'Atlàntida de Vic, amb més de 4.200 espectadors, i que ara espera l'èxit aquí a Barcelona, per fer també país a través de la música. Júlia Cervera i Jofre Verdolet.
1: És important que donem veu en els musicals i obres de teatre en català, i com més plena en sigui la cartellera de Barcelona i de molts més pobles i ciutats, doncs millor.
2: A més, Cop de Rock és un musical molt especial, en el bon sentit, és a dir, és una obra que t'entra per tot arreu, és que pels ulls, per les orelles, i és rock català, vull dir, ostres, tothom que ha vingut a veure-la surt emocionat i és així, eh? Tenim molta gent que ens diu, és que m'he passat l'estona plorant, és un viatge emocional molt intens i molt bonic.
0: Doncs una cosa intensa, bonica, que ens fa pensar en moments de la nostra vida. La música ens connecta amb els moments especials de la nostra vida, les cançons marquen la nostra vida, per tant, és una cita indispensable per als nostàlgics i per les noves generacions també, que es vulguin assabentar de què passava aquí a Catalunya amb el rock català allà pels anys 90. I he de dir una cosa, Míriam, que és que se suma una nova funció d'aquestes que ja estaven previstes, d'aquest 6 de setembre, serà dissabte el 5 de setembre a les 21 hores. Per tant, nova sessió per dissabte.
4: Doncs una obra que no us podeu deixar perdre i que segur que totes les cançons que hi apareixen us agradaran, però potser us agraden d'altres. Escoltem quines cançons en català agraden a la nostra audiència.
5: Bon dia. Pues a mí me gusta, hay muchas canciones en catalán que me gustan mucho, las de charango, o sea, son cosas más modernitas, ¿eh? Porque las que escuchaban mis hijos y entonces las he escuchado yo y me gustaban muchísimo. Pero hay una de Miki Núñez, no sé si lo pronunciaré bien,
0: sí.
5: En catalán ya sabéis que no es muy perfecto, se llama Escriurem. Pues es súper bonita, a mí me encanta, no sé, tendrá unos 5 o 6 años la canción, no es muy vieja, pero es súper bonita escucharla y verás. Y a mí me gustan mucho aquellas que son tipo rumberas y así. Festes de rock català. Hasta luego.
0: Adeu.
3: Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
4: Que m'agrada aquesta cançó.
0: Doncs sí, perquè és evocadora de la nostàlgia, però a la vegada mirant el futur amb esperança, no?
4: Va, escoltem una altra nota de veu.
6: Hola, guapíssim.
0: Hola, guapa.
6: Hola. Família. Bon dia. Per mi la cançó, per mi la més maca treure'n al Mediterrani de, del nostre gran Serrat, és Boig per tu de Sau. Cada vegada que l'escolto, les primeres notes ja se'm posa la pell de gallina.
0: Mira, em fa molta gràcia això que està passant avui. Quantes vegades han dit Mediterrani de Serrat que no ja. Està en català? És meravellós, eh?
4: Sí, sí.
0: Perquè l'associem a un cantant
4: que és català,
0: que és català.
4: I
0: és sí,
4: molt
0: sí,
4: la
0: sí,
4: terra
0: sí.
4: Amb la qual cosa...
0: Bueno. Ara m'he tirat jo a la piscina i potser va fer una versió algun dia en català de Mediterrani, però crec que no, vaig a buscar-ho.
4: Pregunta-li a la teva
0: amiga.
4: Va, escoltem una última nota.
7: Hola, em dic Anna.
4: Hola, Anna.
7: I sóc de Constantí.
4: Molt bé.
7: Així que fa que escombro cap a casa meva.
4: Ben fet.
7: Una de les cançons que em van emocionar molt, que és molt curteta i me va encantar, va ser la dels Pets, de Bona nit.
4: Ai, que maca és
7: aquesta
4: cançó.
3: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan
4: pell de gallina.
0: Que bé que ens escoltin des de tot Catalunya.
4: Sí, clar que sí.
0: Una salutació que ens escolta des de Constantí i totes les poblacions de Tarragona a través del 95.3 de l'FM.
4: Vinga, ara sí, l'últim, que encara en tenim.
8: Bon dia, nois.
4: Bon dia.
8: Doncs a mi m'agrada molt el Sergio Dalma, tant en català com en castellà, i la, en català, per exemple, la d'En dones força, aunque totes sí. Que són molt maques, són molt romàntiques. El vaig anar a veure i és que em va entusiasmar. Vaig sortir tan pletòrica d'escoltar-lo que super...
4: Amb aquestes cançons que ens heu dit tots vosaltres podríem fer un concert que, vamos,
0: absolutament.
4: Valoria a mi, eh? Ho passaríem d'allò més bé. Si voleu seguir dient-nos quina és la vostra cançó preferida en català, notes de veu al 676-76-0908. I ara sí, arriba un dels moments que més ens agrada en aquest programa, que és repassar les revistes del cor amb en David Cervelló. David, què tal? Molt bon dia.
9: Molt bon dia, com esteu?
4: Molt bé, i tu?
9: Mira, ja sí, feliç.
4: Ja has aterrat?
9: Perquè ja... Sí.
4: De les vacances.
9: Ja, sense allò de que ja et vas incorporant a tot i és com, va molt bé perquè, escolta, al final, això, quan ens agrada el que fem, la nostra professió...
4: Això és
9: doncs,
4: important, eh?
9: Sí.
0: I el medallero com ha quedat, David, al final?
9: Bueno, vam tornar... Amb individual vaig fer un vuitè i un desè lloc i per equips vam fer una medalla d'or.
4: Molt bé.
0: La gent ara potser hi ha algú que no sap que el David Cervelló fa marxa.
4: Sí.
0: I ha estat a Corea.
9: Atlètica. Sí, sí, el campionat del món màster, dels que ja tenim una edat. Sí. I, mira, i molt picant, tot allà. Jo
0: molt picant.
9: Jo estic del menjar picant, sí.
0: Has
9: ja
0: anat
9: tenia ganes de menjar. Sí, bueno, clar.
4: No preguntes això.
0: A veure, com menges picant, vas una mica al lavabo d'aquella manera.
4: Ara aprofita el pan tomàquet, tu.
0: Sí.
4: Això no és picant.
9: Sí, totalment. Desconnexió. Bueno, i tornar al que dèiem a la rutina, com serà el cas de Leonor, ens ho diuen a pronto. Leonor...
0: Veure,
9: un
0: any no
9: de grandes canvis.
4: Si ha rigut del

0: Hombre. Sí.
1: No, sí. Perquè
0: ai, què li passarà?
2: Un any de canvis, eh?
0: Ui,
1: bueno, què? Home, sí. Complirà un any més.
0: Ara ja no ha de fer ja cap cosa més de l'exèrcit.
1: Ja en farà 20. 20? 20?

0: Jordi Borbón.
1: Si tens el David aquí, que segur que ho sap, que està posat al dia de...
2: No creguis
0: ciències polítiques,
2: que...
0: No, efectivament.
3: Ciències polítiques.
2: Ciències polítiques, doncs pues ja està. Doncs ja ens va bé, que es posi una mica en política. També a Pronto ens parlen d'una cosa que jo us vull matitzar, perquè diu, les fòbies més curioses de los famosos. I veiem a la Rosalía, a la Penélope, a la Mònica Naranjo... Jo dic una cosa. A veure, quan tu tens pasta, vull dir, com tenen aquesta gent, vull dir, tu les fòbies te les pots...
0: fabricar.
2: Saps què vull dir? Sí, també. És a dir, que com que tens un tren de vida, que vull dir, si ha, és que no m'agraden les serps. Bueno, doncs pots viatjar a qualsevol país. Clar, els que anem una mica més així, més justets, hi ha fòbies que t'afecten més en el teu dia a dia. Vull dir que, jo que sé, per exemple, a netejar els lavabos, bueno, els has
1: de netejar. No, per les cookies i vas amb metro, clar, doncs és el
0: no
1: que
0: crec que Penélope Cruz fregui cap lavabo.
2: Per això t'ho dic, que vull dir que jo crec que et canvien, t'apareixen
1: no
2: unes de noves,
1: lavabo.
2: No? Fòbies, exacte, fòbies de ricos, Bueno, pues això. Bueno, també a Pronto tenim Daniel Sancho, su madre rompe la relación con él.
3: Ostres,
0: si no sé, la notícia fa dos estius,
3: Em perdo l'oportunitat de posar su madre corta la relació,
2: sí.
3: No?
2: Oh, que fi!
1: Que humor més negre, Gerard!
0: Bueno, ah, està bé, l'humor negre de tant en tant està
2: bé. M'encanta. Anava a dir que ha posat màgia a la portada, però no, la portada desgraciadament, i és molt trist, sí. Juan Tamariz, ens parlen a Pronto, diu, todo sobre la guerra entre su viuda i su hijo.
3: Sempre ha d'aparèixer aquests temes,
1: Sempre.
2: Sí.
0: Quan hi ha diners per mig...
2: Sí,
0: tenia dones
2: debajo de la manga. Sí, en aquest cas, doncs, clar, aquí hi havia gat amagat, o conill amagat. Bueno, és igual, no ho entra en detalls. Va, anem amb Semana, tu. Semana, totes les fotos, madre exclusiva, mia. Exòtica luna de miel de Macoque i Gonzalo.
0: Però per fer una foto de portada s'adequa al titular, David.
3: Sí. Sí, per alegria de David Cervelló.
0: I per alegria meva, tu.
3: Sí. I teva també.
2: Sí. Se li veu tots els macoques, diguem,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Diu, la pareja eligió Vietnam i Camboya, no fem rimes, com a destino de su viaje de novios. I se'ls veu, doncs, això.
1: Estupendos, tu.
2: Se'ls veu estupendos, que s'estan gaudint l'un de l'altre i això és preciós.
0: Estan els dos boníssims,
1: Sí.
2: Ja, home. Escolta, es mantenen molt bé i doncs mira que s'ho passin.
0: Vull dir, ella, atenció, una cosa, Macoque era hostessa del Telecupón quan l'època de la Carmen Sevilla, vull dir, no té 30 anys, ni 40 ni 50.
1: Està a punt dels 60 si no els ha fet ja.
0: Si no els ha fet ja, sí.
2: Eren pessetes,
0: no, el
2: que et podia tocar.
1: Bueno. Què més tenim a la setmana?
2: Home, ja m'imagino, perquè... Què li posem a la nena? Posa-li Macoque.
1: Bueno, noms més raros es posen.
0: Mira, a la Macoque, que es diu Maria José Giaver, és del 1969, té 56 anys. Segons diu la seva biografia.
2: Doncs escolta...
1: Escrita per ella.
0: Escrita per ella mateixa.
2: Exacte, mis memòries, por Macoque. Bueno, doncs qui haurem de llegir les seves memòries és Harald de Noruega, diu muere Harald de Noruega, el rei que lo arriesgó todo por amor.
1: Sí,
2: que és
1: quina història més maca, la seva.
3: Pel·lícula Disney.
1: Sí. Bueno, una mica com el seu fill,
0: curiós,
1: no?
0: Sí, el Hakon.
1: Que no li podia dir res, clar. Sí, va fer el mateix.
2: Em sembla bonic això de deixar la fotografia així en
3: blanc i negre,
2: saps? Sí, perquè té un toc que està molt bé. També tenim notícies una mica així de la salut d'Edmundo Rocet, Bigote Rocet, bueno, pues que està... diguem que s'ha fet uns chequeos i no han sortit molt bé la cosa. I diu, assumo que estoy en la recta final de mi vida.
1: Bueno, a veure, ja per edat, vull dir, quins anys té aquest home?
0: Doncs no tenia com 70 llargs, 108.
1: Molts, no? A punt de fer...
2: 70 llargs,
1: doncs, evidentment, per molt que et quedi, estàs a la recta final de la teva vida.
3: Sí.
2: I gaudir aquests moments en llibertat, cosa que no poden fer l'altra exclusiva, Verónica Hidalgo, su marido lleva 4 meses en la cárcel, no?
1: Vaja.
2: Bueno, sí, devien estar jugant al
0: Monopoli. Aquesta senyora va ser Miss Espanya allà pels 2000, 2005, 2000. Si té 76 anys, té Edmundo Rocet.
1: Bueno,
0: piticlin. Com és, David, el piticlin?
2: Piticlin!
1: Pensava que era més gran, Pensava que...
0: Sí, jo també ho pensava. Però recordem que va estar Maria Teresa Campos, que ara n'hagués fet 80 algun. No? Maria Teresa Campos, si estigués viva, ara ja en faria 80 llargs. Ara en tindria 80 llargs.
1: Anava a camí dels 90.
0: Sí.
2: Eren... eran de cuando todo esto era en campos,
0: sí.

0: Bueno, anem amb lectures, perquè a lectures tenim los 20 nombres con más poder en la moda, la música y el cine. I que no posen a la portada nombres. Per sort, veiem en imatges pues Leonardo DiCaprio, la Shakira, diu, los más ricos e influyentes del mundo.
1: La filla de l'Amancio, la Marta Ortega.
0: Exactament, l'Ortega.
2: Això sempre ven, doncs, mira, les fortunes, català, los más influyentes.
3: Shakira. Sí. Com et puc
4: atrevir-te a fer aquesta cançó?
1: Jo em quedo amb la versió de Luz Casal, sens dubte. No.
0: És que et anava a dir, mira, l'altre dia li vaig escoltar el Petzala.
1: Clar, sí, de les versions.
0: El Petzala li preguntaven, no? Quines les versions que t'han agradat? La de Shakira diu, no és clar. Aquesta. Diu, en tot cas, la de la Luz i alguna
2: no
0: més.
2: No està malament, per això, la de Shakira.
4: Sí,
2: no?
4: Però és una cançó tan mítica, bueno, que no ja, haurien d'existir
2: no,
4: versions.
2: Trepitjar-la d'aquesta manera, sí.
4: Sí. Vinga, anem a...
0: Els que fan goig de veure és Roberto Leal i su mujer, que sembla que su mujer sigui un nom. Podem posar els noms, sisplau, perquè
1: sí.
0: també és coneguda i també és
2: no
0: de dir,
2: tenen
0: també
2: nom.
0: Escriu
1: és periodista, és coneguda, no, vull dir que...
4: Clar, el Roberto Leal em recorda a un company d'aquesta casa.
1: El Víctor, Gerard Sanz?
4: No, el Víctor Herranz, bueno, el Gerard Sanz també.
2: El Víctor Herranz?
1: Sí. I tu també, té una irada amb tu.
2: Vols dir?
4: Potser...
0: Roberto Leal. Gerard i... Sí.
1: Roberto Leal és un home que...
0: Podria ser un company, sí.
1: Com que treballa a la tele. Perdó, digues, David.
0: No, dic que l'àlbum de sus vacaciones en Cancún, Vull dir que...
4: Quina sort.
0: S'han anat a Cancún.
1: Com que treballa a la tele, evidentment, sap que s'ha de cuidar i la seva imatge és el primordial, però que ha millorat moltíssim amb els anys, s'ha sabut assessorar molt bé, ha fet molt d'exercici físic i molta, diguéssim, consolidació física, no? I ara està canyon.
0: M'agrada consolidació física.
2: Consolidació física,
1: sí,
2: mai havia sentit
1: aquesta. Sí, tenia l'orcita i ara no té l'orcita. Està fibrat.
4: No estem consolidats.
2: No estem consolidats nosaltres.
0: Jo faria un màster, Màster en consolidació física. Sí. Bueno, també a lectures, doncs, El hijo condenado, de Metemari, en el adiós a Harald.
1: He de dir
0: que
1: els nanos s'assemblen més a la Metemari que al Hakone, Els nanos, els seus fills.
4: El que va darrere del Hakone és igual que ell.
1: Igual... Sí, és veritat, és veritat. Sí.
4: Clar, l'altre és que no sé.
0: D'ell tenen, o d'ella, d'ell tenen un posat, a veure si estan encara de circumstàncies, però anem a dir que no crec que siguin l'alegria de la web.
1: No, el Hakone és guapo, Vull dir, el Hakone quan el veus així...
0: El Hakone, home, sí, guapo, sí. Bueno,
2: però és la portada d'una sèrie, sí. Una mica.
0: Sí.
4: Los herederos.
2: Sí.
0: Sí.
4: Vinga, bueno, seguim.
0: També tenim a Messi, que abre un restaurant en Barcelona.
1: Ah, abre, però no va treballar en la vida, no? Supongo,
4: no,
1: eh?
4: Un negoci, home.
2: Sí, imagina't, cuinant milaneses, sí. No? Ara que s'ha retirat de la selecció, fent una...
1: Sí. De què va querer la milanesa? Arrebossant...
0: Me'l veig, però més, me'l veig a dins a la cuina. Sense voler parlar amb ningú. Bueno, anem amb 10 minuts, Marc Flores i Terelu, Abuelas felices por separado.
4: Bueno, com tantes altres, no?
0: Bueno, en fi, sí.
4: Mentre siguin felices i siguin
0: àries. Sí, ja conocen a Tessa, la hija de Alejandro i Carlo.
4: La segona, no?
0: Alejandro i Carlo, Sí, bueno.
4: Molt bé.
0: Però s'eviten, S'eviten. S'eviten per on? Bueno, també tenim a Sara Carbonero.
1: Tessa diu que va sortir la filla de la Terelu, dient que Tessa és una barreja de Teresa i Elsa, que és l'altra iaia.
4: Ah,
2: molt bé, tu.
0: Doncs que hagués pogut dir Telsla i hagués pogut...
2: Tesla,
1: Tesla, sí. Sí.
0: Sara Carbonero supera su año más difícil.
1: Contents per ella.
0: No podem estar més contents.
4: Que descansi una mica, tu.
0: Hakon VIII, o Hakon VIII, que té nom de peli, los retos del nuevo rey noruego.
1: Una cosa, abans el rei, no és com els papes, que es poden posar noms que no és el seu.
4: No, és el seu. Vinga, anem a Mola, que ens quedem sense temps.
0: Bueno, histórica y emotiva despedida, el rey Harald, comienza el reinado de Hakon VIII, o Hakon VIII, el despertar, y Metemari, entre los desafíos y la esperanza.
4: Molt bé.
0: Bueno, ja els veiem aquí acompanyant el fèretre.
4: Sí. I l'extra de mia, que sempre ara t'ha donat per portar la revista
0: Mia. Sí, per donar...
2: Ha arribat per quedar-se.
0: Sí, Mia diu, borra los excesos del verano en 14 días. M'ha agradat això.
1: Sí, està bé. Escolta'm, Laura Sánchez està estupenda, t'he de dir.
0: Molt bé.
1: M'encanta ella.
4: M'encanta les canes que s'ha deixat, està guapíssima.
0: Sí.
1: Què poses, Dani?
4: Perquè això és el que hem menjat durant aquest estiu. Quiero comer chocolate y
1: bizcocho y pastel de borracho de postre. Què coneixia aquesta? Què és això?
0: M'encanta.
4: Comer és un placer o algo així, no?
1: Ah, val, sí.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres us venim acompanyant des de dos quarts de dues, doncs sí, amb la tertúlia del Dimacrous i amb molts més continguts, perquè sí, ja és dijous, dijous 3 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que els dies van passant en aquesta primera setmana que molta gent doncs es va intentant allò que es diu aclimatar, no? Hi ha tot allò del síndrome postvacacional i totes aquestes històries que el que parlen en veritat no és del que avui en si mateix et costarà doncs anar a treballar o anar a fer les activitats que hagis de fer, sinó el que et costa pensar que falta molt pel proper descans, no? Pel proper, les properes vacances, diguem així, no? I això és una cosa molt interessant que els psicòlegs sempre ens expliquen i que té que veure una mica amb allò de dir, escolta, és que si el problema és que el teu dia a dia no t'agrada, doncs has de començar a buscar els mecanismes per fer que el teu dia a dia, perquè al final és el que més tenim, no? Tenim moltes menys vacances, no?, que dies laborals, no?, o de dies habituals, doncs hem de buscar que el dia a dia sigui més agradable. No serà perfecte, no serà evidentment com un dia de vacances, però sí intentar buscar doncs aquelles petites modificacions que et puguin anar acostant cap a un benestar més global, no? Perquè al final seran més dies d'aquests que no dels altres. Si ja tenim la sort de treballar en una cosa que ens encanta, com és la ràdio, doncs mira, aquesta sort que tenim, no? Però no sempre s'aconsegueix, eh? És que jo voldria ser pilot de Fórmula 1. Bueno, no tothom ho pot ser. Anem a buscar una manera, no? De lo millor, doncs, treballar.
1: Jo volia ser Brad Pitt, i mira.
0: Ah, exacte. Sí,
1: és
0: sí,
1: el que
0: sí.
1: Ha tocat.
0: Sí, sí, sí, no? Jo volia ser una mica més alt. Bueno, vull dir, hi ha coses que no deia, però sí que podem aconseguir el fet de que en el nostre dia doncs, potser buscar-se una activitat, no?, que t'animi, que complementi les hores de lleure que tinguis, no? El buscar que cada dia doncs valgui la pena, no? I això és buscar una mica aquest ikigai, no?, que molts cops es comenten. David Morales, què ens pots explicar dels 3 de setembre? Va, a veure.
1: Doncs mira, el 3 de setembre té només un dia mundial.
0: Ostres.
1: Però que hauria de ser cada dia.
0: Ah.
1: Dia Mundial de la Higiene.
0: Importantíssim. Que no, han fet bé de deixar-lo aïllat, netejat, amb marge de seguretat.

0: d'higiene i perquè tothom sigui conscient, que no passi ràpid, a dir, bueno, és el dia de la higiene i dia de l'enfermetat de Parkinson's. No. El dia de la higiene, punto. O sigui, ens hem de centrar de com d'important és tenir un bon... Per nosaltres i pels demés, eh? Per les dues coses és igual d'important. És a dir, per un mateix, per evitar doncs, infeccions, per evitar problemes, per evitar causes majors, no? Que vagi en augment. I pels altres, doncs, tot el que té a veure doncs, amb estar sa, amb fer bona olor, amb conviure, no? Hem de conviure en els espais, no? I la higiene és importantíssima, David. Bueno, la Marta, vamos, sí. La Marta és feliç. Avui tot el dia ha estat feliç, perquè ella és una defensora de la higiene absolutament. Importantíssim, David.
1: Doncs, a banda d'aquest dia, tenim dies nacionals als Estats Units, curiositats.
0: Sí.
1: Doncs mira, avui tenen que és el dia dels gratacels.
0: Bueno, ja en tenen, que... ja en tenen molts.
1: Sí. És en honor al primer gratacels modern, el Home Insurance Building de Chicago, que es va construir el 1885. Clar, hem de pensar que per l'època, 1885... ja era un edifici d'una altura de 42 metres. Clar, és una cosa considerable per aquella època. Doncs tenim això, el dia dels gratacels. Jo,
0: i que segurament encara deu estar en peus, possiblement.
1: Doncs mira, ho hauríem d'investigar. Ho investigaré, a veure si de cara a final del programa podem
0: perfecte.
1: Verificar-ho. Però que bàsicament, mira, jo sóc molt fan d'anar a mirar gratacels. Em criden molt l'atenció.
0: Són espectaculars. I imaginar, és a dir, són espectaculars per veure'ls, és a dir, observar-los, i també el que es pot veure des d'ells, no? És a dir, tenen aquesta doble visió, no? De fascinació, el que genera, com et condiciona, no? Una ciutat, dona nom a una ciutat, no? Els gratacels condiciona l'skyline, això que es diu, no? I per una altra banda penses la visió que et permet tenir de la pròpia ciutat, no? Des de cada un d'aquests gratacels, és una cosa que a mi sempre em sembla fantàstica.
1: Mira, tinc la resposta, ja no existeix.
0: Ostres, fixa't.
1: Mira, com a curiositat dic que quan es va crear, inicialment tenia 10 pisos d'altura, aquests 42 metres. Al 1891 li van afegir dos pisos més, va arribar als 55 metres, i al 1931 van fer la demolició per construir un altre edifici.
0: Molt més alts.
1: Clar, probablement.
0: M'ho imaginava, sí. Doncs en la memòria... Aquest gratacels que, com bé deia el David, fent que ben bé 150 anys, no? Ara no,
1: sí.
0: Més o menys 150 anys.
1: Sí.
0: Doncs tenia els 10 pisos d'alçada, impressionant, sí.
1: Tenim també que avui és als Estats Units el dia de la Lliga Nord-Americana de Bitlles.
0: Carai!
1: Una cosa molt arraigada, saps,
0: sí.
1: Als Estats Units.
0: Sí.
1: I, d'altra banda, com que sempre tenen alguna cosa de menjar,
0: sí,
1: avui
0: sí,
1: tenen... però gairebé sempre són plats importats d'altres llocs.
0: Bueno, clar, és que, a veure, és que això s'ha fet tota la vida. Bueno, tota la vida de fa 4 dies que ho estan fent. Sí.
1: Avui tenen el Welsh Rarebit, que és el rarebit galès. Què és, bàsicament, el Welsh Rarebit? És una torrada... a la qual per sobre se li posa una salsa feta amb formatge, bàsicament, i després uns altres ingredients. Hi ha diferents opcions. Doncs, hi ha qui li afegeix, per exemple, fa la barreja del formatge amb mostassa, i pebre vermella, pimenton, hi ha qui li posa salsa Worcestershire. Hi ha qui fa una barreja, per exemple, posant el formatge amb mostassa i beixamel. Hi ha diferents varietats. Jo, la veritat és que veient, té molt bona pinta. A mi això de la torradeta amb formatge...
0: Sí, home, aquí
1: m'agrada.
0: Ja... Sí. Anava a dir que no, sent americans no crec que es quedin la torrada en si mateix. No, ha d'haver forces coses. I diuen, no, perquè la torrada és sana. Sí, bueno, clar, però les calories que li estàs posant habitualment per sobre, doncs manteca de cacauete i aquestes coses, doncs en aquest cas, bueno, formatge bastant més... més sa i apetitós, això sí que ho tenen. Saben fer que les coses

0: tinguin sabor. No, sabor tindran, mare
1: meva. Sí, sí,
0: això segur. Mare meva. Doncs això en quant als dies internacionals, què podem dir dels sants, David?
1: Doncs mira, avui tenim que és Sant Juan Pacuhae, tenim que és
0: Paco,
1: sí, Sant Gregorio I Magno, Santa Febe de Cencreas, Santa... És una mica nom de nina, no?
0: Febe, sí, sí, sí. És una nina la Febe.
1: Sí. Santa Basilisa de Nicomedia, Sant Sandalio de Córdoba, Sant Mansueto de Tul, Sant Marino del Monte Titano.
0: Carai, del Monte Titano, sí, sí. De la Tita, sí, sí.
1: Sant Macanicio de Hibernia.
0: Ui, Macanicio.
1: Sant Auxano de Milán. Sant Vitaliano de Caudium. Sant Rimagilo de Stavlot. Sant Aigulfo de Lerins. I Sant Crodogango de Ses.
0: És que clar, Crodogango...
1: Crodogango.
0: És injust per tots els altres noms que hi haguen molt... saps? Però dir, com ho superem això, no? Crodogango, no? Clar, com superem tots els noms que havien anat sonant, doncs així, fer-ne un que sigui, doncs allò de... igual que amb els actors i les actrius, no? Ja que diu que roben la pantalla, no? La que apareixen, doncs aquest nom roba l'atenció de qualsevol llista o qualsevol moment que algú... Tu t'has imaginat en un... d'aquests aquestes cafeteries que criden pel nom, no? Que tenen anotat el d'això.
1: Crodogango
0: i tothom girant-se, i qui carai és Crodogango? Això sí que mira que malament ho han escrit això. No, ho ha dit bé. Impressionant. Doncs això en quant als sants, en quant als dies internacionals, però anem a saber què passava fa un segle, en aquest resum que estem fent aquesta setmana de les notícies de l'estiu de fa 100 anys. Doncs a veure, seguim amb les històries de l'agost de 1926.
1: Doncs mira, avui us porto diverses notícies del Diari Universal, recuperades allò de durant el mes d'agost. D'una banda, el 12 d'agost publicaven una notícia sobre contra los rateros.
0: Carai.
1: Sí, però atenció per la curiositat. Entre las muchas aplicaciones curiosas a que la electricidad se ha prestado en los últimos tiempos, debemos citar la empleada por un estanquero del estado de Ohio, Estados Unidos. Dicho estanquero había observado que, hacía algún tiempo, los cigarros desaparecían de sus escaparates. Cansado de emplear mil medios para descubrir los ladrones, decidióse a colocar en la abertura de uno de los escaparates un aparato fotográfico instantáneo unido a un circuito eléctrico por medio de hilos conductores y soldaduras apropiadas al caso. Una vez colocado el cepo, el estanquero esperó tranquilo. El resultado no se hizo esperar. Una mañana, dos pilluelos entraron con cautela. Abren el escaparate, cerrando el circuito eléctrico y quedaron retratados involuntariamente. Una vez establecida la identidad, el arresto era fácil y no tardó en efectuarse.
0: Quina meravella.
1: Les primeres càmeres de seguretat.
0: Sí senyor, que bo, que fantàstic, Pocs s'imaginarien després el que dèiem l'altre dia, no? De la seguretat, per exemple, que hi ha a la Xina, no? Amb totes càmeres que més treballen amb intel·ligència artificial per reconèixer, no? Allò que mira, aquí de passada, i poden reconstruir. Hi ha vídeos fascinants de com les càmeres detecten una persona que està sent buscada, no? Pel que sigui, no? Perquè comet un delicte o el que sigui. En fi, jo estic tan a favor d'això. En fi, què més tenim, David?
1: Mira, anem cap a dues notícies breus. En aquest cas són de el dia... Espera't un segon, que acabo de perdre. Sí. El dia del 14 d'agost.
0: Sí.
1: I després us en parlo, no us llegiré la notícia, però sí que us parlaré del que va passar.
0: Val.
1: Mira, d'una banda, en una notícia breu ens parlen de en un accidente de automóvil ocurrido en Francia ha resultado herido el oculista señor Barraquer.
0: Ostres!
1: Sí, se han recibido noticias de un accidente de automóvil ocurrido en Francia y en el que ha resultado herido el doctor Barraquer, que se dirigía a París. Al hallarse a unos 300 kilómetros de la capital francesa, el automóvil en que viajaba el conocido oculista sufrió una avería y dio una vuelta de campana. El señor Barraquer sufrió la fractura de una pierna y el chofer resultó también herido. Las víctimas del accidente fueron socorridas por unos automovilistas que pasaron poco después de ocurrido el hecho por el lugar del suceso y trasladados a París. Aquesta és una, com a curiositat. Després ens arriba una altra, en aquest cas des de París, però és un teletip de Nova York. En Nueva York ha descargado una terrible tormenta. Han resultado varias muertas varias personas por los rayos.
0: Ostras.
1: Noticias de Nueva York dicen que después de la terrible ola de calor de estos últimos días, ha estallado una tormenta resultando varias personas muertas a causa de los rayos. La fuerte lluvia ha inundado gran parte de los barrios modestos y de las afueras de la capital, teniendo que trabajar incesantemente los bomberos y funcionarios municipales para evitar que murieran ahogados muchos de sus habitantes. Això ens arribava des de Nova York. Però és que la notícia que publicava l'Universal el dia 14 d'agost és esta, la més important, i que a més es repeteix una mica i es parla durant els dies successius,
0: sí.
1: És esta mañana se ha desencadenado sobre Barcelona una horrorosa tormenta.
0: Ostres!
1: És a dir, a banda i banda de l'Atlàntic...
0: Imagina't.
1: Una gran tempesta. El agua arrastró una casa de la calle de Marina y han perecido ahogados 4 niños.
0: ¡Ay, qué horror!
1: Se han inundado centenares de casas y ha tenido que suspenderse el servicio de ferrocarriles. No os llegiré la noticia porque es larguísima. Ocupa varias páginas, pero sí que os faig un breu resum perquè sí. Pensem una mica en la magnitud. És el que es va denominar com els aiguats de Sant Ramon.
0: Val, val.
1: I diuen que és una de les catàstrofes meteorològiques més greus del segle XX a Barcelona i voltants. Va ser un fenomen de gota freda que va provocar un desbordament massiu dels rius, dels torrents. Per exemple, el Llobregat i el Besòs es van desbordar completament i va deixar un saldo de 44 víctimes mortals a tot Catalunya. Sobretot es van enderrocar cases a les zones més humils del barri de Sant Andreu de Barcelona, a Sant Boi de Llobregat, i va haver, a més, el descarrilament d'un tren València-Barcelona a l'Ampolla, que va costar 20 vides. Van caure entre 100 i 150 mil·lilitres de pluja en poques hores en el litoral central, i això va destruir infraestructures, va fer caure ponts, va destruir carreteres, les vies del tren a les localitats de Sabadell, de Gavà, de Viladecans, i a més hi va haver una apagada generalitzada i el subministrament d'aigua potable, de fluid elèctric de Barcelona, van quedar inutilitzats durant tota la nit i clar, els barris van quedar en la completa foscor.
0: Estic veient imatges i és espectacular, eh?
1: Terrible, van ser terribles. Per això dic que no és un tema que seguiré en els pròxims dies, perquè millor ho deixem aquí, va ser una gran desgràcia, però que sí que va ocupar moltíssimes pàgines de l'endemà i dels dies següents.
0: Sí, sí. No, estic veient quantitats d'aigua recollida, no? Això perquè diuen per metre quadrat, no? Com si diguéssim, i a llocs com la Garriga, Vandellós, impressionants, no? De tants i tants, Monistrol, va ser una cosa... es veu això, no? Un estiu molt sec, no? Que va ser... I llavors que el dia que va ploure, doncs ho va deixar anar tot, no? I sí, sí, doncs aquelles dates que queden per la posteritat, eh? 100 anys han passat ja de tot això, impressionant.
1: Doncs sí, sí, aquí tenim aquest testimoni, doncs ja us dic, en els dies posteriors ocupa moltíssimes pàgines parlant de diferents aspectes.
0: Totalment, i relacionat a més amb aquesta coincidència, no? Amb el que passava als Estats Units, on... 100 anys després segueixen prenent-se molt seriosament el tema de les tempestes,
1: sí.
0: I que es paren els esdeveniments esportius, eh? Si hi ha amenaça de tormenta elèctrica, es paren els esdeveniments. Vull dir
1: sí,
0: que...
1: ho hem vist en el Mundial de Futbol,
0: sí, sí.
1: I per exemple a tots els periodistes se'ls obligava a entrar dintre de...
0: Sí, sí.
1: De recinte tancat.
0: Sí, sí. Jo, de fet, fa 2 anys, bueno, no, l'any passat va ser, quan tenia el Mundial d'Atletisme a Gainesville, a Florida, ens deien que la prova, que estava prevista als 10 quilòmetres marxes, si hi havia tormenta, no es feia. I tu t'havies de tornar al teu país sense haver disputat la prova perquè podia haver d'això. Per sort, va ploure molt, però no hi havia risc i vaig acabar xop, però vaig poder disfrutar la prova. és ben, ben curiós. Doncs va, ara ens explica el David d'altres històries que també són molt interessants i després l'entrevista del dia per seguir-vos acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

passat el dia com avui, 3 de setembre de l'any 1984. Iron Maiden publiquen Power Slave. La banda britànica, ja consolidada com una de les referències del heavy metal mundial, llançava aquell dia el seu cinquè àlbum d'estudi, un disc que reforçava l'estètica egípcia que havia popularitzat la seva mascota, Eddie, i que es convertiria en un dels més venerats de la seva discografia. Powerslave incloïa dues de les cançons més emblemàtiques del grup, Two Minutes to Midnight, inspirada en el rellotge de l'apocalipsi i en la por a una guerra nuclear, i Aces High, dedicada als pilots britànics de la Batalla d'Anglaterra durant la Segona Guerra Mundial. El disc tancava amb Rime of the Ancient Mariner, una peça de més de 13 minuts inspirada en el poema homònim de Samuel Taylor Coleridge, que mostrava l'ambició narrativa i progressiva de l'àlbum. L'àlbum, aquest, va ser produït per Martin Birch, col·laborador habitual de la banda, i va arribar al número 2 de les llistes britàniques. Recordem així que va ser tal dia com avui, 3 de setembre de l'any 1984, que Iron Maiden publicaven Powerslave.

erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, a Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Chabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

Hi ha una de les característiques més comuns en aquesta època de l'any, i també passa al mes de gener, que és que ens posem tots aquests reptes, doncs, d'anar més al gimnàs o fer més passes i anar a piscina i ordenar més i netejar més i estar més hiperactiu i fer més 50.000 coses, i després, doncs, ens és molt difícil de portar perquè ens posem reptes impossibles amb l'alimentació, o millor dit, amb la imatge que nosaltres tenim relacionada amb el menjar. Es produeixen moltes situacions que no són bones pel nostre organisme, perquè hi ha el que podríem dir-ne bloquejos. A partir d'aquí ho podem explicar de moltes formes i ho podem definir, en aquest cas, com que cada persona és un món i té aquesta relació amb el menjar. Hi ha un llibre que ens proposa reflexions molt interessants sobre com tenir aquesta sana o més sana relació amb la nostra alimentació.

molts altres aprenentatges podem trobar en aquest llibre A la mierda la dieta, les coses com són, escrit per Julia Fernández Renau, que ens explicava aquestes i moltes més reflexions. Us seguim acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

0: va passar, tal dia com avui, 3 de setembre del 1978. Joan Pau I inicia oficialment el seu pontificat. Aquell diumenge assolellat a la plaça de Sant Pere, el Vaticà bullia d'expectació. Albino Luciani, un humil sacerdot venecià de 65 anys, acabava de ser coronat com a Joan Pau I, el papa número 263 de l'Església Catòlica. La cerimònia d'inici del pontificat va ser un esdeveniment senzill, fidel al seu estil modest, sense la pompa excessiva que havien tingut anteriors pontífecs.
1: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum

0: ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Luciani. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I.
1: Luciani va optar per una missa solemne en lloc de la tradicional coronació amb tiara papal, un símbol de poder que ell rebutjava. Deia, no sóc un príncep, sóc un pastor. Així comentava amb els seus col·laboradors en privat. Aquell dia, davant de milers de fidels i representants de més de 100 països, va pronunciar una homilia que enfasitzava la humilitat i la proximitat amb els pobres, inspirada en el Concili Vaticà II, que havia marcat una renovació de l'Església des de la dècada anterior. Recordem que va ser tal dia com avui, un 3 de setembre del 1978, que Joan Pau I iniciava oficialment el seu pontificat. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I és que nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous 3 de setembre de 2026. Però abans d'acabar la funció, abans de donar pas, de donar el relleu a Mas de Uno, amb Rafa Latorre i tot el seu equip, sempre ens agrada comentar alguna noticieta, aquestes curioses, que ens faci reflexionar sobre fins a on arriba, fins allò de l'ésser humà se les pensa totes, a vegades per bé, a vegades per mal. A veure quina has triat avui, David.
1: Doncs mira, tenim, anem fins a Nova York, concretament fins a una escola del districte escolar central, en una ciutat que es diu Salamanca.
0: Mira.
1: I que...
0: El barri de Salamanca, eh?
1: Sí. A principis del mes de juliol van decidir que incorporarien a les seves classes l'assistència d'un robot humanoide.
0: Ah, ja comencem.
1: La Sally.
0: Mira, la
1: és
0: Sally.
1: Un robot creat per Real Robotics, és una intel·ligència artificial, bueno, físicament està molt aconseguida, sembla una professora, però clar, no deixa de ser un robot. La funció era interactuar amb els nens i ajudar-los amb les tasques a l'aula. Però la majoria de pares s'hi han rebel·lat. Han dit que no volen que hi hagi aquest engendre del diable.
0: Que sali de, la sala, eh? La sali.
1: Sí, bàsicament, bé, és cert que els robots, les intel·ligències artificials, poden fer moltes coses, però en l'educació hi ha una cosa que cal, que és l'empatia i la intel·ligència emocional, i això són molt humans.
0: Mm.
1: Per tant, l'escola ha rebut tot tipus de crítiques i de queixes per part dels pares i, bé, han assenyalat que no només podia suposar un problema pels professors, sinó també un risc per la seguretat dels alumnes. I és que a cada nen se li assignava un número per interactuar amb aquest robot. Però què passa amb les dades que recolecta? Què se'n pot fer? On poden anar a parar?
0: Clar.
1: Finalment, el districte escolar va decidir suspendre els plans i han deixat en suspens la utilització de Real Robotics com a una senyoreta robòtica a l'aula.
0: També t'he de dir que per la imatge que té, podria ser un altre tipus de nina, anem a dir.
1: També, sí.
0: Perquè ens entenguin els oients, no? Allò, saps aquelles que eren així, tipus inflables? Doncs té
1: una
0: mica...
1: una boca molt grossa.
0: Una boca molt grossa, exactament. I una expressió de... Bueno, doncs això, no? I jo et dic, m'imagino la reunió de pares dient no, pels nostres nens no. Ara, si us en sobra alguna, algun pare avispat, algun pare que potser està separat o saps allò que passa molt de temps sol, doncs igual la Sally, saps què vull dir? Bueno, en fi, sempre ens hem de prendre amb una mica d'humor, però em sembla molt interessant el debat que genera sobre on van a parar totes aquestes dades, no? A veure, que també, bueno, un professional sempre serà més lògic que se les quedi per un mateix i no les intenti vendre, no? Però el robot pot fer de forma molt més anònima, digital i pertorbadora. Així que és molt interessant aquest debat. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, com sempre, per acompanyar-vos a partir de 2:15. Us deixem amb Mas de Uno. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest ja dijous, dia 3 de setembre de 2026. Vagi bé, adeu-siau.

0: 5 salieron positivas. Jo no sé què va fer amb 5 hijos.
1: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort va...
2: A veure si vindrà un tercer, saps? Clar, a veure si vindrà un quart.
1: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
3: La farmàcia contentíssima, clar.
1: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
2: A veure, en aquest cas l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
1: Sí, estic d'acord.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
2: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
4: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
3: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
4: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina veneres, flamenc, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
3: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
4: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la vila romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2.
3: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
4: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no està disponible.
6: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
7: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
6: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía.

0: que podia ser ese futbolista.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Dimecres de manifestacions a Catalunya per la crisi migratòria a Ceuta, amb concentracions enfrontades i amb un ampli desplegament policial per evitar incidents. De seguida, més detalls, però abans, a la informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous amb un incendi de vehicle de primera hora de tot just fa una estona a la AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, on fa poca estona es tallava la calçada en sentit sud. A hores d'ara, però, queden tallats només dos carrils de circulació en direcció Tarragona. Tot plegat provoca retencions de fins a 9 quilòmetres. Per altra banda, de moment no hi ha cap més incidència, però sí que parlem de congestions habituals, sobretot al vessant Besòs, en direcció Barcelona. Tenim intensitat, doncs, ja habitual arreu del nord de la Trinitat i també a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Pujarà una mica més la temperatura, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, els 35 a Girona, els 32 a Barcelona i els 31 a Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres repartides entre les desenes de manifestacions impulsades per PP i Vox, convocades arreu de l'Estat per criticar la gestió de la crisi de Ceuta i carregar contra el govern espanyol. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han hagut de separar concentracions contràries en diverses ciutats catalanes. Ricard Jiménez, bon dia. Com es va viure a Barcelona?
3: Bon dia, Montse. Com bé dius, 10 furgons de la policia van evitar mals majors dividint la plaça Sant Jaume en dos. Per un costat i sent més multitudinaris, centenars de persones cridades per PP i Vox denunciaven la invasió que està patint Ceuta, criticaven la gestió del govern de Sánchez i l'absència dels socialistes catalans. Són Daniel Cirera del PP i dos dels manifestants.
4: Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans y a las ciudadanas de Barcelona.
5: Te le damos total responsabilidad al gobierno de España y todas las funciones y responsabilidades que tiene en la custodia del Estado.
6: La gestión del gobierno es cero, es nula, no hay gestión.
3: I a l'altra banda de la plaça, desenes antifeixistes posaven en valor els drets dels migrants, tot i haver creuat de forma il·legal la frontera d'Espanya. Més enllà de petits episodis de confrontació i crits creuats, la tensió no va escalar en cap conflicte, ni a Barcelona ni a d'altres ciutats.
1: Gràcies, Ricard. Justament a Badalona, centenars de veïns han participat en la concentració impulsada per l'alcalde Xavier García Albiol en suport a la ciutat autònoma. A Lleida, Tarragona i Girona, a part de les concentracions de suport a Ceuta, també s'han celebrat actes de signe contrari convocats per entitats antiracistes i antifeixistes. Amb tot, els dispositius policials han evitat incidents destacats entre els manifestants. Doncs la situació a Ceuta genera reaccions també per part de totes les formacions polítiques. Des d'Esquerra, la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, posa èmfasi a la mala gestió, diu, que Pedro Sánchez ha fet d'aquesta crisi.
7: I és evident que l'Estat espanyol hi té una obligació i que ho ha de resoldre de forma urgent i immediata. I que no han estat a l'alçada? No han estat a l'alçada. En portem 25 dies amb aquest tema i no acaben de resoldre les qüestions.
1: Des dels comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, era present a la manifestació i assenyalava la brúixola als que, al seu pare, són els culpables de la situació que s'està vivint ara mateix a Ceuta.
8: Qui està posant més pals a les rodes perquè hi hagi una solució és el Partit Popular i Vox, intentant impedir que, per exemple, doncs, les nenes i els nens que estan en aquests moments a Ceuta puguin ser traslladats a la península o aquelles persones que tenen dret a asil.
0: Más de uno Catalunya.
1: En l'agenda d'avui, aquest matí es produirà la primera presa de contacte entre els sindicats que han convocat la vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació. L'objectiu, precisament, és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat. Gabriel Figueredo, bon dia.
9: Bon dia. D'entrada, les postures estan molt allunyades. El govern reconeix que el marge per millorar les condicions laborals dels professors és molt reduït. Enguany s'incorpora

0: incorporen al sistema 1.800 professionals i s'ha fet una inversió de 2.600 milions d'euros. Anar més enllà, diuen, és complicat. No ho veu així el sindicat USTEC, que ha reclamat més recursos econòmics per a l'escola inclusiva, una reducció de ràtios, millores en infraestructures i un reforç de la immersió lingüística. Iolanda Segura és portaveu del sindicat en declaracions a la ciutat Onda Cero.
1: Nosaltres la trobada la plantegem una mica a veure ella, doncs, que ens trasllada i nosaltres, evidentment, doncs, li traslladarem. Si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt.
0: La reunió arrencarà a les 10 del matí a la seu del Departament d'Educació. En concret, seran dues trobades per separat amb USTEC i CGT, que són els dos sindicats que mantenen viu el conflicte.
2: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. Manresa continua commocionada per la mort violenta de Carles Vilajosana, l'home de 45 anys assassinat durant l'última nit de la Festa Major. La ciutat i també Castellnou de Bages, d'on era veí la víctima, han viscut una jornada de dol marcada per homenatges, minuts de silenci i mobilitzacions per reclamar justícia. En paral·lel, el jutge ha decretat l'internament en règim tancat per als dos menors de 15 i 16 anys detinguts per la seva presumpta implicació en l'apunyalament mortal. Els joves estan investigats per un delicte d'homicidi i en un dels casos també s'ha acordat una mesura de tractament terapèutic. Encara en plena de successos, els expliquem que la Policia Nacional ha detingut a València uns pares com a presumptes autors de l'homicidi de la seva filla, una bebè. Per ara no han trobat el cos, que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià. Concretament, en un habitatge on es van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres malnodrits. I no és l'única investigació relacionada amb un nen petit. Els Mossos d'Esquadra també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos de Sant Adrià del Besòs. Una dona encarregada de fer la neteja de l'edifici situat al carrer Venus és qui ha donat l'avís després de trobar sang en el replà de l'escala procedent d'una bossa d'escombraries. Al seu interior és on era ja sense vida l'infant, l'edat del qual encara no se sap.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: El govern català estudiarà si la regularització explica part de l'augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior. Els sindicats demanen un canvi estructural i la patronal avisa que les xifres van més enllà de l'estacionalitat. Ferran Cuixart, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Catalunya tanca l'agost amb prop de 15.000 persones més a l'atur i per 60.000 d'afiliats a la Seguretat Social. Situació esperable amb la finalització dels contractes vinculats a l'oci i al lleure, però que preocupa tenint en compte que el procés de regularització ha incorporat més persones al mercat. Escoltem el secretari de Treball, Paco Ramos.
5: I el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
4: Sindicats i patronal han reclamat mesures per reduir les feines estacionals. Secretari General de PIMEC, Josep Ginesta, secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu.
6: A repensar les polítiques d'ocupació.
7: De fer un canvi estructural.
4: Amb tot, Catalunya es torna a situar per sota dels 4 milions d'ocupats.
2: La meva salut permetrà pròximament gestionar des d'un mateix espai els perfils de familiars que ho hagin autoritzat. Salut estudia aquest sistema especialment per facilitar l'accés a les persones grans i després d'anunciar la implantació progressiva de l'accés exclusiu mitjançant l'IDCAT mòbil. A més, la generació de noves contrasenyes es mantindrà disponible fins al gener del 2027 i no només fins al 15 de setembre, com s'havia anunciat inicialment. Més coses, l'empresa italiana Lottomatica absorbirà la catalana Cirsa per crear un nou gegant mundial del joc i les apostes. En una combinació íntegra d'accions que donarà lloc a un dels principals grups mundials del sector del joc i les apostes esportives.
3: Más de uno Catalunya.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
9: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: Les 7 i 29, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
10: Bon dia. El Centre Esport Sabadell guanya 2-1 al Barça Atlètic en la final de la Copa Catalunya de Futbol. El barcelonista Jesse Bisibu va sortir lesionat al minut 10 del partit per una trepitjada al turmell dret que el va obligar a fer servir unes crosses i una bota ortopèdica per poder caminar. Avui li faran proves mèdiques per conèixer l'abast de la lesió. L'Espanyol presenta aquest migdia els seus darrers fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Monchi, director general esportiu, farà un balanç del mercat de fitxatges blanc i blau. Girona i Panathinaikos arriben a un acord pel traspàs d'Ounahi al conjunt grec. Pau Lavadosa es fica a la segona ronda de l'Open dels Estats Units després de superar l'australiana Daria Kasatkina 6-1 i 6-4. Coco Gauff serà la següent rival de la gironina.
2: Fins aquí aquest informatiu amb Dani Sánchez del Control Tècnic.
11: Y ahora un consejo de Ibudol, que cada mañana nos traen los amigos de Kern Pharma.
12: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
13: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
11: Ya a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias. Es tardísimo. Vamos a actualizarles las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Pedro Sánchez comparece en el Congreso para explicar su gestión en la crisis de Ceuta.
14: Una sesión adelantada en un pleno extraordinario y monográfico presionado por sus socios que Sánchez querría haber dejado para la semana que viene. Finalmente comparecerá 35 días después de la entrada masiva de inmigrantes y con la resaca en las calles de las multitudinarias manifestaciones que se celebraron en distintos puntos de España en apoyo a la población ceutí. Allí, en la ciudad autónoma, más de 30.000 personas se manifestaron con un único mensaje que se escuchó durante la lectura del manifiesto.
15: ¡Ceuta no está sola! ¡España está con Ceuta! Ceuta es una parte irrenunciable de España. Pedimos al gobierno de España que refuercen los medios del Estado en Ceuta. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea.
11: Esto no es una pipa. Interior niega que el informe de la policía atribuya a las fuerzas de seguridad de Marruecos el ataque a Ceuta.
16: Después de reunirse con el director general de la policía, el ministerio publicó un comunicado explicando que este informe no dice expresamente que las fuerzas de seguridad de Marruecos planearan o ejecutaran la avalancha, aunque a lo largo de las 55 páginas del documento al que hemos tenido acceso aquí en Onda Cero sí se apunta directamente a la permisividad y a una planificación previa y se identifica a agentes de la policía marroquí participando activamente guiando a las masas en la entrada de final de julio.
11: Esto no es una pipa. Usted ve una pipa, pero no es una pipa. Usted está leyendo en el informe la responsabilidad de los gendarmes que guiaron el asalto a la frontera, que recomendaron por dónde nadaban los que tenían que llegar a las playas ceutíes. Pero Interior dice que no atribuye ninguna responsabilidad a Marruecos. Dos informes del CNI alertaron al gobierno de una entrada masiva y del riesgo extremo antes de que se produjera la avalancha de inmigrantes.
14: Lo cuenta hoy El Mundo. Hubo un primer informe el día 27 en el que se advirtió de una entrada masiva muy probable el día 30 de julio y ese mismo día se advirtió en otra nota interna de la Policía Nacional de ese riesgo extremo de colapso con carácter inmediato. Hechos que confrontan con la versión dada hasta ahora por el gobierno, que insiste en que sí hubo avisos de inteligencia, pero que no reflejaban la magnitud de lo que podía ocurrir.
11: Europa y la OTAN elevan su respaldo a Ucrania y anuncia nuevas sanciones contra Rusia.
16: Después del ataque fallido con drones en un aeropuerto de Alemania, al este del país, que atribuye a Rusia, la alta representante europea califica el acto de terrorismo de Estado, mientras que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que Rusia no les va a intimidar y que no solo van a mantener la presión sobre Rusia, sino que la van a aumentar. Los ministros de Exteriores ya preparan nuevas sanciones como la restricción a visados turísticos, al tiempo que von der Leyen dejaba esta advertencia.
17: Quiero ser muy clara sobre lo que estamos hablando. Se trataría de un ataque con equipo militar llevado a cabo por personal ruso en suelo europeo. No lo toleraremos.
11: Tres guardias civiles resultan heridos en Murcia tras ser embestidos por una lancha vinculada a las mafias.
14: Que llevaba una veintena de garrafas de gasolina usada presuntamente para trasladar a inmigrantes y proveer de combustible a otras pateras. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian que esta intervención realizada frente a Cabo Cope en la localidad de Águilas deja en evidencia su indefensión porque la embarcación no intentó huir sino que acudió directamente al choque. Se quejan del riesgo alto que supone interceptar lanchas que poseen un mayor tamaño y potencia con medios insuficientes. Una queja que ha compartido el presidente autonómico López Miras en redes sociales.
11: La Comunidad de Madrid reconoce por primera vez que Ayuso visitó el ático de Chamberí después de comprarlo.
16: Aunque señalan desde el gobierno regional que la presidenta madrileña fue a visitar una posibilidad, no una decisión. Esta opción de trasladar su despacho mientras se realizaban las obras en su sede de Sol. Niegan desde el Ejecutivo Regional que se comprara un ático para la presidenta y defienden que llevan todo el mes de agosto dando explicaciones. De momento Ayuso no se ha pronunciado y desde la oposición Más Madrid ha elevado al Tribunal de Cuentas esta compra por un posible menoscabo de fondos públicos y pérdida patrimonial.
18: En Onda Cero... Más de uno.

0: a Cubelles.
1: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
0: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
1: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
0: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
1: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
0: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
1: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur, i activitats gratuïtes i altres de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
3: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco, pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
4: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça, es decir, se,
3: pero
4: se
3: no
4: siente...
3: Pero no tendría el papel rutilante que en el Madrid.
5: Él está encantado de jugar en el Barça, es que conoce a todos los compañeros, es que la mitad han estado con él todo el verano, o sea, eso es indiscutible, pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri, o sea que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede ver en un momento dado, porque esto no se cierra, pues porque no, pues
2: de dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
8: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta.

0: Los turistas rusos, se convoca al representante ruso ante la Unión Europea y se van preparando nuevas sanciones propias de una organización civil como es la Unión Europea y no la OTAN.
1: Al menos 18 personas han muerto y 142 más han resultado heridas en Irán en las últimas 24 horas como consecuencia de los ataques de Estados Unidos. Cuatro de los fallecidos perdieron la vida por el impacto de un misil en un restaurante en el que se estaba celebrando una boda, como relata uno de los supervivientes.
2: Estábamos entrando a la boda y de repente oímos el sonido de un avión de combate. Enseguida se produjo la explosión. Muchos niños y mujeres resultaron gravemente heridos y todos los que estábamos allí éramos gente normal, civiles celebrando un matrimonio.
1: Un crimen de guerra, según Teherán, que Naciones Unidas está investigando, mientras llama a las partes a contenerse en su respuesta y retomar la vía del diálogo.
3: Más de uno en Onda Cero.
4: A puerta vacía, el comentario de Edu García, el director de Radio Estadio. ¿Qué tal, querido Edu? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, querido La Torre? Buenos días. Reconozco que me gusta mucho un código del periodismo deportivo español heredado, el de respetar cuando se pueda lo que cada uno hace en su vida. Eso sí, solo está en vigor para los que hemos cortado teletipos, teníamos tarjetero de visitas y en radio grabábamos en casete y emitíamos los cortes de sonido desde el Revox de cinta abierta. Debemos ser abundantes en las redacciones, aunque solo sea por edad, porque en la mayoría de las cabeceras de prestigio se ha tenido sumo cuidado con la privacidad de Raúl Asencio. Hemos publicado hechos contrastados, pero no nos hemos dejado arrastrar por la curiosidad morbosa. Y doy fe de que por nuestros ojos han pasado vídeos y WhatsApp que seguro le habrían traído más problemas de los que ya tiene. Lo que pasa es que lo de la multa por embriaguez es muy grave por poner vidas en riesgo. Hay público que, comparando trato, nos ha escupido la blandura en el asunto de la difusión del vídeo sexual no consentido. Asunto, juzgado, acuerdo e indemnizaciones mediante. Pero quizá es verdad que rascamos poco, me lo apunto. Sea como fuere, digamos que el jugador lleva instalado en los renglones torcidos muchos meses y su entorno o es ciego o es tonto o es inexistente. Y el Real Madrid de la paciencia infinita lleva ya tiempo con la decisión tomada. Y solo falta ejecutarla, Rafa.
4: Y que se entere Asencio. Muchas gracias, Edu García.
5: Un abrazo.
3: En Onda Cero, más de uno.
4: Hoy es jueves, y los jueves, esta temporada, también Peláez. ¿Qué tal, José Peláez? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Rafa. El 11M del PSOE. Eso es lo que estamos viendo, Rafa. El 11M del Partido Socialista. Las similitudes, desde luego, son asombrosas. Si entonces vimos a un gobierno que mentía, hoy tenemos lo mismo. Entonces nos intentaron intoxicar diciendo que había sido ETA, y ahora nos interesan hacer creer que, pese a las evidencias más que manifiestas, Marruecos no ha tenido nada que ver. En ambos casos, como vemos, se trata de no admitir aquello que está claro, pero en ambos casos no cuela. Entonces, España salió a la calle indignada, y no solo por el atentado en sí, sino también por la manipulación. Y ahora hace lo mismo. España ha salido ayer a la calle, y lo ha hecho con un doble mensaje. Uno de apoyo a Ceuta, y otro de hartazgo ante la tomadura de pelo de su gobierno. Entonces el Ejecutivo no supo reaccionar y se encastilló en una versión falsa. Hoy hace lo mismo. Entonces, según afirma Trillo, y también desliza Aznar, los responsables fueron los servicios secretos marroquíes, y hoy, pues todo indica que detrás del ataque están los mismos. Entonces hubo un cálculo electoral y también lo hay hoy. Entonces la versión oficial terminó chocando con la información de los propios aparatos del Estado, y lo mismo sucede hoy. Entonces, Rafa, el problema dejó de ser lo sucedido y pasó a convertirse en qué supo el gobierno y desde cuándo lo supo. Igual que ahora. Entonces intentaron instalar una explicación alternativa que desplazara el foco, y hoy intentan lo mismo. Entonces la política exterior aparecía como una sombra al fondo de toda la crisis, y lo mismo aparece hoy. Hay momentos en los que los españoles no salen a la calle porque desconozcan la versión del gobierno, sino precisamente porque la conocen, Rafa. Por cierto, entonces la gestión del atentado se llevó por delante al gobierno. Cierra tú el silogismo como consideres.
4: Gracias, Peláez, y que tengas un buen día.
6: Será lo que se pueda.
4: Bueno, Peláez, que estará en el Congreso de los Diputados, y con él conectaremos a las 9 cuando comience esta importante sesión. Esto es Más de Uno.
7: Cataluña, la teva ràdio. Más de Uno Cataluña, amb Montse Valls.
8: Què tal? Bon dia. El jutge decreta internament en règim tancat per als dos menors detinguts per l'homicidi de l'home de 45 anys a Manresa en una jornada marcada pel dol i els homenatges a la víctima. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. De moment tenim complicacions a l'AP7 a Cerdanyola per l'incendi d'un camió. Ens amplia la informació des del RAC en Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
9: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous pendents d'aquest incendi del camió a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud doncs deixa dos carrils de circulació tallats, tot i que les retencions continuen sent de més de 10 quilòmetres. Les alternatives recomanades, recordem, en sentit Tarragona i Lleida serien la C58 o la B40, i en sentit Barcelona la C58, la B40 o també la A2. Per altra banda, tenim un accident a la ronda litoral, a la B10, que talla la calçada en sentit sud i deixa cues de fins a 10 quilòmetres i mig. També registrem una avaria a la C33 de sortida de Barcelona, que en direcció Mollet del Vallès deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Pujarà una mica més la temperatura, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, els 35 a Girona, 32 a Barcelona i els 31 a Tarragona.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: El jutge ha ordenat l'internament en règim tancat per als dos menors de 15 i 16 anys detinguts per la seva presumpta implicació en l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a Manresa durant l'última nit de la Festa Major. Els joves estan investigats per un delicte d'homicidi i en un dels casos també s'ha acordat una mesura de tractament terapèutic. La decisió arriba en una jornada marcada per la commoció i el dol a la capital del Bages. Més d'un miler de persones han participat en minuts de silenci, concentracions i una vetlla multitudinària en record a la víctima, en Carles Vilajosana, molt conegut a Manresa i a Castellnou de Bages. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, explica que l'homenatge no respon a cap color polític i celebra haver-lo acomiadat com calia.
10: L'objectiu era retre un homenatge, fer-ho amb la gent del barri. Això s'ha escampat molt, ha vingut moltíssima gent, estem molt contents. L'objectiu que teníem era aquest, l'estar en silenci, el rendre una miqueta d'homenatge.
8: La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta i les primeres indagacions apunten que els fets estarien relacionats amb una baralla entre dos grups de persones i no es descarten noves detencions. L'Ajuntament de Manresa ha anunciat que es personarà com a acusació particular i ha condemnat uns fets que han generat una profunda consternació a la ciutat. Encara en plena de successos, els expliquem que la Policia Nacional ha detingut a València uns pares com a presumptes autors de l'homicidi de la seva filla, una bebè. Per ara no s'ha trobat el cos, que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià. Concretament, en un habitatge on es van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres malnodrits. Aquesta investigació va començar el darrer cap de setmana, quan l'avi de la menor va denunciar la desaparició de la petita. Arran d'aquesta denúncia han detingut la parella per descobrir quina relació tenen amb la suposada desaparició de la seva filla. I no és l'única investigació relacionada amb un nen petit. Els Mossos d'Esquadra també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos de Sant Adrià del Besòs. Una dona encarregada de la neteja de l'edifici situat al carrer Venus és qui ha donat l'avís després de trobar sang en el replà de l'escala procedent d'una bossa d'escombraries. Al seu interior és on era ja sense vida l'infant, l'edat del qual encara no se sap.
7: Más de uno Catalunya.
8: Canviem de qüestió. Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres repartides entre les desenes de manifestacions impulsades per PP i Vox, convocades arreu de l'Estat per criticar la gestió de la crisi de Ceuta i carregar contra el govern espanyol. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han hagut de separar concentracions contràries en diverses ciutats catalanes. En Ricard Jiménez ens explica com s'ha viscut la de Barcelona. Ricard, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Com bé dius, 10 furgons de la policia van evitar mals majors dividint la plaça Sant Jaume en dos. Per un costat, i sent més multitudinaris, centenars de persones cridades per PP i Vox denunciaven la invasió que està patint Ceuta, criticaven la gestió del govern de Sánchez i l'absència dels socialistes catalans. Són Daniel Cirera del PP i dos dels manifestants.
12: Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona.
13: Te le damos total responsabilidad al gobierno de España. y todas las funciones y responsabilidades que tiene en la custodia del Estado.
14: La gestión del gobierno es cero, és nula, no hi ha gestió.
11: I a l'altra banda de la plaça, desenes antifeixistes posaven en valor els drets dels migrants, tot i haver creuat de forma il·legal la frontera d'Espanya. Més enllà de petits episodis de confrontació i crits creuats, la tensió no va escalar en cap conflicte, ni a Barcelona ni a d'altres ciutats.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: Pel que fa a l'agenda d'avui, aquest matí es produirà la primera presa de contacte entre els sindicats que han convocat vaga per al primer dia del curs escolar i el Departament d'Educació. L'objectiu, precisament, és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat. Ens ho explica en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
15: Bon dia. D'entrada, les postures estan molt allunyades. El govern reconeix que el marge per millorar les condicions laborals dels professors és molt reduït. Enguany s'incorporen al sistema 1.800 professionals i s'ha fet una inversió de 2.600 milions d'euros. Anar més enllà, diuen, és complicat. No veu així el sindicat USTEC, que ha reclamat més recursos econòmics per a l'escola inclusiva, una reducció de ràtios, millores en infraestructures i un reforç de la immersió lingüística. Iolanda Segura és portaveu del sindicat en declaracions a la Ciutat Onda Cero.
16: Nosaltres la trobada la plantegem una mica a veure ella doncs, què ens trasllada i nosaltres, evidentment, doncs, li traslladarem. Si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt.
15: La reunió arrencarà a les 10 del matí a la seu del Departament d'Educació. En concret, seran dues trobades per separat amb USTEC i CGT, que són els dos sindicats que mantenen viu el conflicte.
8: Gràcies, Gavi. Canviem de qüestió. El Consorci de la Mina ha ajornat fins al desembre tots els desallotjaments pendents als blocs de la Rambla de Sant Adrià del Besòs. La decisió s'ha pres després que 4 dels 11 pisos desallotjats aquest estiu hagin tornat a ser ocupats. Per evitar noves reocupacions, les actuacions es faran de manera conjunta per escales i no de forma individual. El procés ha afecta un total de 58 habitatges ocupats que han de servir per reallotjar famílies de l'edifici Venus abans de la seva demolició, prevista per al 2028. Mentrestant, s'han reforçat les mesures de vigilància als blocs afectats i els serveis socials continuen atenent possibles casos de vulnerabilitat.
7: Más de uno Catalunya.
17: ¿Vamos de visita?
18: Hola, ¿qué tal?
17: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
19: Bien.
17: ¿Y la pequeña qué tal?
19: Está bien.
17: ¿Y tu gato?
19: Bien, muy bien.
17: Esta es.
20: ¡Wow! Me encanta.
21: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
17: Bienvenida.
21: Century 21.
7: Más de uno Cataluña. A Montse Valls.
8: A punt d'arribar a les 8 i 28, els esports, José Agustín Gómez, bon dia.
22: Bon dia, el Centre Esport Sabadell guanya 2-1 al Barça Atlètic en la final de la Copa Catalunya de Futbol. El barcelonista Jesse Bisibu va sortir lesionat al minut 10 del partit per una trepitjada al turmell dret que el va obligar a fer servir unes crosses i una bota ortopèdica per poder caminar. Avui li faran proves mèdiques per conèixer l'abast de la lesió. L'Espanyol presenta aquest migdia els seus darrers fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Monchi, director general esportiu, farà un balanç del mercat de fitxatges blanc i blau. Girona i Panathinaikos arriben a un acord pel traspàs d'Ounahi al conjunt grec. Paula Badosa es fica a la segona ronda de l'Open dels Estats Units després de superar l'australiana Daria Kasatkina 6-1 i 6-4. Coco Gauff serà la següent rival de la gironina.
8: La Setmana del Llibre en Català se celebrarà del 18 al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en uns espais. L'edició número 44 incorporarà com a novetat converses amb prescriptors literaris digitals i podcast en directe per fomentar l'ús del català a les xarxes. La fira reunirà 282 segells editorials d'arreu del territori i espera repetir l'èxit de públic de l'any passat. I en plana musical, avui parlem de l'último de la fila i és que tornarà a les botigues aquest novembre amb un nou disc en directe que immortalitza la gira del seu esperat retrobament.

0: a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
1: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa,
0: la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
1: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre,
0: la Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Segundo tramo de más de uno, que a ver si empieza ya.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, venga. Oye, pues Alicia, dale unos zapatos a estos señores para que salgan pitando ya
2: para
1: de aquí.
2: Ellos, Rafa, gorilas. Y para los más pequeños de su casa, porque se acerca la vuelta al cole y si hay algo que los niños necesitan son unos zapatos que aguanten todo su ritmo. Los Gorilas, los de la pelotita verde, los de toda la vida, porque son de 1942 y desde entonces están acompañando generaciones de niños y niños. Y por supuesto, los zapatos son perfectos para el colegio, cómodos, resistentes y diseñados a prueba de los más pequeños. Corren, saltan, juegan. Son los Gorila los que más aguantan. Compra bien en septiembre y olvídate de comprar en noviembre. Esta vuelta al cole, elige Gorila. Gorila.com, en las mejores zapaterías.
1: Don Alsina, ya todo tuyo, ¿eh?
0: Venga, ¿la comparecencia Sánchez cuando empieza?
1: Espero, porque va por el último frente.
3: Bueno, la réplica es hora y media, o por lo menos.
0: Oigo, la comparecencia, o sea, es verdad. O sea, cuando le empiezan a preguntar cosas y eso.
1: Sí, ahora tampoco termine esta diatriba.
0: Bueno, entonces te vas ya, ¿no?
1: Sí, sí, ya nos vamos. Oye, gracias por los churros y las porras. Son... A tu cuenta, ¿no?
0: Tienes a la gente desatendida, la torre, ¿no? Desatendida. Aquí el personal viene a desayunar, no a hablar contigo.
1: Porque necesito tertulianos con hambre, Alsina.
0: Bueno, ahora
1: adiós, mismo. Adiós.
0: Ahora mismo empezamos. Adiós.
4: Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre y Carlos Alsina.
5: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
7: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
8: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
9: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio. Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
10: Claro, visto así.
9: Onda Cero, tu radio.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
12: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
11: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
12: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
11: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
12: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
11: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
12: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
11: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
12: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
10: Inhala. Exhala.

0: Rodrigo Sorogoyen y los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. El 16 de septiembre conoceremos la candidata final que va a representar a España en esa 99 edición de los Oscars.
1: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: En el día después de la
3: Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Des de fa una hora està tenint lloc la primera presa de contacte entre els sindicats que han convocat la vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació. L'objectiu, precisament, és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat. A hores d'ara, la consellera Esther Niubó està reunida amb el sindicat majoritari a la primària, USTEC, i a les portes del Departament d'Educació, pendent dels resultats d'aquesta trobada, s'hi troba el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, bon dia. Encara continua en marxa la reunió?
5: Sí, bon dia. Encara dura aquesta reunió entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC per intentar desencallar la problemàtica. L'objectiu del departament és intentar evitar la vaga del dia 8 de setembre, el primer dia lectiu, i trobar així un punt d'entesa amb el principal sindicat educatiu. USTEC, però, arriba amb la voluntat de reprendre les negociacions amb unes noves exigències sobre la taula, especialment en matèria salarial, reducció de ràtios, augment de plantilles i també millora de les condicions laborals dels docents. El sindicat critica també sentir-se abandonat. Diuen després que durant tot l'estiu no se'ls hagi contactat. Per tant, la clau serà saber si Educació està disposada a fer noves concessions i reobrir una negociació que USTEC, el sindicat, considera que no està tancada.
4: Gràcies, Ferran. Doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reunió i també de les conseqüències que comporta. Més coses. Aquest matí hem de lamentar la mort d'una dona de 51 anys en un accident de trànsit a l'A27, al terme municipal de Valls, a l'Alt Camp. La víctima viatjava com a passatgera en una motocicleta que es va veure implicada en una col·lisió amb un turisme aquest dimecres al vespre. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir cap a les 9 de la nit, quan, per causes que encara s'investiguen, el cotxe i la moto van xocar per encalç. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de començaments d'any.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
6: Que lo sepas, tu perro ronca. Siempre es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
7: Estás escuchando... Más de uno en Onda Cero.

0: Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: Este septiembre en Sol Glass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Sol Glass, Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
5: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
8: Más de uno, en Onda Cero.
9: Vamos camino a las noticias de las 12 de la mañana. Bueno, hay una noticia esta mañana que tiene que ver con el cine y con algunas personas a las que conocen los oyentes de este programa porque han pasado por aquí ya. Se conocen cuáles son las tres películas, una de las cuales, hará falta saber cuál de las tres, la Academia del Cine Español enviará como candidata a película extranjera en los Oscar. Y esas tres películas son una que aún no se ha estrenado, que es la de los Javis, La Bola Negra, y dos que sí. Y estas otras dos son El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, que estuvo aquí el lunes, Rodrigo, hablándonos de la peli de Bardem y de Victoria Luengo, y Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que también estuvo en este programa hablando de su película, como los oyentes igual recuerdan. Y si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo. La voz de Rodrigo Sorogoyen el lunes, hablando de su película.
10: Pues creo que lo hemos conseguido todos, haciendo algo que él hacía mucho que no hacía, mucho, que es desnudarse. Él no se ha caracterizado, no se ha puesto una peluca, no hablo solo literalmente, ¿no? No se ha disfrazado, que es una cosa que él hace muy bien, él seguramente es el mejor actor. Al principio creo que le asustó, luego le agradeceré siempre que se tiró a la piscina, ya cuando entendió la
9: Rodrigo Sorogoyen, hablando de Javier Bardem.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dijous 3 de setembre, dia en el que ens volem preguntar per què seguim posant pals a les rodes, sobretot a la gent més gran, per fer els tràmits més bàsics. Ens estem referint al canvi que es produirà, si res no ho impedeix, el proper mes de gener per entrar a l'aplicació de La Meva Salut. Ja sabeu on tenim totes les nostres dades sanitàries. I és que el departament ha anunciat que s'acaba això d'entrar amb la nostra contrasenya i que només hi podrem accedir amb l'IDCAT mòbil, un tràmit que no serà gens fàcil per a moltíssimes persones. De seguida en parlarem amb el departament i també amb la FATEC, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí a l'estudi saludo en Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Víctor Rozano, bon dia.
5: Bon dia i bona hora a tothom.
1: Avui tenim molts continguts, així que vinga, va, sense més preàmbuls. No, quina és la cançó que ens portes?
3: Vinga, som-hi.
1: Gràcies, Montse.
3: Avui ara tindrem un fenomen fan, que és Montse Valls escoltant Ariana Grande.
1: Però no era Taylor, la que li
3: agrada. S'ha de dir... No, l'Ariana Grande també li agrada, també li agrada molt. S'ha de dir que aquesta cançó, We Can Be Friends, és una petició expressa de la Montse Valls.
4: No sé si heu vist El verano en que me enamoré, la sèrie.
3: No.
4: Buah, té una escena amb aquesta cançó increïble.
1: Fa mandret,
4: increïble.
3: Doncs perquè... No descartis, Víctor.
5: Ariana, quina és esta tia?
3: Doncs estem escoltant Ariana Grande, que comparteix nom amb una de les teves filles, Víctor. Una de les darreres grans estrelles del pop, no l'Ariana Lozano, sinó l'Ariana Grande, i és que ahir l'artista va posar punt i final a la seva darrera gira, The Eternal Sunshine Tour. Però no la posem avui perquè hagi acabat la gira, sinó perquè al final del concert es va dirigir als fans que havien assistit en un parlament que va sonar clarament acomiat. Grande va dir que ha estat una de les experiències més boniques i extraordinàries de la meva vida i només volia expressar-ho sense plorar, tot i que al final no va poder evitar vessar llàgrimes. A més, va dir que sempre guardaré aquesta experiència, tinc i sempre he tingut els millors fans del món. Gràcies per tot l'esforç i per seguir fent que això sigui tan especial. I és que era sabut que després d'aquesta gira, Ariana Grande feia una pausa indefinida, tot i que molts fans temen que sigui un adéu per sempre. Els seus problemes de salut li han complicat molt aquests darrers mesos i també, podríem dir fins i tot especialment, el fet d'estar sotmesa permanentment a l'escrutini públic. Allà on anava Grande, tant mitjans com persones del carrer, doncs, comentaven el seu aspecte físic, la qüestió de la seva salut, i això doncs també afectava a la seva salut mental. Tot plegat ha fet que Ariana Grande digui prou i decideixi posar

0: per davant la seva salut abans que seguir satisfent els seus fans amb nous discos, cançons i gires.
1: S'evidencia un cop més la importància de no parlar dels cossos aliens, perquè mai saps què hi ha al darrere d'aquell cos. La salut mental és fonamental. Amb la qual cosa desitgem que l'Ariana Grande doncs, es recuperi ben aviat i que la tornem a escoltar. Jo no sóc gaire fan, però la Montse
2: sí
1: que ho és, així que torni als
3: escenaris. Avui Lozano i Sanz són Dupont i Dupont, van vestits igual.
2: Sí, la veritat és que fan gràcies.
4: Molt corporatius.
3: Els faré una foto, els faré una foto i la penjarem a les xarxes socials.
5: Vestit oficial, m'ha dit que havia de... Ens han posat uns polos, hi ha aquí bordado la ciutat.
1: És uniforme.
0: És com els jugadors del Barça, que van amb el polo tots del Barça. Doncs
1: tot i que, Víctor, l'hauries de renovar, sí, perquè veig el del Gerard una mica més...
5: Jo sóc d'esports i dona el que dona. Els de la ciutat trinquen pasta de dona i jo me l'he comprat al Primark i ell se l'ha comprat al... Pues no sé,
0: va ser un regal, aquest polo va ser un regal.
5: Sí,
0: no, és bo,
5: És que si no té calidad, És que tiene calidad.
1: Vinga, va, Robert, què preguntem avui a la nostra audiència?
3: Avui passaran coses, com va passar dimarts. Dimarts ja van passar moltes coses aquí. I avui estem d'estrena novament, senyora, senyor. Estamos que lo tiramos, perquè després de l'èxit que vam tenir dimarts aquí amb aquella nova secció, toca la otra vez.
1: Robert?
3: Avui...
1: Toca la otra vez, Robert.
0: T'ho direm sempre, Robert.
3: Sí. Doncs vam tenir l'èxit amb aquella secció de Toca-la otra vez. Robert. Avui tornarem a sorprendre l'audiència. Sorpresa, sorpresa! O ella ens sorprendrà a nosaltres. I és que si dimarts va ser un èxit aquella secció musical que tanta nostàlgia xanquetera ens va portar, avui la cosa va de fogons, d'espàtula, de cullera, de cullerots, de forquilla i de ganivet. Avui la cosa va de cuina.

0: La mecànica és molt similar a la que vam seguir el dimarts. No hi haurà pistes.
1: Ah, t'anava a dir, no té res a veure, però bueno.
0: No, vull dir que...
1: A veure, que ho escalfem... Però com que sempre em sorprèn el Robert, dic...
0: Potser... Que ho escalfem a l'inici,
1: ho
0: resolem al final,
1: exacte,
0: i entre mitges oferim alguna recepta de l'audiència. Ja he dit el que...
2: Hem un Bielsa, no? Dale ya! Dale ya!
0: En lloc de tocar otra vez i adivinem esta canción, el que farem cada dijous... Silenci, sisplau, que és molt important. Silenci, sisplau.
1: T'encanta la idea de que entri el Víctor, eh?
3: Silencio.
1: Estàs encantat.
0: La mecànica és molt fàcil. El que farem cada dijous a partir d'avui és que la ciutadania s'inspiri per idear noves receptes de cuina. Bé, noves i antigues, perquè poden ser receptes que encara conservin escrites a mà de l'àvia o de la besàvia.
1: Les més bones.
0: Sí, sí. Així doncs, aquesta és una cuina oberta, com la de l'Arguiñano.
4: ¿Sabéis qué le pasa a un huevo cuando lo metes en el microondas? Que te pillas el otro con la puerta.
1: ¡Robert!
2: ¡Ay, ay, ay!
0: Cocina abierta, con Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano, que va a l'hora del programa.
1: Està nerviós.
0: Que fa competència amb nosaltres, l'Arguiñano. Però ell no tanca el microones per no agafar-se els ous. Poden tenir les receptes que ens enviïn l'audiència d'aquest programa al 676-760908. L'ou com a base és una superproteïna. També poden ser receptes amb altres coses, vull dir que no han de ser amb ou, eh? No, el tema no és l'ou, el tema és el que diré jo ara. Poden ser, com deia, receptes tradicionals o modernes, contemporànies, esferificacions, escumes, com les de Ferran Adrià.
5: La esferificació invertida, com l'expliquemos, és que un producte que tiene calcio actuarà sobre agua con alginato.
0: Molt bé. Doncs les persones que ens escolten ara diran, de què va això? Què hem de fer? Doncs ens han de proposar receptes de cuina. I avui obrim una temàtica concreta, que estem en aquesta setmana de reinici de la vida, de tornada a la rutina.
1: Cada setmana direm un tema, no?
0: Sí, cada setmana hi haurà una secció temàtica. I avui toca els tàpers de tornada a la realitat.
1: Que útil, per nosaltres.
0: Dijo, el que sempre entra en el mismo tàper.
1: La manera.
6: Ensaladita.
0: Ensaladita, tu.
1: Doncs mira, agafaràs idees.
2: Que té els seus components interessants,
1: No dic la amanida que vas portar ahir per no deixar-te malament.
2: Bueno, escolta, estava espectacular,
1: No, sí, però vull... Dos ingredients.
2: Tres, vaig afegir.
6: Em portava síndria, pot ser?
1: No, tomàquet.
6: Era tomàquet. Allò era tomàquet.
2: La Míriam sembla que el que diu que em vaig menjar un trunyo de gos.
1: No, vull dir que
2: era una amanida de tomàquet... Un tomàquet que vaig comprar en una verdureria bona, vull dir que no era del súper d'abajo de casa, amb nous, albocat... I tonyina. Està bé, no? Està bé, no?
1: Deixem seguir el Robert, que si no se'ns enfada.
0: El tema és que ens han de proposar a través del 676-760908 receptes de cuina, d'ara, d'abans, de sempre, de l'àvia, de la nòvia, de la que acaba d'idear vostè, de la que està pensant ara mateix i li sortirà d'aquí una estona, o d'aquella que vostè sempre fa quan té convidats a casa i sap que quedarà bé. Ens l'envien a través del 676-760908. Ho poden fer amb una nota de veu, amb un missatge de text, amb una fotografia. Si poden acompanyar aquesta recepta d'una fotografia del plat perquè algun dia l'han fet, també ens semblarà molt bé. Per què? Ara la gent dirà, quin és el premi? El premi és el següent, atenció, redoble de tambores, eh?
2: Un topper de Víctor Lozano de ensalada.
0: Com? No, un beso de Víctor Lozano virtual.
2: No, virtual o personal, jo...
0: Persona?
6: Abierto a todo.
2: Sí.
0: Però atenció, no, és que el premi és molt gros, eh? El premi és...
2: Tira.
0: Si vostè ens envia una recepta que sigui, decidim que és la millor de la setmana, recordi avui la temàtica és tàpers de la tornada a la realitat, aquesta recepta serà publicada en un article al web d'Onda Cero Catalunya amb la recepta i la fotografia del plat, si la tenen... Vull dir, apareixerà en portada d'Onda Cero Catalunya al costat de la Julio Otero, de la Miriam Frank, de tothom. I a més... Hi ha un altre premi encara, que és que apareixeran en un altre programa d'aquesta casa amb el qual fem sinergies, que m'encanta fer-les, que és que apareixeran a la secció La recepta de la setmana del programa En bones mans, que des de diumenge...
2: Ala, ja no s'ha colat la cunya.
0: De 7 a 8.
1: Ah, cada dia és això, no?
6: Cada dia. Ja t'acostumaràs, Víctor.
1: Doncs mira, déu-n'hi-do, eh? Podria fer un receptari de la ciutat al web d'Onda Fina,
0: eh? Home, mira, jo he pensat que com que som una empresa del Grupo Planeta... que fa llibres al Grupo Planeta, doncs els hem de dir als nostres companys del Grupo Planeta, al Patrici Tiquis, que ens faci un llibre de receptes.
1: T'has venit a arribar ara,
0: eh? Sí.
1: De moment que la gent enviï les seves receptes, les anirem escoltant i ens donaran idees.
2: Però específicament per tàper o per
1: avui
2: tot?
1: Sí. Avui per tàper.
2: El tàper és molt important.
1: I li vull preguntar, deixeu-me, a la Montse Valls, que és la que no es fa tàper.
3: Me'ls deixo una mica preparats per quan arribo al migdia.
1: Quina idea ens dones, va?
3: Jo sóc molt d'amanides, és que no sóc gens creativa, la veritat.
1: Però amanides poden ser avorridotes com les del Víctor.
3: Ah, no, jo contra més colors tinguin, millor.
1: O una mica diferents. Jo porto avui de mongeta tendra,
2: jo
1: amanida de
2: mongeta. Jo sempre intento fugir de menjar calent, perquè, i això és real, després has d'escalfar-lo en un microones on vosaltres poseu els vostres menjars infames allà, les olors es barregen amb el meu. Sé que una persona d'aquesta casa, quan no et porta el tapa, s'han oblidat, va a la plaça Catalunya, mata un colom i el fregeix.
0: Ai, Déu meu.
2: El fregeix al microones d'Onda Cero. Un dia el vaig veure...
1: Tu saps que hi ha una tapa al microones?
2: No, és pollo a la planxa. Aleshores, per això me porto amanides, per no haver d'escalfar el meu paper amb les vostres merdes de tàper que porteu aquí, que fan unes olors que no són permissibles.
1: Segur que és veritat. És que segur que ho fa per això. És que segur, coneixent-lo, segur que ho fa per
3: això. És molt tiquismiquis.
0: I una altra cosa, si al microones hi ha anat un company que tenia unes mandonguilles amb sípia,
2: correcte, amb molt all i julivert, perquè abuseu massa de l'all i julivert.
0: Doncs te'n vas al lavabo, que hi ha un dispensador de paper, els mulles una mica, fregues el microones i el tens.
1: I que hi ha dos microones, vull dir, agafes-la.
2: Ja, doncs hem de distribuir feina. Els coloms, el de l'esquerra.
1: Amb olors a un i sense olors a l'altre.
0: Qui frega el microones?
2: Sanitó, la Xaco.
1: M'ha fregat mai. Em
0: fregues tu?
2: Sí, jo.
3: És un vinagre blanc.
2: No, jo no, però si no el faig servir.
0: Amigo.
1: Vinga, va.
6: Si li poses el xus-xus aquest que dius, després el menjat fa olor i gusta el xus-xus.
1: Sí, que és encara pitjor i molt tòxic.
6: Clar, clar.
1: Escolta, receptes pel tàper per la nostra tornada a la feina. Volem agafar idees. Ens les podeu fer arribar al 676-76-0908. Les expliqueu bé, us preneu el vostre temps. No pateu, home. 8 minuts, potser no, en un parell de minutets.
0: Llavors hem de transcriure la recepta.
1: Perquè volem que entrin les màximes possibles. Així que vinga, va, receptes al 676-76-0908. Mentre que arriben, mentre que les aneu cuinant, repassem l'actualitat. Va.

0: Estem molt pendents de la primera reunió després de l'estiu entre els sindicats que han convocat vaga per al primer dia de curs escolar i el Departament d'Educació.
1: Sí, des de les 10 del matí que la consellera Esther Niubó ha estat reunida amb el sindicat USTEC, a hores d'ara s'està reunint amb la CGT i l'objectiu és constatar si es pot obrir una via de negociació que permeti començar el curs amb normalitat.
0: Doncs a les portes del Departament d'Educació, pendent dels resultats d'aquesta trobada i de les declaracions d'USTEC que s'estan produint, si no m'equivoco ara mateix, hi troba el nostre company, el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bon dia.
2: Totes aquestes qüestions i totes les que, diguéssim, afectin en el funcionament del nostre...
0: Estem escoltant en directe la Yolanda Segura d'USTEC.
3: Rebaixa del nombre d'alumnes per aula, hi hauria de ser...

0: ser de cara al curs vinent, perquè aquest any els grups estan configurats. Això suposaria un increment de plantilles. Hi ha prou personal a la bossa com per poder fer aquests increments? I penseu que han de ser increments, o sigui, classe lineals o focalitzades en aquells centres que estan atenent més alumnes vulnerables per situacions de pobresa, els centres, diguem-ne, que estan qualificats com de màxima complexitat?
1: En la línia de reducció de ràtios hi ha dues qüestions. Una, reduir el nombre de, total d'alumnat que hi ha a cada grup, que això pensem que ha de ser una reducció lineal, i després ja abordar les qüestions més específiques. Primer de tot, l'alumnat amb necessitats educatives especials, el NSA, ha de comptar doble. Això ja està aprovat, però no s'ha implementat aquest curs.
2: I esperem que s'implementin curs que ve. Però nosaltres hem d'anar a l'UNSL, que és el CD.
3: Sembla que tenim problemes per escoltar sí. La Yolanda.
4: No. Estic aquí.
3: Ferran.
5: Ai, està don Ferran.
4: He retirat el micròfon per poder comentar-vos una miqueta el que ha comentat Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, en el seu inici d'aquesta roda de premsa de peu. Ha dit que la negociació s'ha de mantenir oberta, no treu bones conclusions d'aquesta primera trobada post-estiu. Recordem que des del 13 de juliol que USTEC i el departament, el sindicat majoritari i el departament d'educació no es trobava, assegura que cal reprendre negociacions per poder abordar els temes d'una manera més concreta, que és una bona primera trobada, però que mantenen activa aquesta vaga del primer dia educatiu a l'escola pública, el dia 8 de setembre. No descarta noves mobilitzacions, però tampoc les concreta, per tant deixa la porta oberta i demana reprendre negociacions per poder abordar de manera contundent i de manera, diu, seriosa aquestes qüestions que en el sindicat USTEC els preocupa. Recordem, reduir aquest nombre de ràtios, també una millora salarial que vagi vinculada sobretot amb l'increment de l'IPC per no perdre poder adquisitiu, i en aquest context, doncs, Yolanda assegura que després d'aquesta primera reunió no treu bones conclusions. En aquest mateix moment que està fent les declaracions, a l'altre sindicat CGT que acaba d'entrar per reunir-se amb la consellera Esther Niubó.
3: Doncs seguirem molt pendents del resultat d'aquesta reunió i de les declaracions que segueixin fent els sindicats. Ferran Cuixart, moltíssimes gràcies.
4: Abraçada.
3: Ni Esquerra ni Junts per Catalunya es creuen la versió de Sánchez i el tillen de mentider per seguir assegurant que el Marroc no va tenir cap implicació activa en l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
6: En la compareixença del president del govern al Congrés dels Diputats per la crisi migratòria, Pedro Sánchez ha reiterat que el seu govern no té proves per incriminar el govern marroquí.
7: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián d'Esquerra diu que la versió del govern és un insult a la intel·ligència i assenyala els Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueras, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
8: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
9: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
6: Per la seva banda, des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tret un informe sobre la tribunal del 29 de juliol, escenificant així que sí existeixen informes que alerten d'un perill imminent d'arribada de migrants.
3: I matí complicat a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de dos incidents amb camions que han provocat importants retencions.
6: El més greu s'ha registrat a la Ronda Litoral, on un camió ha bolcat a l'altura de Sants Montjuïc i ha obligat a tallar completament la via en sentit Llobregat. L'accident, que s'ha produït cap a 7:45 del matí, ha provocat fins a 10 quilòmetres de cues mentre els bombers treballaven per rescatar el conductor i retirar el vehicle. La incidència també ha afectat puntualment la circulació de trens de mercaderies per la caiguda d'un fanal sobre les vies. Paral·lelament, un altre camió s'ha incendiat a l'AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El foc ha afectat la cabina i part del remolc, que transportava productes congelats, i ha obligat a tallar un carril. Això ha generat fins a 10 quilòmetres de retencions i afectacions també a la B30. Trànsit ha recomanat utilitzar vies alternatives mentre els equips d'emergència treballaven per normalitzar la situació.
3: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
6: A vosaltres.
3: Repassem ara l'actualitat esportiva. Bones notícies per en Hansi Flick.
10: Sí, ja s'ha tancat el mercat de fitxatges, ja tenim la plantilla del Barça tancada fins d'aquesta temporada, almenys fins al gener, que s'obre el d'hivern, ja en parlarem. I avui l'equip ja s'ha centrat en preparar el partit de diumenge, partit contra el València, més tard. Ja normalment és un partit d'aquells

0: complicats, un dels grans clàssics de la Lliga, però el València està fatal, està baix i en teoria és un partit no assequible, però sí apte per aconseguir una victòria còmoda pels de Hansi Flick, que efectivament s'han entrenat aquest matí amb la bona notícia de la presència de Gavi, que ja s'ha exercit amb normalitat després d'haver superat les molèsties ocasionades per la lesió que va patir el dia de l'Atlètic Club de Bilbao. Bé, va ser un cop molt fort al genoll, li feia molt mal i això de fet li va impedir jugar contra el Rayo Vallecano. Doncs bé, el futbolista andalús ja està bé, ja s'està entrenant. Avui primer fitxer entrenament també de Gabriel Jesús, del nostre amic Carlos Jesús, el cordero mica, que ja ha fet el primer entrenament amb el seu nou equip a les ordres del tècnic alemany. Qui no hi era aquest matí? Julián Álvarez, lògicament, perquè al final no ha fitxat...
1: Sí. Ni avui ni demà ni
0: en principi mai. Fins a l'1 de gener, de moment no. A poder vegades es podria reactivar el fitxatge. El cert és que avui no hi era i és curiós com els companys que hauria tingut el Barça, com Dani Olmo, l'han defensat i, de fet, per exemple, el migcampista agarenc critica l'Atlètic de Madrid per no haver-li permès complir el somni de jugar al Barça.
2: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo, sin duda. Pero así es el fútbol, al final algunas cosas pasan, otras no, la vida continúa, la vida sigue. Al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo. Entender, no lo entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños, yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó evidentemente por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
0: Dani Olmo, que va fer aquestes declaracions a Terrassa, la seva ciutat natal, on se li va retre un homenatge pel èxit en el que ell va participar, que és el títol de campió del món de la selecció espanyola el passat mes de juliol.
1: Mentrestant, l'Espanyol presenta dos fitxatges.
0: Doncs mira, en 20 minuts, 19 minuts i 20 segons per ser més exactes, l'Espanyol presenta aquest migdia els seus dos últims fitxatges al mercat d'estiu. Brian Zaragoza, a l'extrem, aquell que va jugar al Granada, va estar al Bayern de Munic, de fet l'ha cedit al Bayern, etc. I el defensa, Andoni Gorosabel. En aquest mateix acte, el director esportiu, Monchi, te'n recordes de Monchi del Força Barça, doncs ara és el director esportiu...
3: La verdad es que se bajó el gol desde la cama, se ha metido el gol entre los pies y no he podido evitar el gol.
0: Bueno, doncs Monchi, que és un dels millors directors esportius del món, per
1: això
0: cert,
1: parles amb més prestigi... Això ho parles amb la família?
0: No, això amb el psicòleg.
1: Ah, vale.
0: Directament, no, amb la família, no, directament ja amb el psicòleg. I fins a vegades amb el psiquiatre, també. Bé, doncs Monchi, que farà una valoració del mercat d'hivern del Club Blanc i Blau, ha fet molts fitxatges, de moment la cosa, més o menys bé. Pel que fa al Girona, ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de Carles Pérez, que signa per una temporada, extrem de Granollers, arriba al Club Blanc i Vermell com a agent lliure, després de rescindir contracte amb el Celta, i arriba Carles Pérez, marxa Ounahi, ja és definitiu, i fitxa pel Panathinaikos. Ingressarà al Girona per aquesta operació 14 quilos, més un en variables, i es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista marroquí. Per cert, el Centre d'Esports Sabadell, primer campió d'un títol aquesta temporada, va guanyar la Copa Catalunya, es va imposar en la final disputada la nova Creu Alta al Barça Atlètic per 2-1 al filial blaugrana.
1: Vinga, i avui tenim partit de Lliga.
0: Sí, partit de Lliga, no ens ho podem perdre. 9 del vespre, Estadi d'Anoeta, Reial Societat Celta de Vigo. És partit avançat de la 6a jornada de Lliga Primera Divisió. Per què es juga aquest partit avui? Perquè quan es jugui aquella jornada a les 6, que és intersemanal, el Celta i la Reial Societat tenen partit de l'Europa League. I per tant, doncs mira, es juga ara i així ja s'ha resolt el problema. Però és que això no para, perquè demà ja s'inaugura la quarta jornada amb el partit que jugaran el Betis i el Real de Madrid a l'estadi de la Cartuja. Mourinho ha parlat avui de Raúl Asensio, jugador del Madrid, que ha estat condemnat amb 8 mesos sense carnet de conduir i una multa de 14.400 euros per conduir directament borratxo perquè quadriplicava la tassa d'alcoholèmia, és a dir, 0,90 va donar amb el seu Porsche.
1: Molt malament.
0: Imagina't, la que té pasta, si tots ens han pogut passar, que et passes una miqueta amb el vi, no sé què.
1: Quadruplicar.
0: Vale, pues pot passar, però hòstia, amb la pasta que tens, cobres 6 quilos a l'any, deixes el cotxe i truques a un Uber i si estàs a no sé quants quilos, igual pagues 90 euros al taxi.
1: O pagues l'hotel.
0: Els vas a buscar, te'n
1: vas a dormir la mona a l'hotel.
0: És increïble, increïble. Doncs bé, avui Mou ha estat per mi força categòric, ha reconegut que al futbolista doncs, li interessa, que li agrada com a futbolista, però doni-li el toc d'atenció.
4: Un jugador de Real Madrid és jugador de Real Madrid 24 hores per dia, 7 dies a la setmana i 12 mesos a l'any. Tot el que tu haces fora de tu àrea professional continua a ser Real Madrid. continúa a dañar, el prestigio de un club que no, que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Sigui jugador al Real Madrid o no, ningú no es pot veure-lo si agafes el cotxe. És que
0: no es pot agafar el cotxe si has begut, ho pots veure i no agafar-lo.
1: Bueno, no s'ha de veure, partint d'aquesta base, que no és bo per la salut.
0: Vale? Un vinito,
1: sí, bueno, el que tu vulguis, però...
0: Sigui
1: jugador del Real Madrid o no, si agafes el cotxe...
0: Jo vaig veure els Sants amb una terrassa a Sant Antoni de Caronja.
1: Deixa el Gerard tranquil.
0: I no era 0-0, ho va mirar.
1: Vinga, acabem amb més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Doña Paula Badosa, la nostra Paula Badosa, que va classificar-se per segona ronda de l'Open dels Estats Units. Va guanyar l'australiana Daria Kasatkina 6-1-6-4. Es va reprendre el partit, de fet, perquè s'havia estat suspès per la pluja. De fet, havia desaprofitat tres pilotes de partit la de Begur. Doncs ahir al final va aconseguir endur-se la victòria i jugarà aquesta matinada, segona ronda, contra el nord-americana. Mira quin nom més maco. Coco Gauff.
1: Ai, que maco.
0: Coco Gauff. Sembla una marca de lenceria o de joies.
1: De perfum.
0: O de perfum. Coco Gauff. En bàsquet, partidàs avui. De fet, s'ha aturat. Donald Trump ha cancel·lat la seva agenda d'avui perquè se n'anirà directament cap a Sant Julià de Vilatorta per veure el partit amistós entre el Quitanàs Manresa. Compte aquest nom.
1: Has dit Donald Trump?
0: Quitanàs, que és...
1: Sí, ja sabem, sí.
0: Vale, pues és el patrocinador del Manresa, em sembla molt bé, molt guai.
1: Ah, sí, no ho sabia.
0: Pues s'enfronta a la 6 a Joventut, partit amistós, 8:45 del vespre. I tancam, i cerramos con la ronda espanyola, la Vuelta Ciclista a Espanya, hoy en etapa número 12, entre Vena i Calar Alto, 166 kilómetros de recorrido, ai, media montaña.
1: Que desagradable.
0: Puertos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, el último la situado en la línea de llegada. Recordemos que Enric Mas entra como líder, 1:18
1: sí,
0: segundos de ventaja sobre la eslovena Primoz Roglic.
1: Víctor Lozano, es más gotas.
0: Mira,
1: que vagi bé, fins demà.
0: Ja té tres quarts i ja estàs trinxada, tu.
1: Vinga, fins demà.
0: Demà més i millor.
5: La ciutat, amb Míriam Frank.
6: A Conforama volem que la teva tornada a casa sigui molt fàcil. Aprofita el nostre 15% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Preus realment baixos només del 4 al 7 de setembre. Conforama.
1: El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha pres la decisió d'eliminar l'accés amb contrasenya a La Meva Salut, l'espai digital personal on cada usuari pot consultar informació sobre el seu historial mèdic. Amb aquesta decisió quedarà com a única via d'entrada al portal l'IDCAT mòbil, el sistema d'autentificació de dos passos que envia un codi d'accés únic i d'un sol ús al telèfon d'un usuari prèviament registrat.
7: Un canvi que no serà immediat. Les dues formes d'accés conviuran fins al gener del 2027. Tot i això, a partir del dia 15 d'aquest mateix mes de setembre, el canvi es començarà a notar, ja que els usuaris ja no podran generar noves contrasenyes. El Departament de Salut va activar aquest sistema de doble autenticació al gener del 2025 per reforçar la seguretat a l'hora d'accedir al portal després que l'any anterior, el 2024, es detectessin robatoris de dades. La decisió ha generat algunes crítiques, especialment d'usuaris i familiars de persones grans, que consideren que aquest canvi agreuja la bretxa digital i suposa una complicació més per la gestió familiar d'aquesta aplicació. En aquest sentit, hi ha hagut una novetat en les darreres hores i és que finalment serà possible que un mateix compte pugui gestionar més d'un usuari de manera simultània, el que permetrà als familiars més joves gestionar els comptes dels més grans.
1: Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut. Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Abans que res, comencem pel principi i expliquem com funciona aquest sistema IDCAT.
8: Sí. Mira, el primer que us explico és la motivació del per què fem això, que és un tema de seguretat, bàsicament. És a dir, com heu explicat bé, l'IDCAT ja forma part del sistema d'accés a La Meva Salut i en aquests moments, que fa un any més o menys, un any i alguna cosa que ja l'hem incorporat, i per tant en aquests moments tu pots accedir al teu espai de salut personal o a través de l'IDCAT mòbil o a través de l'usuari contrasenya amb doble factor. La nostra idea és que hem d'evolucionar aquest accés a la meva salut a través d'un sistema segur i robust com és l'IDCAT mòbil, el certificat digital, el DNI electrònic, el sistema clave. Per això el que fem és transicionar cap a un model que és aquest del sistema vàlid, que el que fa és que quan tu vas accedir a la meva salut et detectarà quin d'aquests certificats tens i a partir d'aquí podràs accedir.

0: És a dir, per què ho fem? Perquè les dades de salut són dades que són personals, que són d'alta sensibilitat i per normativa es consideren que són de categoria especial. I el que hem de fer nosaltres és protegir amb mètodes d'identificació digital segurs l'accés a aquestes dades. Què fem? Doncs el calendari és que nosaltres comencem a partir d'ara, al setembre, a fer tota una bateria d'accions per difondre la bondat de l'ús de l'IDCAT mòbil i perquè la gent es doni d'alta l'IDCAT mòbil, que és el sistema de la Generalitat de Catalunya per poder accedir a tots els tràmits del sistema públic de salut i de qualsevol tema de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el que fem és, d'ara fins al desembre, promoure amb accions de comunicació, amb accions de formació doncs, de les persones que estan en els centres d'atenció primària perquè puguin fer de les persones que estan al 061 o al 012 a les oficines d'atenció ciutadana, promoure això, una campanya de comunicació i a partir de...
1: Alexandre?
0: Solventat. Sí,
1: no, és que no, t'havíem perdut per un segon. Segueix, segueix.
0: Dic, a partir del gener, quan nosaltres tinguem solventat, que també ho estem treballant des d'ara, ja fa mesos,
1: podrem... Sembla que estem tenint problemes amb la conversa que estem tenint amb l'Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut. Ara intentem de seguida recuperar aquesta connexió. L'Elisenda ens està explicant com funciona aquest IDCAT i els motius de per què aplicar-lo. Crec que podem parlar amb ella, Elisenda?
0: Sí, sí.
1: Ara t'escoltem.
0: D'acord, no sé on ens hem quedat.
1: Al final de tot, quan has deixat de parlar...
2: Sí, el calendari i les campanyes d'informació i
1: pedagogia. Ara i fins al desembre s'està fent aquesta campanya de conscienciació.
0: Ah, exacte. Per tant, fins al gener, el nostre objectiu és que a partir de gener, si tenim solvent...
1: Doncs no, sembla que tenim algun problema a l'Hisenda. Intentem reconnectar amb tu de seguida perquè és molt interessant. Necessitem saber els motius d'aquest canvi en el sistema i sobretot pensant en les persones grans, que són els que més els hi costa. I com dèiem al principi, no? molts familiars ja s'estan queixant perquè això vol dir que se'ls gira feina a ells com a fills o filles, no? Per ajudar els pares a poder accedir a partir del gener si res no canvia amb aquest IDCAT i no amb la contrasenya. De seguida intentem recuperar aquesta connexió amb l'Elisenda Serra per intentar saber més de com funciona aquest nou sistema.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
5: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
6: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
5: Sí,
6: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
7: Pero indiscutible tampoco lo ha sido.
6: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
1: Ara sí crec que podem recuperar aquesta connexió amb l'Elisenda Serra. Elisenda, ens escoltes?
6: Sí,
1: perdona,
6: què tal? Sí, seguim.
1: El que té el directe, que a vegades falla
6: sí.
1: Les tecnologies.
6: No, us volia explicar aquesta solució per les persones que estan gestionant la salut doncs dels seus pares, dels seus avis, etc. Per aquesta, diguem-ne, per aquest cas, el que farem serà utilitzar l'eina Representa, que és una eina també del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, que el que permetrà serà delegar a l'accés perquè et gestionin la teva salut a una tercera persona, entre dos adults, d'acord? I això es farà des de dins de la meva salut. I això és el que estem acabant de resoldre, perquè el Representa ja funciona i hem de resoldre que funcioni a dins de la meva salut. Per tant, jo entraré dins de la meva salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis, i aquest algú des de la meva salut jo li atorgaré el permís, i aquest permís es podrà

0: grans i ens donava una mica la seva opinió i feia d'alguna manera una reflexió, si et sembla, l'escoltem i després ho comentem.
1: Sí, des de sempre nosaltres ens hem queixat de que entrar a la meva salut és complicat. Primer perquè de tindreu... Em sembla que és una bona possibilitat, sempre i quan aquests fills o aquests gestors estiguin a disponibilitat. Perquè, esclar, jo tinc un fill, o tinc els meus fills, per exemple, no viuen amb mi ni viuen al mateix poble. Segurament, i no segurament, segur, tenen moltes més habilitats que jo. I jo seria dels que diria, ajudeu-me a fer això i fer l'altre. Però, clar, quan tinc una necessitat, què haig de fer, llavors? Esperar que el meu fill es connecti i tal? No ho sé.
0: Clar, aquesta possibilitat és del tot lògica, no? El fet de permetre gestionar simultàniament diferents comptes, però no deixa de fer que... o no soluciona el fet de que aquesta persona seguirà sent dependent?
2: A veure, seguirà com està ara, és a dir, la persona que avui en dia gestiona la seva salut directament té algun problema amb temes digitals, nosaltres tenim una capacitat d'accessibilitat omnicanal, és a dir, tu pots trucar al centre d'atenció primària o pots anar-hi presencialment, i la part digital es soluciona a través de la meva salut. El fet que un usuari pugui gestionar diferents comptes d'alguna manera fa que aquesta diguem-ne, cas que diu el senyor que és, jo visc a, jo què sé, a Móra d'Ebre i el meu fill està a Barcelona, doncs com que és en immediat perquè tu tens el que utilitza la delegació ho pot fer de manera autònoma, doncs li facilita la vida. És a dir, la idea és que serà un accés molt més segur, molt més àgil, molt més fàcil i, a més, integrat.
3: En Josep Carné ens deia també que creu que la solució passa per posar facilitats, com per exemple que els professionals sanitaris donessin l'alta d'alta a les persones grans que ho necessitin.
1: Bueno, sobretot informació i sobretot més que informació és acompanyament, que les coses es puguin ser fàcils i que diguis, mira, el dia que vagis al CAP, el mateix metge et donarà d'alta i crearà aquest compte o alguna cosa, o la persona que té el mostrador, alguna cosa, però no hi ha la informació, sinó aquest acompanyament, aquest saber, no solament és explicar-te que donat d'alta l'IDESCAT ja no caldrà tindre una contrasenya nova, sinó que ja ho tindràs per sempre i això t'ajudarà, sinó que a més que aquestes coses digues, mira, avui què necessites això? Doncs mira, ho has de fer d'aquesta i d'aquesta altra manera, que hi hagi un tema d'acompanyament important. No?
3: No sé si aquesta és una opció que podria estar sobre la taula.
2: Sí. No, està sobre la taula. Uh-huh. A part de, quan us deia jo abans que se'ns tallava, però el calendari d'accions que tenim previstes, hi ha tota una part que és de formació interna nostra, que comença precisament la setmana que ve a partir de webinars, a totes les persones que estan a Atenció Ciutadana, que estan en els centres, a les persones de les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat, etcètera, perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, 012, aquest acompanyament de com un es dona d'alta de l'IDECAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'Ajuda de la meva salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut, que s'han passat també a través de l'Escola de Salut Catalana, que els hem enviat també a través de la plataforma del Consell Consultiu de Pacients. L'any passat vam començar ja totes unes formacions juntament amb el Departament d'Empresa que les fèiem dins dels propis CAPs a persones que tinguessin problemes de bretxa digital. Eren uns cursos que els dèiem més digitals i els reprendrem també a partir del gener a la que tinguem els recursos necessaris. Uh-huh. Per tant, tota aquesta part d'acompanyament entenem, ja la tenim prevista i entenem que s'ha de fer perquè és la manera de... I ho entenem no només com a salut, uh-huh. Ho entenem com a Generalitat perquè l'IDECAT mòbil et serveix no només per entrar a la meva salut, et serveix per qualsevol tràmit que hagis de fer amb l'administració.
3: Doncs veurem com es produeix finalment tot aquest canvi en el sistema d'accés a la meva salut. Elisenda Serra, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
2: A vosaltres.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: De seguida arriba el butlletí de la una, però abans passem per Tarragona per saber quin és avui el menú que ens ha cuinat el Pablo Alcaraz. Pablo, bon dia.
5: Hola, Míriam, què tal? Bon dia.
3: Veure,
5: doncs mira, avui arrenquem nova temporada també per una de les seccions veteranes de la ciutat a Onda Cero Tarragona, que és el Bons Vins. Parlarem de tradició, parlarem de cultura, i no només gastronòmica, amb Mas Amfres, que és un celler, a més té una història curiosa, que ens l'explicarà també el seu protagonista, repartit entre Reus i Riudoms, una mica com Gaudí, que saps que Reus i Riudoms sí, es barallen sí, sí, per veure on va néixer. Doncs també parlarem una mica d'això.

0: Ja sabeu que a la ciutat volem estar al dia de les noves tecnologies, però sobretot volem entendre com funcionen i quin és el seu origen. I d'aquesta tasca, doncs, qui s'ocupa és l'Àlex Soto, que és enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, de muntanyes russes.
0: Déu-n'hi-déu. Uf, ja m'ho has explicat quina marejada, tu, eh? Jo ja no tinc
1: ganes. Sí. No, jo sí pujo, però bueno, sí que és veritat que hi ha cops que estava allà assentat i deia, jo què estic fent aquí?
0: Però bé. De fet, vam explicar, no?, com va ser la primera muntanya russa,
1: sí?
0: No?
1: Te'n recordes? Sí, vam estar-ho, sí, per això, però bueno.
0: Avui no parlem de muntanyes russes.
1: No, s'ha superat per això les vacances.
0: molt bé.
1: S'ha superat.
0: I ja tenim una nova temporada aquí, gràcies per seguir sent part de la ciutat i explicar-nos com funciona la tecnologia i com es va originar en alguns casos. De què ens parles avui?
1: Sí, avui he portat aquesta cançó, perquè aquesta cançó és del 2026, val? És Repeat It, es diu la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran,
0: sí.
1: Val? I com que és una investigació que s'ha fet aquest any, doncs per això he posat aquesta cançó, val? Ah, simplement dir una forta abraçada a l'Anita, que va ser qui em va fer descobrir Martin Garrix.
0: Ah, mira.
1: Que és sí, que és un artista molt solidari, perquè ell té molt clar que ell el que ha de fer és ser el portador de la cançó, però no ser l'estrella de la cançó, no? Bueno, doncs m'agrada molt que aquesta cançó, a més, té una curiositat que en el drop, que és això, quan et ve el subidón, perquè ens entenguem, sí, diuen rewind, repeat it, que és a tira enrere i repeteix. I és el que fa la cançó constantment. Llavors, és allò de cançó i música, sí, van lligats, no? Però bé, començarem a parlar una mica d'això, de la investigació aquesta que s'ha fet, que és la vacuna sobre el melanoma.
0: Sí,
1: que realment, serà parlat, exacte, jo crec que, vull dir, que tenen resultats molt, molt prometedors,

0: I aquí el tema és que ha sigut gràcies a la intel·ligència artificial. I avui que tothom està aquí en mode apocalipsis, no?, de la intel·ligència artificial, què tal? Bé, doncs la IA també ens pot donar bones notícies, no?
1: I tant.
0: Pensem per això que hi ha científics com José Ignacio Latorre que diu que estem en un moment de singularitat en la història de la humanitat. Què vol dir això? Vol dir que estem en un moment en què crec que el viurem on l'espècie humana serà superada.
1: Ostres.
0: I clar, això, clar, jo entenc que això fa por, eh? Però...
1: Home, això fa una mica de por, o molta, però la por no deixa de ser una reacció davant del que ens és desconegut, amb la qual cosa jo crec que si ho expliquem i ho entenem, doncs potser aquesta por marxa, així que va.
0: Així,
1: expliquem com s'ha estat tot plegat. Va.
0: Això mateix. Primer de tot, dius que utilitzaré un llenguatge molt planer. Vull dir que si hi ha cap metge, sí, que ens, hi ha algun metge que ens està escoltant, que no m'esperin a la porta de la ràdio.
1: No, no, està bé que ho expliquem, perquè els metges en saben molt i a vegades ho expliquen d'una manera doncs, que nosaltres, la resta dels mortals, no ho entenem, així que ja està bé. Que ens perdonin els metges, no utilitzar les paraules, un vocabulari tècnic, però sí que ho entendrem tot, que és el que ens interessa.
0: Ah, això mateix. Llavors, la intel·ligència artificial no ha descobert la vacuna, sinó que l'ha fet més efectiva i personalitzable.
1: Vale.
0: Llavors, què passa amb el càncer? No? Bé, ja tots sabem que tenim el sistema immunològic.
1: Que és els glòbuls blancs, no?
0: Això mateix, que és el nostre exèrcit, no? Okay. Llavors, nosaltres suposem que el nostre exèrcit va amb uniformes blaus.
1: Vale.
0: I els enemics van amb uniformes vermells. I tu et diuen, els vermells són lents, l'has d'atacar,
1: vale.
0: Doncs tu vas i ataques els vermells. Si a més a més et diuen, ei, que els grocs també són dolents, doncs tu ataques els grocs també, aquí
1: sí, sí.
0: No passa res més. Què passa amb les cèl·lules cancerígenes? I és que fan una altra cosa, i és, som de l'equip vermell, és a dir, som dels dolents,
1: sí.
0: Però t'hem robat l'uniforme blau. Llavors me'l poso, però què passa? Que jo no vull que el meu equip de l'equip vermell m'ataquin a mi, perquè jo soy de los suyos, no?
1: Clar. Diuen...
0: Llavors es posen una petita diferència, potser una petita línia en l'uniforme, potser hi ha un pegat, no?
1: Sí.
0: Que es queda per allà l'uniforme, no? Llavors fan aquestes cosetes. Llavors això és important que ens quedem amb aquest concepte, val? De que són com cèl·lules normals, però amb una petita, molt petita diferència, que què passa? Que les cèl·lules de l'exèrcit blau no es reconeixen i es creuen que són col·legues. I per tant, clar, no les ataquen. Què passa amb un melanoma? Doncs és exactament això, que el sistema immunitari no és capaç d'identificar aquestes cèl·lules. Llavors, quan ja tens, diríem, símptomes de, no?, que tens un melanoma, el que es fa és supera. Problema és que poden quedar cèl·lules que no podem veure quan les has, no?, quan les has operat i es tornen a reproduir. I llavors es repeteix el procés.
1: És això que a vegades es diu, no?, que s'ha arribat massa tard, potser, que si s'hagués arribat una mica abans s'hagués pogut solucionar el problema. Escolta, com s'està solucionant tot plegat ara?
0: Exacte. El que es fa ara, avui en dia, que és, tu fan la biòpsia, analitzen totes les cèl·lules que tenen, no?, i diuen, ostres, doncs sí, mira, és un melanoma, i a més, som capaços de veure una mica això, com, quin pegat porten, si porten una línia, si porten un pegat, si... O sigui, som capaços de veure, ei, vigila perquè l'uniforme té aquestes diferències, que no és una cèl·lula normal, té aquesta diferència aquí, aquesta diferència allà, que hem d'estar al tanto, no? Llavors, què passa? Estaria molt bé si nosaltres poguéssim entrenar el nostre exèrcit a dir-li, vigila, perquè aquests que porten l'uniforme blau, si veus que porten aquesta línia groga aquí, no són dels nostres, són dolents, i els heu d'atacar.
1: I entenc que aquí és on ha entrat la intel·ligència artificial, no?
0: Exacte, perquè el problema que hi ha és que hi ha moltes... O sigui, l'exèrcit aquest que agafa l'uniforme blau pot posar moltes diferències, val? I no vol dir que... O sigui, tu pots dir, mira, si porta la línia groga és dolent, ah, doncs no porta la línia groga, no és dolent. No, sí, pot ser dolent perquè potser porta una línia negra. No? Llavors, clar, hi ha moltíssims atributs que fan, no?, que aquella cèl·lula realment... vegis que s'està passant per una altra, no? Llavors, n'hi ha tantes que costa moltíssim que una persona humana pugui saber totes quines són i, segons les nostres característiques com a persones, saber si podríem detectar-ho i atacar-ho, no? Llavors, això que per un humà és molt difícil perquè són moltíssimes dades, però una IA és molt fàcil. Tu simplement has de fer la biòpsia, li passem aquesta IA... I la IA diu, ah, amb tots aquests paràmetres que m'estàs dient, amb tots aquests, no, diem, totes aquestes diferències en l'uniforme, jo sé que puc dir...

0: aquests són els dolents i, a més, els has de poder atacar d'aquesta forma. I aquesta és la gràcia, que mentre que ara diem tens un melanoma d'aquest tipus i anem a provar amb aquesta medicina, la IA ens pot dir aquesta, per tu com a persona i tu pel tipus de càncer que tens, l'hauries d'atacar d'aquesta forma.
1: Que és la gràcia de la medicina, aquesta personalització. Escolta, ja podem identificar aquestes cèl·lules dolentes, malignes, i ara com entrenem les nostres cèl·lules perquè les ataquin?
0: Clar, aquí ve un vell amic nostre, que són les vacunes ARNm, que això sona del Covid.
1: Sí.
0: Segur que el Covid, això... Aquestes són els que ens solucionaran aquest problema. Perquè ara pensem un altre cop amb l'exemple aquest dels exèrcits. Si tu tens un exèrcit i els hi vols dir que sapigueu que hi ha uns que s'estan passant per nosaltres però que no són dels nostres, què faries? Enviaries un PowerPoint amb tot de fotos, no? I diries, mireu això, això, això, això. O sigui, entrenaries el teu exèrcit.
1: Us heu de fixar en això, no?
0: Heu de fixar en això. Molt bé. Doncs això és exactament el que fa la vacuna ARN missatgera, no? Que és, codifiquem aquest PowerPoint dintre de la vacuna, t'injectem la vacuna i què fa aquesta vacuna? Li passa el PowerPoint a tots els linfòcits T i B per aprendre a identificar aquestes cèl·lules cancerígenes i també aprenen a com lluitar-les, no? Per tant, el que podem veure és que ara el que estem fent és dir-li en el teu cos, o l'estàs ensenyant en el teu cos a dir-li, atenció amb aquestes cèl·lules que semblen que són de les nostres i no ho són i, per tant, elimina-les.
1: I això com canvia la medicina, Àlex?
0: Clar, això, fixem-nos que el que estem anant cap a una personalització de la medicina. És a dir, ara mateix, és el que comentava, no? De que no nosaltres ens detecten, en el cas que algú li detecten un melanoma, li posaran un tractament més o menys genèric. En aquest cas no, en aquest cas és, jo t'extrec el teu melanoma, les teves dades del teu cos, les poso juntes, les passo a una IA, la IA em diu aquí, aquest detall, aquest detall, aquest detall, és amb el que s'ha de fixar el teu cos, perquè el teu cos és diferent que el del veí, no? Fixa't en això, ho posem dintre a una vacuna personalitzada per tu, que només serveix per tu, te la injectem i llavors, clar, com tot, l'èxit no és que estigui assegurat, però ja podem veure que és una millora molt, molt gran. I a més, sí? I a més, podrem agafar i dir, ha funcionat? No. Doncs podem realimentar la IA perquè aprengui encara més, no?
1: Més dades a la IA.
0: Exacte.
1: La pregunta del milió, Àlex. Sabem si això servirà també per d'altres tipus de càncer?
0: A dia d'avui, no. Es veu que s'han provat per altres tipus de càncer i no ha funcionat, per altres s'està investigant, però jo vull ser positiu. Perquè al final, la realitat és que qui ens investigarà com càncer? No serem nosaltres. El dia que tinguem IAs generals, IAs superintel·ligents, ja no ens haurem de preocupar d'estudiar-ho. Ja ho faran elles per nosaltres. Molt més ràpid i treballant 24 hores.
1: Imagina't.
0: Per tant, no ens haurem de preocupar. És a dir, ara mateix sí, però en un futur, jo crec que no massa llunyà, començarem a veure els fruits aquests d'IAs fent investigació i, a més, molt útil, no? I si ens fixem aquí, és el que m'agradaria dir al final, és que això, la investigació de... O sigui, que les IAs investiguin, també serà economia. Llavors, quan es posen lleis que posen barreres a on poder crear aquests centres de dades per poder fer funcionar les IAs, el que estem fent és empobrir el país a llarg plaç.
1: Doncs esperem que quan arribi aquest moment es pensi en la gent i no es posin aquestes barreres per poder accedir a aquesta tecnologia. Ens hem quedat més tranquils, Àlex, perquè
0: sí.
1: Així demostrem que la intel·ligència artificial també té la seva part positiva i que pot ser molt positiva si la fem servir.
0: Exacte, també pot ser, i tant.
1: Àlex Soto, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: Escolta a la ciutat, amb Míriam Franc, tota l'actualitat de Barcelona. Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi

0: De seguida parlem amb la nostra advocada experta en consum, però Robert, recordem avui la pregunta del dia...
1: No recordem.
0: Ah, vale.
1: Però estic una mica enfadat.
0: Què et passa ara?
1: No, perquè anava molt bé la cosa, de molta participació al llarg de tota la setmana, i ara resulta que parlem d'una cosa que fem tots cada dia i la gent no s'anima.
0: Potser no fan tàpers i no tenen cap recepta per tàper.
1: No s'ha fet mai vostè una carmanyola a casa. No s'ha preparat mai res perquè havia tornat tard del metge.
0: No fotis bronca a l'audiència.
1: Home, és que ja és molt fàcil. A més a més,
0: ha arribat alguna nota.
1: El premi és tan espaterrant...
0: Potser no li ha agradat. Bueno, però participaran en bones mans.
1: El cas que avui hem obert una nova secció que no té nom. No li hem posat nom encara.
0: Els fogons de la ciutat.
1: Els fogons de la ciutat. Jo li posaria quins
0: no
1: fogons.
0: No li ha agradat.
1: Quins fogons.
0: És veritat, si m'ho has
1: dit. Quins fogons. Doncs a quins fogons, que és aquesta secció que ens hem inventat, ens agradaria que cada dijous parléssim de cuina aquí al programa, però parléssim amb l'audiència d'aquest programa, que segurament cuinarà en algun moment de la seva vida. No dic que cada
0: segurament
1: dia,
0: ara estan cuinant.
1: Segurament algunes o alguns estan cuinant a aquesta hora, perquè s'estan fent el dinar. Molt bé, doncs vostè que està fent el dinar, agafa el mòbil i el desbloqueja i diu WhatsApp, nota de veu. Hola, guapos de la ciutat, com esteu? Doncs mira, jo estic fent uns macarrons amb la bolognesa, per exemple. Doncs ja està, i ens envia la recepta dels macarrons que té enjundia, la dels macarrons.
0: És molt típic de tàper, a més.
1: Sí, o la del fricandó, o la de les gambes a l'ajillo, o el que vulgui vostè, el que estigui fent, o que faci vostè quan
0: gambes
1: té a visita a casa.
0: Ajillo ja és top, per un tàper.
1: Clar, però també tenen una mica d'allò. Hi ha gent que hi posa
0: una mica... Però aquí l'ampollastre...
1: Bròquil amb pollastre,
0: eh? A tu t'encantava, això.
1: Sí, és veritat.
0: Cada dia de la setmana es feia bròquil amb pollastre.
1: El bròquil és molt sa. Què es fa vostè per dinar avui? Doncs ens envia ara mateix amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. Clar, la temàtica d'avui és que pugui servir per un tàper. Però és que en el tàper s'hi pot posar tot.
0: Tot.
1: S'hi pot posar fins i tot unos xocos, unos calamares andaluza, amb un tros de llimona. Pot posar-hi de tot. Avui la temàtica d'aquesta secció és Tupperware o carmanyola.
0: Quin tàper t'has portat avui?
1: No, cap, no me n'he portat avui encara. Però vostè en deu estar fent
0: encara
1: algun. I si no n'ha fet cap avui, se'n farà algun a la vida. O té alguna recepta d'aquestes que vostè diu això pel tàper és perfecte. Mira, ens n'ha arribat una que escoltarem d'aquí una estona que és completíssima per portar en el tàper. Doncs avui temàtica tàper en aquesta secció que es diu...
0: Quins fogons.
1: El dijous, cada dijous, cuina a la ciutat amb l'audiència d'aquest programa a través del 676-760908.
0: Robert Calvo no té tàper avui.
1: No.
0: Ajudin-la a fer-se un tàper
1: una vegada,
0: decent.
1: Quan jo feia un programa a la tarda, em vaig dir, ai, ara tinc una mena d'antojo d'entrepà de tonyina. M'agradaria...
0: Anull, no, es diu?
1: Eh?
0: Antojo és anull?
1: Sí, no sé com es diu en català. Sigui com sigui, tenia un desig de menjar-me un entrepà de tonyina.
0: No ho he explicat mai, això, estigui en atents.
1: I va venir un oient i me'n va portar dos me'n va portar.
0: Però això no els hi demanem, eh? No,
1: no
0: volem la recepta
1: no,
0: i que ens
1: no,
0: portin
1: no.
0: el tàper. No, això no ho demanem, però com a mínim, idees sí. per fer-nos el tàper. Va, vinga, va. Notes de veu al 676-760908. Allà rebem totes les receptes que ens voleu fer arribar per fer una miqueta més atractiu, perquè estem farts ja de pollastre a la planxa, amanida, macarrons amb tomàquet, sempre fem el mateix. Volem idees originals. 676-760908.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
0: Ja ho saben, dimarts 8 de setembre els nens i nenes tornen a l'escola i això suposa un esforç per ells. Un esforç que ja hem fet els pares i mares comprant els llibres, el material, els ordinadors portàtils... Una factura que puja massa després de tot el que ja hem gastat durant aquestes vacances d'estiu. Però hi ha alguna manera per no patir tant aquesta pujada de setembre? Es parla molt de la de gener, però la de setembre, déu-n'hi-do. Doncs li podem preguntar a l'Esther Lorente, ella és la nostra advocada experta en consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Esther, com han provat les vacances?
3: Bé, molt bé, molt bé. Encantada de poder participar en una altra temporada amb vosaltres.
0: I nosaltres que estiguis aquí per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Ja ho hem dit, tornar a l'escola no és fàcil pels nens i per les nenes, però tampoc ho és pels pares, que hem de desembutxacar tots aquests diners en el material escolar. Va, dona'ns algun consell, alguna manera per estalviar-nos alguns diners?
3: No tenir fills seria una.
0: Home, seria,

0: fonamental, però ja que els tenim, no els podem tornar, Esther.
1: No, clar, no, això està clar. Mira, jo tinc uns quants consells que alguns són una mica, bueno, que sembla mentida que haguem de recordar això, però és que de vegades ens passa. El primer de tots és fer una llista del que ja tenim, perquè de vegades anem a comprar sense saber el que tenim.
0: Sí.
1: I a més, a les botigues ens ho posen tot molt llaminer. I jo, per exemple, si entro a una botiga d'aquestes de papereria, em torno boja.
0: Clar,
1: llavors, clar, m'ho compraria tot. Llavors, anem a pams. És a dir, fem una llista, veiem el que tenim, el que està més o menys en bon estat i el que necessitem. ¿Vale? També un altre consell seria avançar-se una mica a les compres. Ara ja anem tard, però per això també crec que ho vaig recordar el juliol, que us deia, bueno, aprofiteu les rebaixes per aquestes samarretes per fer esport, etc.
0: Sí.
1: Doncs compreu un parell de samarretes una mica més grans pel curs següent. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Una altra cosa que també, com a hàbit de consum, i jo crec que és important dir-ho, és que podem esgraonar aquesta despesa. M'explico. No cal que tinguin una motxilla nova cada any al setembre. Llavors, podem esgraonar una mica, així la motxilla està, bueno, encara no s'ha mort, perquè bueno, després passa allò dels entrepans aquests que es queden a la motxilla.
0: Ai, calla.
1: Tres mesos, però si la motxilla està més o menys en bon estat, o l'estuig, o el que sigui, i doncs potser podem esgraonar, no comprar-ho ara, i potser aprofitar, doncs, per exemple, que vinguin els Reis, o per l'aniversari.
0: Clar.
1: Tot això farà que es faci aquesta tornada a l'escola una mica més
0: assequible, no?
1: Més assequible. També hem de parlar d'una cosa, per exemple, per les lectures obligatòries, aquesta sobretot a la secundària, tenim biblioteques. Home, jo sóc partidària de que tothom a casa hauria de tenir obligatori un Lazarillo de Tormes i llegir-s'ho, però
0: mira,
1: és la meva opinió.
0: Aquest li han posat a la meva filla a tercer de l'ESO aquest any, diu Lazarillo de Tormes, què rotllo? Dic, què va? És superinteressant.
1: És superinteressant, a més jo aquest tema em toca molt de prop perquè tinc una germana que és profe de secundària de literatura i sempre parla molt del Lazarillo. Però bueno, si no el tenim o no el podem comprar, hi ha biblioteques per poder-ho treure. Per quan l'haguem de fer servir. ¿Vale? I també hem de parlar una mica de consum col·laboratiu. A més, aquí a Catalunya es dona bastant, a altres regions d'Espanya no, però aquí, per exemple, fins i tot la Generalitat té algun programa de préstecs gratuïts de llibres. Això s'ha demanat molt de temps, però si no tenim un munt de plataformes de consum col·laboratiu i també tenim les AFAs, les associacions de famílies, que de vegades en algunes escoles o alguns instituts dinamitzen el que és l'intercanvi lloguer de materials. Jo crec que això és important, el consum col·laboratiu, perquè de vegades el que es tracta és de que tu et deixen en préstec un material i tu al final de curs l'has de tornar. I això també és educar en valors a la canalla, perquè tinguin cura dels materials. És a dir, això ho he de mantenir bé perquè després ho tornaré. Tot això farà que la tornada a l'escola sigui menys greu.
0: Totalment. De totes maneres, Esther, hi ha moltes famílies que no poden comprar aquest material i no sé si en aquests casos les escoles o el govern està obligat a proporcionar tot aquest material.
1: Sí, hi ha ajuts, hi ha ajuts. De fet, aquest enguany també s'ha fet un xec o un val escolar de 60 euros que s'ha donat en dos parts de 30 i 30, doncs per material, diguem-ne, no? per material escolar. I també doncs, hi ha ajuts si hi ha que no es pot comprar absolutament res, evidentment hi ha ajuts. Pensa també que potser a la primària el material escolar també li dona la mateixa escola. Tot això també dependrà, tot el que estic parlant, dependrà una mica de si el nen va a una escola privada, concertada o pública, que clar, és molt diferent, no? Però les escoles públiques doncs també tenen això, tenen aquestes plataformes i dinamitzen i fan aquest tipus d'intercanvi de materials.
0: Totalment. Vinga, parlem del temut ordinador portàtil. A mi m'ha tocat aquest any pel meu fill petit.
1: Bueno,
0: i és una despesa molt gran.
1: Sí, Míriam, però pensa una cosa, no cada any li compraràs.
0: No, mira, a la gran encara li dura. Sí, perquè si no ja...
1: Clar, llavors hem de, com que ja sabem que això passarà, doncs una de les coses que podem fer, perquè de vegades aquestes plataformes d'intercanvi o qualsevol botiga tenen ordinadors que estan readaptats, no cal que sigui un Mac
0: nou
1: d'última generació.

0: educació.
1: Evidentment, sí, sí, sí.
0: Perquè de vegades els pares som els que ens posem una mica, que ens tornem una mica bojos. I no cal, jo potser doncs, amb un ordinador que estigui readaptat, o fins i tot també hi ha serveis d'aquests que te'l lloguen i després el pots tornar. Vale? I hem de pensar que això doncs, bueno, és un cop doncs, cada 4 o 5 anys, perquè l'ordinador o la tableta o el que necessitin el faran servir més d'una temporada. Hem de pensar així.
1: Clar, no ha de ser l'últim model, però sí que és veritat que a vegades no només amb l'ordinador, sinó també amb el material escolar, és l'escola la que et diu ha de ser aquesta marca, aquest número de llapis, no sé què. Això no estem obligats a complir-lo, no?
0: No.
1: Entenc.
0: Dependrà. A veure, jo en principi, jo això crec que no, perquè, a veure, si et diu és que ha de ser el llapis amb número 2, la marca que sigui, però perquè aquest té
1: un gruix determinat.
0: Un gruix determinat i hem de fer dibuix, bueno, doncs llavors sí, perquè té aquestes característiques específiques, però no cal que sigui d'aquesta marca determinada, és a dir, no t'han de dir això fa aquesta marca i només aquesta, no, això no ho poden fer, tu pots posar la marca que vulgui, sempre que tingui les mateixes característiques per fer-lo servir per l'assignatura, evidentment.
1: Clar. Mm-hmm. Molt interessant aquesta tornada a l'escola. Potser en alguns casos arribem tard per aquests consells, però per d'altres encara ens queden uns dies, així que potser us poden servir. I sobretot m'ha agradat molt el que has dit, Esther, de eduquem els nostres fills a cuidar el material.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí.
1: És veritat que...
0: Això és una cosa que jo crec que és molt important, no? Que ha de tenir cura del material perquè després el farà servir una altra persona. Clar. Això educa.
1: O ells mateixos l'any següent, tisores. Les tisores et duren molts anys.
0: Sí, sí.
1: S'han de cuidar tot el que fem servir. Esther, ara que tenim aquí en el programa, volia parlar també d'una altra qüestió totalment diferent. Ja fa més d'una setmana que patíem aquesta gran riuada al Nepal i més enllà de la tragèdia, que és horrible, és impressionant, ens volíem preguntar què passa amb aquelles persones que estaven de viatge aquell dia a la zona i que han patit algun dany, ja sigui material o personal. No sé si poden reclamar. Quina és la situació?
0: Dependrà de com hagin viatjat i de si tenien una assegurança específica. Aquí tenim un problema, perquè de vegades ens anem de viatge i no contractem segons quines assegurances, no? I si contractem una assegurança de viatge no verifiquem quines característiques ha de tenir. Pensa que moltes assegurances, sobretot les assegurances de viatge, els casos de força major estan exclosos o les catàstrofes naturals estan exclosos. Llavors, si nosaltres hem de viatjar en un país, bueno, una cosa molt, molt fora de la Unió Europea perquè ens entenguem, doncs sí que seria bo que contractar una assegurança i mirar que tingui aquesta garantia davant d'una cobertura davant de catàstrofes naturals, força major, etc. Que tingui també no només la repatriació del cos si et mors, sinó una repatriació sanitària. Vale. Aquestes cobertures les hem de mirar. De vegades, si nosaltres tenim una assegurança mèdica aquí a Espanya, a lo millor ja ens cobreix una part de, per exemple, la meva, per exemple, sí que si moro repatriaran el meu cos. El que no repatrien és la repatriació sanitària. Doncs això és revisar una mica, si sempre que anem a llocs fora de la Unió Europea per evitar aquest tipus de problemes, perquè, Déu-n'hi-do, és que ha sigut molt greu,
1: Sí, clar, no penses quan viatges a cap país que passarà un desastre natural d'aquestes magnituds, però bueno, mira, les coses passen i lamentablement cada cop més. Si no hem contractat aquesta assegurança i passa alguna cosa, podem reclamar?
0: Jo el que faria seria anar al consulat del país perquè t'ajudi la teva delegació de l'Estat allà. Vale? Per això tenim una representació del nostre país al Nepal, doncs que t'ajudin a fer els tràmits que hagis de fer. Reclamar, no sé en quin sentit ho vols dir, si puc reclamar a l'empresa, a l'agència de viatges alguna cosa. O...
1: Exacte.
0: No t'acabes d'entendre.
1: Sí. Si podem reclamar, doncs això, si hem tingut alguna pèrdua, ja no física, sinó personal, totes les nostres pertinences o...
0: Clar, això dependrà del que tinguem contractat. És que per això et dic que és important, a veure, si hem perdut coses i teníem una assegurança de viatge bàsica, jo entenc que l'asseguradora de l'agència també ho cobrirà. Però hem de veure la lletra petita, i això és important.
1: Sempre s'ha de mirar la lletra petita, eh? De fet, escoltàvem fa uns dies el cas d'un noi que no pot sortir d'un país perquè va tenir un accident i, bueno, quan li van donar l'alta i va voler marxar, doncs no podia marxar perquè havia de pagar unes despeses, no? Doncs, i no tenia cap assegurança amb la qual cosa. En aquests casos, doncs, sempre s'ha de mirar quines assegurances contractem, no entenc?
0: Sí, sí, correcte. Hem de mirar-ho bé.
1: Esther Lorente, és un plaer tenir-te aquí una temporada més per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Una abraçada molt gran.
0: Gràcies, bon dia.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.

0: Al llarg de la història trobem moltíssimes dones que han hagut de lluitar per fer-se un lloc i obtenir el reconeixement que mereixien. De Lala Lovelace, la primera programadora de la història, fins la Mariana Mozart, clavecinista i compositora eclipsada pel seu germà, passant per la pedagoga catalana Francesca Bonmison. Científiques, músiques, compositores, descobridores i també escriptores. És el cas que avui ens ocupa la història de la Clementina Arderiu, una poeta que sí que va ser reconeguda, però que va viure també a l'ombra del seu marit, el Carles Riba. Ara, quan es compleixen 50 anys del seu traspàs, el Jordi Folch ens explica la seva història a l'obra A casa d'Anna Clementina Arderiu. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per venir.
1: Per fer forta la cultura.
0: Home, i tant, això sempre.
1: És que és necessari.
0: Totalment, totalment.
1: És la ventafocs i, en tot cas, hi hem de lluitar. I gràcies per parlar de la Clementina, que avui és una gran desconeguda. Molta gent em diu, qui és la Clementina?
0: Mira, aquesta era la meva primera pregunta. Qui era la Clementina Arderiu?
1: M'ho has dit molt bé, Míriam. Esposa d'una bèstia, d'un pal de paller de la cultura catalana, que era el Carles Riba, que s'ho menjava tot i era l'esposa de... Clementina Arderiu va ser una poeta important, va escriure 6 llibres de poesia, però sempre va quedar com la dona de Carles Riba. I escrivia molt bé. Mm-hmm. Però, clar, de quin any estem parlant? Doncs va morir fa 50 anys, va viure del tot i amb un exili terrorífic al franquisme, i en aquell moment les amores de l'hogar era la destinació. Que ella és curiós perquè li encantava cosir els botons, planxar la camisa, però tant en tant el Carles Riba li deia, escolta'm, que ho fas molt bé això d'escriure, deix de fer les tasques de la llar i posa-t'hi, no? Vull dir que hi havia una bona connexió.
0: I és raro, un home en aquella època que animés la seva dona a entrar en el món de la cultura.
1: Sí, el que passa que, mira, la Clementina havia nascut per ser botiguera d'una argenteria aquí al carrer Princesa, ben a prop d'on estem nosaltres, i van començar a venir tertulians, el Carles Riba, el Josep Carner, i va començar a enganxar-se, era una gran lectora de poesia, amb la poesia s'enamorava de la Riba i ja va passar. El que passa que la Clementina tenia 4 anys més que el Carles Riba i va haver discussions familiars.
0: Això
1: curiós,
0: en aquella
1: no?
0: època...
1: En aquella època, escolta, el Carles Riba no és ningú, no té futur com a intel·lectual, no? Com t'has de casar amb una dona més gran que tu, que treballa en una botiga, allò que passava abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I realment és una dona que fa una poesia musical deliciosa i que hem de recuperar, però de totes, perquè és molt fàcil de llegir, és molt bonica, ens alegra la vida i acaba sent una gran desconeguda que hem de reivindicar. I ho fem amb el llibre i amb unes obres de teatre que comencen demà a Calafell, a la Casa Museu Barral, se'n va al Riu de Lletres, Sant Pere de Riudevitlles, se'n va a Salomó, i per tot el país per donar a conèixer qui era aquesta dona que ens parla del terrat de casa seva, perquè en Carles Riba, en fer 60 anys, la Rosa, la Veroni, en Foix, el Pau Romeu, una sèrie de gent, li van regalar, no m'ha passat pas a mi, i els he fet als 60, una casa...
0: Jo he al·lucinat, amb aquesta part de la història, dic, ostres,
1: una casa
0: quina sort!
1: Una casa de pescadors, però més amb quadres d'en Granyer, amb escultures del Rebull, alguna obra d'en Dalí, dius, ostres, quin nivell, i explica la seva vida i la seva obra des del terrat de casa seva, una tarda d'estiu, als veïnats i a les veïnes que vulguin escoltar. I això és A casa d'Anna Clementina Arderiu. Coneix-la amb una biografia dramatitzada, perquè la Clementina

0: no tenia encara cap biografia, hi ha hagut de recollir feina i documents d'aquí i d'allà i anar cosint una obra que ha estat molt difícil
1: costat,
0: de fer.
1: T'ha costat,
0: molt. Ha arribat esgotat, eh? El passa que, com diu el Sam Abrams, que la Clementina deia, no ens falti mai, no? Per aquesta musicalitat, aquesta felicitat.
1: Escolta.
0: I aquell poema tan famós que és Clementina em dic, Clementina em deien.
1: Ai, m'encanta.
0: Que és la que, és la que potser coneix tothom, o no tothom, però la majoria.
1: Escolti, per què la Clementina? Què és el que t'atrau d'ella que has dit? Haig d'explicar la seva vida.
0: Mira, és molt difícil escriure una biografia dramàtica d'una poeta, perquè normalment els poetes, els escriptors, tenen una gran vida interior, però no exterior. Dissortadament, Míriam, i jo no ho sabia, no sabia molt tampoc de la Clementina, es van trobar en un exili i en una guerra civil que es va fer fora del país. I a mi el capítol més important i el més dramàtic és quan fugen amb la Barcelona ja... Invaïda pels feixistes, sí. Com fugen a través de la frontera. Ells tenien visat, van poder entrar per Avinyó, Perpinyà i després París, però revisant tota la documentació de la Guerra Civil, escolta'm, ells tenien visat perquè ell treballava per la Institució de les Lletres Catalanes, però he llegit un llibre que us recomano, escolteu-me, que es diu Els vençuts, de Xavier Benguerel, que m'ha posat la pell de gallina. Escolta'm, més de 500.000 persones van abandonar el país pels Pirineus i si no tenies el visat o la documentació et tancaven en camps de concentració, atenció, d'Argelers, de Sant Ciprient, i ara els que vagin, que jo ho he fet a veure aquest espectacle nadalenc de l'Eva Carés, sí, a la platja, sí, la gent allí, hi havia 30.000 persones sense, a la sorra,
1: sense res,
0: i havien de fer les necessitats, imagina't-ho, al mar, amb una pestilència extraordinària. Morien a cabedals de gent, de dones i nens, perquè el govern francès es va rentar les mans i sobraven. I diem-ne que la biografia de la Clementina és dura en aquest sentit per el terrible exili de tres nois joves, dues persones que han passat la cinquantena i que es troben en un país que els acull d'aquella manera, no? Uh-huh. Però m'ha permès recuperar la Guerra Civil, perquè és un tema, ara que fa els 90 anys, de la qual en parlem poc, no? I com ens ha afectat. I faltava literatura, i falta literatura sobre la Guerra Civil, tant dels guanyadors com dels perdedors.
1: Clar, que t'anava a dir que expliques la història de la Clementina Arderiu, però també la història d'una època.
0: D'una època, i sobretot la història de Carles Riba.
1: Complicada, perquè, per la cultura, complicada pel català...
0: Escolta'm, a més, saps què passa? Que en aquell temps, a la dictadura, no es podien publicar llibres de catalans editats a Barcelona. Hi ha llibres del Carles Riba, gran traductor de l'Odissea, que es publiquen a Argentina i a l'any corresponent, no? I, escolta'm, els escriptors eren els primers que ells feien autocensura, perquè si la censura et venia des de la Falange o des del Ministeri d'Educació, les podies passar magres, no? Mm-hmm. De fet, aquí a prop també, a la Biblioteca de Catalunya, hi havia una secció de llibres que era coneguda com l'Infern, així es deia, on guardaven els llibres censurats.
1: Que fort.
0: Comunistes, socialistes, naturistes de... ciència-ficció, i hi ha molts llibres que no es publiquen en aquell temps perquè la censura no t'ho permeten, perquè no parlen bé del règim, no? Uh-huh. Com vols que parli del règim amb tot el que ha passat de la Guerra Civil?
1: Totalment. És cert que la Clementina va obtenir reconeixements també, com el Premi Joaquim Folguera, amb Sempre i Ara, o l'Ossa Menor, per és a dir, però com dèiem, sempre va estar una mica a l'ombra del Carles Riba, i de fet, en un moment de l'obra, el pescador, interpretat en aquest cas pel Fèlix Vidal, li pregunta a la Clementina, interpretada per la Isabel Periago, d'on li venen les paraules, sent mestressa de casa, no? Si d'aquesta manera, amb aquesta ocupació, doncs dona per tant, dona per fer tants versos. Escoltem si et sembla el que li respon la Clementina.
2: Més del que et penses. Un record, una vivència, un esdeveniment familiar, la felicitat de la quotidianitat dolça, la vida de dona, en una paraula, en un món bo, on trobo el meu lloc just i alegre. Els somnis no valen tant com val la realitat de mare de família, amb totes certeses afectives. No hi ha secret, no hi ha misteri. És com diria un crític, el món és ben fet i el poeta ha de limitar-se a cantar-lo, sense somnis ni angoixes. Un lloc al món, el meu, i finen retrets. Però potser també aquí la corda es tensa i neixen els versos de les clivelles de la casa quan el món ni és tan rodoní.

0: I és tan perfecta. Tampoc no m'imaginis, dels fogons a la taula i de la taula a l'estenedor. Els viatges m'obrien un món majúscul, perquè mentre creixien els fills, viatjàrem a Grècia, el 27, al punt de partida de les elegies de Vierville d'en Carles. Sempre hi ha volgut tornar, el Carles.
1: Tan simple com la vida de dona, que potser en aquella època doncs, no es valorava i es pensava que doncs, no servia per gaire més que per això.
2: És que, igual que la Clementina i la Rosa la Veronique qui en parla, no? Parlen de la Rodoreda, de la Capmany, però hi ha una quantitat d'autores, de poetes, de dramaturgues de la postguerra desaparegudes i crec que les hem de recuperar.
1: És la història de la Clementina, però també de tantes altres escriptores, com dius.
2: Sí. Ser dona en època de Franco era un problema perquè et volien a casa, no? I quan tu volies tenir certa llibertat d'emancipació, para tu el teu camí, escolta'm, els anys 60, els que els hem viscut, i els 70, la publicitat de televisió era tan masclista.
1: Era al·lucinant.
2: Hi ha un documental meravellós, La mujer es cosa de hombres, de l'Isabel Cuixet, si el podeu veure, on parla de que molts dels assassinats masclistes de l'època actual venen, en part, de enormes campanyes publicitàries on la dona era la que et rentava la camisa i que quan vinguessis tu
1: portava
2: amb
1: les sabatilles,
2: soberano, era el seu sofà. Vull dir que la dona era un objecte terrorífic de segona categoria, no? I en canvi, doncs, entre cosir els botons, tot i que tant s'enfadava la Clementina i feia un plante, que ho diu, avui no cosi res, avui em poso a escriure. La Clementina va tenir la sort de tenir aquesta doble dualitat de la dona, de l'esposa, de la poeta, del cap esbojarrat, que bé, poder trobar en algun lloc els mots i els versos per sentir-se lliure i compartir-ho amb les dones d'aquell temps i les d'ara.
1: I també va tenir sort de tenir al costat el Carles Riba, un home culte, perquè com dius, com diu la Isabel Cuixet, les dones són coses d'homes també.
2: Sí,
1: O lluitem tots plegats o aquí no farem gaire cosa. Una obra que recorrerà a Catalunya.
2: Sí,
1: digue'ns dates, va, o llocs per als que passaràs.
2: Demà a Calafell, el dia 11 anem a Dilecat, a Sant Pere de Riudebitlles, amb un festival de Riu de Lletres. El dia 25 anem a Salomó, i les altres són a Lleida, a Puigcerdà, vull dir, són moltes.
1: No pares,
2: No te les podria dir. M'encanta fer teatre i moure teatre, no? Perquè el teatre són emocions, escolta, amb tant d'intel·ligència artificial, vés a emocionar-te. És a dir, si tu surts de l'obra i no t'ha passat res, allí falta alguna cosa, no? Aleshores, no el podrà substituir cap ordinador, el teatre, la vivesa, Sí, la diversitat d'aquells actors que et donen un text, no? I que et donen una informació que ni jo tenia abans de començar a escriure el llibre, ni la gent la té. Per tant, se'n van, no direm una lliçó, però sí amb una... Havent conegut una gran poeta, i un moment del nostre país que 90 anys després ja és molt desconegut. I per la gent jove, que el tema Guerra Civil encara els sembla bonic, no? I s'ha de fer una crítica pel que va passar.
1: Han d'aprendre la història per no repetir-la, com es diu sempre.
2: Totalment.
1: Parlem dels actors i de l'actriu, del Fèlix Vidal, de la Isabel Priago, com ha estat treballar amb ells?
2: Una meravella. A més, saps què passa? Són gent que treballa molt, el Fèlix Vidal. Jo admiro els actors i més els joves perquè poden tenir 3 i 4 papers a la vegada. En aquest moment el Fèlix Vidal està fent l'examen de selectivitat. Imagina't si ets jo.
1: Imagina't.
2: I per altra banda, ell està magnífic també com a Josep Rivera amb una altra obra de teatre que arriba el dia 10 a Mas Pujols i el dia 12 a Riudecanyes i després va per moltes municipis, que és El somni de Gaudí, Toda i Rivera, perquè estem al centenari de Gaudí.
1: I tant, que no.
2: Per tant, hem d'aprofitar aquests centenaris per donar a conèixer aquestes figures capdals de la cultura catalana, sovint desconegudes encara. No en Gaudí, però sí la nostra estimada Clementina.
1: Jordi, quin és el teu proper projecte? No sé si el tens ja en ment, si el tens ja en marxa, si ens pots explicar alguna cosa, si encara no.
2: Mira, jo sóc de Reus, Míriam, i sóc un boig de Gaudí. Aquest any surten 3 llibres meus de Gaudí. I el proper que us regalarem gust és Gaudí, l'home que parlava amb els dracs, de com neix l'esperit creatiu de l'observació de la curiositat en un temps on no hi havia mòbils i la gent badava. No? Des del Mas a la Calderera a Reus, a la Riera de Mas Pujols, a Escornalbou, busquem aquest llibre, o busco aquest llibre, les arrels d'un geni, no?
1: Que no és tan difícil. També en format teatre?
2: Sí. Pensava que t'havia regalat el llibre, Míriam, o te l'hagués fet arribar.
1: No, aquest no.
2: Doncs te'l faré arribar perquè crec que és un llibre que s'ha de llegir també per saber les arrels creatives dels genis del segle XIX, XX.

0: Per què ets tan apassionat del teatre?
1: M'encanta, m'emociona. Mira, ahir vaig anar a la llibreria Jazzera d'aquí, sí, del Ferran, no li vaig dir, escolta, vaig sortir de l'obra a la nostra ciutat, al Teatre Lliure d'Orson Welles, no podia parlar. Estava en xoc. No, és a dir, quan el teatre et commou, t'esgarrapa l'ànima, uau! Dit d'una altra manera, Clementina, la gent... Ai, Clementina!
0: Ja m'agradaria escriure com ella.
1: Hem d'anar al teatre, sisplau, aneu al teatre, sí. Porteu els infants al teatre, perquè, escolta, hi ha moltes vegades que vas al teatre i veus tots caps blancs. No, sisplau, hi ha obres absolutament meravelloses i veure una temporada fantàstica, no?
0: Mira, que es presentarà dilluns, ha dit que ho presentarà dilluns, la temporada de teatre, i portem les criatures al teatre, sisplau, obres adaptades per ells, però els anem introduint, que això és fonamental.
1: Sí,
0: i els encanta més.
1: Sí,
0: els encanta.
1: Surten fascinats, perquè ho fan per ells, amb la música, amb els efectes especials, siguin els que siguin, els tassans o no, la llum, el color, el vestuari, i dius, què ha passat aquí? T'ho han fet per tu.
0: Totalment, no? Totalment.
1: I el teatre és vida, la vida és un escenari, doncs anem-hi.
0: Clar que sí. Jordi Folch, com Mirem. Sempre és un plaer tenir-te en aquest programa, així que quan vulguis ja saps que estaràs més que convidat.
1: Una
0: que vagi molt bé aquesta obra a casa d'Anna Clementina Arderiu.
1: I anirem a la casa de la Clementina.
0: I tant que sí, que vagi bé, Jordi.
2: Això és La Ciutat.

0: 16:51, no sé vosaltres, però jo tinc una gana ara mateix.
1: I tant.
0: I el tàper com espera.
1: Jo no porto tàper, a mi em toca baixar a recol·lectar.
2: Jo tenia l'esperança que amb tot el que donem nosaltres a l'audiència...
0: Que portessin un tàper per dinar.
2: Que portessin un tàper de solidaritat.
0: No, no, home, no. Jo et deixo la meitat del meu.
1: Va, si hem de dir, Robert, que la teva bronca a l'audiència...
2: Sí,
0: home, clar, qualsevol no envia una nota de veu.
2: És que quan es bronco, llavors funciona. Home.
0: Què, comencem a escoltar receptes?
2: Vinga, va, sí. Tinc algunes de molt xules.
0: Vinga, va.
3: Molt bon dia, guapos.
0: Hola.
3: Doncs un tàper que és molt complet, vitamínicament parlant, doncs seria l'amanida de llenties.
0: Ai,
3: perquè porta una miqueta de tot, porta carbohidrats, proteïna, bueno, vegetal,
1: una bomba,
3: proteïna animal i una miqueta de verdureta, no?
2: I posa coses que a mi no
3: m'agraden. Jo què faig? Bueno, jo normalment m'agrada coure la llentia, però si vols comprar-la de pot, la compres de pot. Però està més bona que la facis tu a casa, són 30-40 minuts i després la deixes refredar, li afegeixes un tonyina o sardines d'aquelles petitones, ceba molt petita, olives farcides també talladita petita i tomàquets cherry també que siguin petits. O sigui, jo cada tomàquet ho tallo en rodanxetes, de cada tomàquet trec 4 rodanxes petites perquè quedi tot molt, molt petit. I també l'afegeixo moltes vegades a cogombres d'aquests petits que són en vinagre, que li donen un sabor, a mi m'agrada el gust que li dona, molt, molt potent i molt bo. No? Això ja va una miqueta al gust com la vinagreta. La vinagreta li pots posar de tot, oli, vinagre, pebre, i li pots posar també una miqueta de mostassa si vols. No? I és un plat fàcil de fer, ràpid i a part doncs, molt nutritiu per portar-t'ho a l'oficina. És un plat ideal, com vosaltres, vale? Vinga, guapos, una abraçada.
0: Ai, que bona. Jo me la faig molt, l'amanida.
1: Gana,
2: hi ha posat coses que a mi no m'agraden gens, ni mica, com els cogombres.
0: És que el Robert Calvo, la ceba, no la pot ni veure.
2: No, i els encurtits tampoc.
0: No?
2: No.
1: No coneixia la teva aversió per la ceba.
2: A la ceba crua.
0: M'encanta.
2: No, la ceba crua jo no la puc menjar. I els encurtits encara menys.
0: Però si està així petitet, tallat.
2: Oh, quin horror.
0: Va, escoltem més receptes.
4: Guapos, mireu, jo estic fent, per un tàper, us pot posar, una amanida de tomàquet amb tonyina, i llavors hi he fet una vinagreta amb tàperes, fregidetes, rostidetes, li he posat ceba i olives farcides regadetes. I això ara li tiraré per sobre... Ja va,
0: acorda,
4: patonet.
0: Mira que fàcil.
2: La ceba l'evitaria, però la resta molt
0: bé. I si la cuines? Cuina-la una miqueta, potser.
2: Ceba cuinada damunt d'una amanida, no sé.
0: Prova.
2: Bueno, jo, l'amanida tomaca, a mi em sembla una de les coses més fàcils de fer.
0: I més bones.
2: I més efectives i més bones.
0: Però per mi ha de portar sempre ceba.
2: A mi no.
0: Si no porta ceba, l'amanida de tomàquet...
2: Si porta ceba, no me la menjo.
1: A mi també em falta alguna cosa, quan no hi ha ceba...
0: Sí, és que jo li tiro tot. Sempre em falta a casa.
2: La ceba, llavors, no s'ho repeteix res a la tarda, no?
0: No, no, no. Tu l'hores...

0: algo?
1: No, no, però ja és igual, no és perquè, no perquè oloris, perquè se'n repeteixi tota la tarda.
0: Que no,
1: que
0: sí, no, que va. Vinga, va, una altra recepta.
2: Bon dia, guapo.
0: Bon dia.
2: Robert, que estava treballant.
1: Ai, no, no pateixis, canyo.
2: Oi, una

0: La família.
1: Hola.
0: Ostres, és que he trigat molt a decidir-me amb quina recepta, perquè hem tingut una mare que era una meravella a la cuina. O sigui,
2: Ai, les
0: era,
2: mares i les
0: bueno,
2: àvies.
0: Ni l'Arguiñano. Segur que no era tan bo com ella. Llavors, ens feia unes salses, tant de peix com de carn, que no us podeu imaginar. Uns canelons, uns callos, que no podeu ni imaginar. La meravella que feia. Però m'he decidit per el que ella li deia salsa de pescau.
2: Salsa de
0: pescau. I ho feia amb una mica de petxines, ho feia amb gambes.
3: Zarzuela, vamos.
0: I amb sèpia, sí, o calamar, sí, petit. Sèpia o calamar, eh? No donava igual si era una cosa o l'altra. I com a últim, o rap o merluza, però normalment era rape. I és un d'allò, un sofrito, de ceba, d'all, una mica de pebre verd i una mica de pebre vermell,
1: sí,
0: i perejil. Ho deixa papam, fem el sofregit, i aquí li tires una picada, una bona picada de pinyons, d'allò, d'avellanes, ben picades,
1: mella,
0: les poses, i agafen una mica de color. Després ho passes tot per l'alturmi perquè quedi ben trinxat, ben trinxat. I aquí comences a fer el xup-xup, una mica un vas gran de vi blanc, una mica de peix, de salsa de peix, que amb les cues, amb les caps de la gamba es fa un caldo acollonant.
2: Com un suquet,
0: no? I quan està allò tot ben fet i ben suquet, li poses el peix, que el peix ha de ser fregit amb una mica d'harina, ha de ser fregit. I això és per morir-se, no, lo siguiente.
1: Que bo.
0: Lo siguiente.
2: Que bo, tot estrany, també.
1: Portes això de tàper i, vamos, la gent, ets l'enveja de tota l'oficina.
3: S'hauria de fer un tàper grandiós per donar tota l'oficina, aquest rap, aquesta...
1: Si algun company s'anima a fer-ho, no farà per un, sisplau.
3: Això, aquesta sarsuela.
2: Sí, home, sí, i tant.
1: O qualsevol amanida també em serveix.
2: Ens ha arribat una altra recepta via WhatsApp. No era possible enviar-ho per nota de veu perquè m'ha dit que estava treballant, però la passo. Mira, és meló trossejat.
1: Sí.
2: És un meló amb pernil, allò tuning, saps? Versió premium. Meló trossejat, pernil picat, pebrot verd trossejat, nous i vinagreta de llimona amb sal i oli. Què us sembla?
1: Mira, el Dani és al·lèrgic al meló i a les anous, amb la qual cosa aquesta recepta no te la mengis.
2: El meló, el meló...
3: He de dir una cosa, el meló amb pernil és una recepta una mica...
1: Vintage.
3: No, és faceta de fer. Vull dir, no és gaire elaborat.
1: Home, però això és una...
2: Aquest sí, dic el pebrot.
3: Jo la sarsuela, en tot cas, us la canto. Saps? Allò, un Luisa Fernanda, per exemple.
1: O no. Seria una opció no cantar-la.
3: Sí, doncs.
1: Va, com resumim el programa d'avui?
3: Gerard,
1: perquè
2: quina paraula... Clar, jo anava a lo fàcil.
1: Jo ara mateix gana.
2: Gana, sí, mira, t'anava a dir cuina, però gana...
3: Manyola.
1: Carmanyola, m'encanta aquesta paraula, Carmanyola.
3: Carmanyola.
1: Perquè sempre diem això, eh? El tàper.
2: El tàper.
1: Carmanyola, Carmanyola. Tota la vida.
2: Amb lo maco que és dir Carmanyola.
1: La fiambrera.
3: Tartera.
1: No? La tartera, però tartera és una...
3: No, no és una Carmanyola. No.
1: Tartera. I es diu tartera.
3: No, tartera en castellano, carmanyola en català.
1: La carmanyola, sí. Però és una paraula que la gent no acostuma a dir, eh? Diu el tàper.
3: A la resta d'Espanya sí, eh? El tartera, això ho escolta.
1: Tartera.
3: Tartera,
1: sí. Sona tan antic, eh? Tartera.
2: Fiambrera, a mi no...
3: Fiambrera.
1: Fiambrera, no, és lleig.
2: Sona malament, sona...
1: El fiambre, el mort
2: aquí. Clar, que porto un mort aquí al...
1: Bueno, una mica sí, eh?
2: Sí, una mica sí.
1: La Montse Valja diria que sí, eh?
2: No sempre portem fiambres, no? Tampoc.
1: No, exacte. Amb la qual cosa, la paraula per resumir el programa d'avui... Quina...
2: Gana, no? Hem dit? Sí, Carmanyola, havíem dit, sí.
1: Carmanyola amb gana.
2: Veu. Doncs
3: Carmanyola.
2: Carmanyola amb gana.
1: Doncs amb gana ens quedem en aquest programa, però ho hem de deixar aquí. Tornem demà a partir de les 12:20 i les 2 del migdia. Com van dir que li anomenaríem a la segona hora dels divendres?
3: L'hora xarantena,
2: no. No, la traca final.
3: La traca final.
1: La traca final.
3: La traca final.
1: Doncs demà ens espera la traca final de programa i de setmana. Nosaltres tornem demà, que passeu una molt bona...
3: Totes les petardes estaran aquí.
1: Totes. No faltarà ni una.
4: Són les 2 de la tarda. Uno tiende a pensar por una cuestión de pura coherencia, que no se puede negar lo evidente. No se pueden negar documentos de la policía, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que...

0: de mercancías cae casi un 7% en este mismo periodo, 750.000 menos que en el primer semestre de 2025.
1: Las averías recurrentes hoy han afectado, por ejemplo, a Galicia, en concreto a 4 servicios de tren por una avería de instalaciones en la línea del eje atlántico, concretamente a la altura de Padrón. Y este año, muy buena cosecha tenemos de películas españolas para competir en los Oscar. La Academia de Cine ha hecho hoy una primera preselección entre las que habrá que elegir a la definitiva. 3 películas: Los Domingos, de Ruiz de Azúa, que ya arrasó en los Goya; El ser querido, de Sorogoyen, que se acaba de estrenar; y La bola negra, de los Javis, que también triunfó en Cannes. Belén Gómez del Pino.
2: Lo tienen difícil este año los académicos para escoger entre esas 3 películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. El próximo 16 de septiembre sabremos cuál es la elegida para representar a España en esa carrera para la nominación a Mejor Película Internacional en la 99 edición de los Oscars. Los directores de las 3 cintas han mostrado su alegría por estar en la terna. Desde Estados Unidos, donde ya ha comenzado la promoción, Javier Calvo llamaba la atención sobre el interés que su película está generando.
3: Algo que nosotros creíamos, pues eso, que era muy de nuestra cultura, muy de nuestra historia, algo muy español, aquí en Estados Unidos les emociona de una manera que a mí me sorprende y me emociona también, porque lo entienden y les interesa. Les interesa nuestra historia, les interesa nuestra cultura, les interesa Federico, les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con La bola negra, y salen muy, muy tocados.
2: Las 3 cintas escogidas coinciden en plantear argumentos que atraviesan al público de diferentes culturas. La gala de los Oscars se va a celebrar el 15 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
1: Pues así, con cine nos vamos. Terminamos este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban; en la producción, Marga Zabala. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
4: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Noticias Migdia, amb Gabriel Figueredo.
5: Molt bona tarda. A menys de 5 dies per a l'inici del curs escolar, la vaga de docents continua en peu.
6: Aquesta vaga és un fet, i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga, per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
5: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que la reunió amb el Departament d'Educació d'unes 2 hores no ha servit per obrir una via de negociació. La consellera Esther Niubó reclama als sindicats temps per implementar més millores i començar un nou temps amb els representants dels docents.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
5: Hi ha més notícies, una de l'àmbit econòmic important. Veurem què passa en les properes hores, perquè s'ha de confirmar. I és que la marca Seat, amb 76 anys d'història i símbol de la indústria automobilística espanyola, podria tenir els dies comptats. El grup Volkswagen podria decidir demà mateix la seva desaparició a partir del 2029. Ricard Jiménez, bona tarda, què en sabem?
8: Bona tarda, Gavi. El que sabem és que aquesta possibilitat forma part d'un pla de transformació de grup alemany, tal com ha avançat un mitjà especialista del país germànic. Fons de Seat asseguren que no hi ha cap decisió presa i que serà demà quan el Consell de Supervisió de la multinacional estudiarà una reestructuració que també podria comportar acomiadaments i tancaments de fàbriques. La factoria de Martorell se centraria en la marca Cupra.
5: Un tribunal de Barcelona decideix l'internament dels 2 detinguts pel crim de Manresa.
8: Els 2 arrestats per les apunyalades mortals són 2 menors de 15 i 16 anys. Aquest passat vespre milers de persones van recórrer de forma silenciosa a la capital del Bages per recordar en Carles Vila-Junosa.
5: Tres morts a les carreteres catalanes en les últimes hores.
8: La darrera víctima ha estat el conductor d'un camió que havia bolcat aquest matí a la Ronda Litoral, que ha estat tallada durant 6 hores. També ha mort un ciclista embestit per una furgoneta i la passatgera d'una motocicleta després de topar amb un cotxe.
5: I en aquest Notícies Migdia parlarem també de la polseguera pels canvis per accedir a l'aplicació de La Meva Salut.
8: El nou sistema es basa en l'ús d'ID-CAT mòbil, el servei d'identificació de la Generalitat, al qual s'accedeix a través del telèfon de la persona interessada.

0: Un fet que amoïna a totes les persones amb més dificultats en el món digital. Per això, Salut preveu desplegar una campanya d'informació per reduir aquest escull. Escoltem Elisenda Serra, del CatSalut.
1: Hi ha tota una part que és de formació interna nostra, perquè puguin fer aquest acompanyament, el 061, el 012, aquest acompanyament de com un es dona d'alta de l'IDECAT mòbil. Què hem fet també? Hem fet uns vídeos tutorials que estan posats a l'Ajuda de la meva Salut, que estan en el canal YouTube del Departament de Salut.
0: Tal com explicaven declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, el model funcionarà de forma similar al de plataformes de continguts audiovisuals, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils. Per tant, podrà fer gestions sanitàries per als seus familiars si n'obté l'autorització.
2: I el titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Ja s'ha entrenat aquest matí amb el grup amb normalitat després de superar les molèsties ocasionades pel fort cop al genoll que va patir durant el partit contra l'Elx. El migcampista andalús estarà a punt per jugar diumenge davant el València Mestalla. Des de París, Ferran Torres ha explicat que deixar el Barça pel PSG ha estat un pas endavant en la seva carrera. I Paula Badosa s'enfrontarà en la propera matinada, no abans de la una, a la nord-americana Coco Gauff en partit de segona ronda de l'Open dels Estats Units.
2: I repassem la previsió del temps amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui les temperatures en lleuger ascens, especialment a l'interior de Catalunya. S'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 31 a Tarragona. Pel que fa al cel, predomini del temps estable amb cel poc ennuvolat. El vent aquesta tarda de component sud amb intervals moderats. Demà les màximes en ascens a gairebé tot Catalunya i atenció perquè s'esperen valors significativament elevats a l'interior, perill important a les depressions centrals perquè es podran assolir i superar els 38-39 graus. Demà s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana, temperatures sense grans canvis podrien pujar lleugerament cap al litoral i baixar lleugerament a punts de l'interior. El diumenge, pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Girona, 20 a Lleida. Demà continua el temps estable amb predomini de cel poc ennuvolat. És una informació d'AM.
2: Gràcies, Jordi. Doncs sembla que pugen les temperatures en un mes de setembre que ja s'està mostrant molt calorós. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el seu rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre amb els 33,6 graus observats en el dia d'ahir. Doncs passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la tarda. Vicenç Armero, al control tècnic.

0: Podem en portada, els sindicats educatius mantenen la vaga de cara al primer dia de classe, el dia 8 de setembre. Així ho han reiterat després de reunir-se amb la consellera Esther Niubó. Els sindicats reiteren que les propostes no milloren la situació actual i demanen més ambició per part del govern. Des de la conselleria són conscients que la situació és tensa i demanen abandonar la confrontació i la desconfiança. Asseguren que es mantindran nous espais de diàleg i demanen, això sí, un parèntesi per evitar començar el curs amb incidències. Tot seguit, tot plegat, ho ha seguit el nostre company, el Ferran Cuixart, des del Departament d'Educació. Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, la vaga es manté, tot i els intents per part del Departament d'Educació per evitar-ho. Des de l'executiu apunten que aquesta trobada era per evitar, com dius, començar el curs de l'escola pública amb una vaga, però aquesta, com els diem, es manté. Per tant, el dimarts, dia 8 de setembre, es confirma hi haurà vaga educativa. Tot això en un matí on la consellera Esther Niubó s'ha reunit per separat amb els sindicats que encara mantenen la pressió i no es mostren satisfets amb els preacords anteriors amb USTEC i CGT. Des del sindicat majoritari, des de l'USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura reitera que les demandes són les mateixes, menys ràtios, un salari vinculat amb l'IPC i més recursos reals per l'escola inclusiva. En aquesta reunió, diu, no s'ha proposat res diferent respecte l'última que, recordem, va ser el 13 de juliol. L'escoltem.
2: Doncs que s'ha de reobertir aquestes negociacions perquè després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà i, per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva teulada.
1: També des de la CGT opinen el mateix, mateixes propostes, mateixos resultats. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament del sindicat, assegura que la situació és incòmoda, però demana paciència.
3: No ens agrada aquesta situació. El que estem fent és defensar l'educació pública i, per tant, fem una crida a que les famílies ens ajudin

0: i entenguin quina és la magnitud de la situació que estem vivint.
1: D'altra banda, des del govern reiteren que els acords existents són bons i que són un punt de partida per mantenir noves trobades i millores que també admeten saben que són necessàries, però cal anar a poc. Per això la consellera Esther Niubó demana abandonar la confrontació i crear un parèntesis per evitar aquesta vaga, sobretot per no començar el curs de manera complicada i poder així retornar a la confiança.
2: Que siguem capaços, amb voluntat, de trobar aquests espais de confiança, aquesta agenda comuna de treball, permetin continuar avançant i treballant conjuntament. I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
1: En aquest sentit, les tres parts han acordat mantenir i crear una agenda de trobades continuades per evolucionar sobre aquesta problemàtica, tot i que encara sense data concreta. Els sindicats avisen, però, que no firmaran un xec en blanc i sense nous acords, diuen, poden haver-hi noves mobilitzacions.
3: Crònica de Ferran Cuixart en directe des de la seu del Departament d'Educació. Ferran, gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
3: Una de les reivindicacions dels docents, tant dels que estan a favor de fer vaga com dels que no, és la necessitat de més recursos i personal per fer front a la complexitat de l'aula. Una mostra d'aquesta complexitat és el volum d'alumnes vulnerables i amb necessitats econòmiques. Segons l'entitat Educo, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social el començaran sense beca menjador, una xifra, Ricard, que representa prop del 37% de l'alumnat vulnerable.
4: És un percentatge inferior al del curs passat, que era gairebé del 41%. En aquest sentit, Educo ha reconegut que les beques i la inversió han crescut més que mai, però tot i això no han pogut compensar el creixement de la pobresa infantil. En el vessant positiu, l'entitat ha destacat que a Catalunya la majoria de beques cobreixen el 100% del cost, per sobre de la mitjana estatal. D'altra banda, Educo també ha criticat l'augment del preu del menjador escolar, que arribarà gairebé als 8 euros per dia. Per a una família això suposa uns 1.370 euros anuals per cada fill. Una xifra, insisteixen, inassolible per a moltes llars. Sense ajuts o beques, una família amb dos adults i dos menors ha de destinar el 9,4% dels seus ingressos anuals al dinar de l'escola.
3: Doncs l'altra notícia que ha transcendit en les últimes hores d'impacte és en l'àmbit econòmic, i és que la marca SEAT podria desaparèixer del mercat després de més de 75 anys d'història a partir del 2030. Seria una de les mesures que contempla el grup Volkswagen per fer front als reptes de futur, pensant en deixar enrere els cotxes de combustió, apostant pel vehicle elèctric i combatent també la competència del mercat asiàtic. Des de Catalunya, però, els seus portaveus no donen per fet encara l'eliminació de la marca, que suposaria, Ricard, el fi d'una era per l'automoció espanyola.
4: L'únic que falta perquè aquesta informació es converteixi en realitat és que demà mateix el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovi l'estratègia de grup fins al 2030. Tal com apunta un mitjà alemany, SEAT no apareix en aquests plans i la decisió ja estaria presa. Per la seva banda, els portaveus de la marca Catalunya ni confirmen ni desmenteixen la seva desaparició i rebaixen l'alarmisme per dues raons. D'una banda, perquè al Consell de Supervisió de Volkswagen també hi són presents representants sindicals, i de l'altra, perquè l'eliminació de SEAT no estaria vinculada directament a acomiadaments de treballadors. De fet, apunten a Onda Cero que les plantes de Martorell i l'Andavent a Pamplona són eficients gràcies a la seva aposta per l'electrificació i per la marca Cupra. I encara que el pla estratègic, diuen, de grup automobilístic podrien esquivar aquesta... acomiadaments massius, les fàbriques espanyoles podrien esquivar aquesta retallada, malgrat que el nom i la marca SEAT desapareguessin a partir del 2029.
3: I en plana política, doncs hem d'anar al Congrés. La compareixença de Pedro Sánchez a la Cambra Baixa per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta no ha servit per esbrinar, Ricard, qui és el culpable.
4: El president del govern ha reiterat que el seu executiu no té proves per incriminar el Marroc i que no havien rebut cap informe alertant d'un perill imminent d'arribada massiva de migrants. Per contra, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ensenyat des de la tribuna l'informe de la Policia Nacional, elaborat el 29 de juliol i publicat en diferents mitjans, i demana així la seva dimissió, ja sigui per incompetència o per ser cómplice de Marroc.
5: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es

0: Lasso dimita por cómplice, señor Sánchez.
1: Sánchez ha assegurat que farà públics tots els informes que tenien perquè els mitjans i també la població puguin conèixer què sabia i què no sabia el govern abans que 80.000 persones creuessin il·legalment les fronteres d'Espanya.
2: Doncs Esquerra i Junts per Catalunya tampoc s'han cregut ni una paraula de Sánchez. De fet, el titllen de mentider per seguir exculpant el Marroc de cap responsabilitat.
1: Sí, els partits catalanistes segueixen allunyant-se del govern d'Espanya i del seu president. Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián, d'Esquerra, diu que la versió del govern és un insult a la intel·ligència i assenyala als Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueras, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
3: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
4: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
1: Rufián ha anat un pas més enllà i assegura que PP i Vox tenien informació i els considera uns traïdors.
5: Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
1: Sobre què cal fer amb els migrants, Esquerra demana la seva expulsió immediata, però sempre respectant la llei i els seus drets, mentre Junts assegura que Catalunya no pot acollir més menors no acompanyats i reclama de nou el traspàs de competències en matèria d'immigració per Catalunya.
2: I a tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja es troba a Kiev, la capital d'Ucraïna, des d'on ha reivindicat el sentit i la utilitat d'aquest viatge.
6: No es defensen només ells mateixos, els ucraïnesos, amb la seva resiliència, amb el seu esforç titànic, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí, per expressar el nostre suport, la nostra solidaritat i el nostre reconeixement i també la nostra voluntat de cooperar, de seguir cooperant amb Ucraïna.
2: I ja ha indicat que durant el viatge signarà tres acords de cooperació amb tres regions d'aquest país. També es reunirà amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna, l'ambaixadora de la Unió Europea al país, i es trobarà amb activitats activistes polítiques i socials ucraïneses. Tres quarts de tres de la tarda, un dia més, tenim un ull posat a Manresa després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys en l'últim dia de la festa major. Els dos detinguts pel crim, dos menors de 15 i 16 anys, han estat internats en règim tancat. Per a un d'ells s'ha decretat també tractament terapèutic.
1: Mentrestant, més d'un miler de persones van protagonitzar i al vespre a Manresa una marxa lenta, silenciosa, amb espelmes, en record de Carles Vilajosana. Tenia 45 anys i era molt estimat on vivia, al barri de les Escudines. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, explica que l'homenatge no respon a cap color polític i celebra haver-lo acomiadat com calia.
7: L'objectiu era retre un homenatge, fer-ho amb la gent del barri. Això s'ha escampat molt, ha vingut moltíssima gent, estem molt contents. L'objectiu que teníem era aquest, l'estar en silenci, el rendre una miqueta d'homenatge.
2: I encara estem commocionats per dos casos amb dos nadons com a víctimes. Un d'ells va ser trobat ahir mort en una bossa d'escombraries en un replà d'un immoble de la mina i l'altre, de Santa Bàrbara, Tarragona, es troba desaparegut. Això sí, els pares van ser detinguts per la Policia Nacional a València.
1: I avui també hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut. L'alcalde del municipi, Josep Lluís Jimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019 i estava integrada a la comunitat. Mentrestant, els Mossos mantenen obert un dispositiu de recerca. Ahir van registrar un immoble on hi hauria una trentena de gossos, alguns d'ells morts.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut també a Barcelona un home de 28 anys que estava fugit de la justícia turca i sobre qui pesava un ordre internacional de detenció.
1: El reclamat complia una condemna de 26 anys de presó per diversos delictes greus, entre els quals dues temptatives d'assassinat amb arma de foc a Istanbul, però es va escapar aprofitant un permís penitenciari concedit aquest any, exactament al mes de juny. La investigació conjunta entre els Mossos i la policia turca va permetre localitzar-lo després de detectar la seva presència a la Costa Brava i posteriorment aquí a Barcelona. El fugitiu comptava amb el suport logístic de dues persones per dificultar la seva identificació. Després de ser arrestat, el 26 d'agost ha quedat a disposició judicial a l'espera de ser extradit a Turquia.
2: També hem tingut un matí negre a les carreteres de Catalunya. Hem de comptar tres víctimes mortals i dos accidents amb dos camions implicats que han provocat cues quilomètriques tant a la Ronda Litoral de Barcelona com a la P7 Cerdanyola del Vallès.
1: Una de les víctimes ha estat el conductor del camió que ha bolcat a la Ronda en sentit Llobregat a l'altura del Morrot. La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar totes les entrades a la Ronda per extreure el vehicle i transvasar-ne el combustible. Les cues han superat els 9 quilòmetres pràcticament des de Montjuïc fins a Sant Adrià de Besòs. Això ha passat cap a quarts de 8 del matí.

0: en plena hora punta. Paral·lelament, pràcticament a la mateixa hora, un camió que transportava productes congelats s'ha incendiat a l'AP7 en sentit sud, a Cerdanyola del Vallès. L'accident ha causat 10 quilòmetres de retencions des de Perpètua de Mogoda fins a Cerdanyola. Ara mateix encara hi ha un carril tallat en direcció a Tarragona.
1: D'altra banda, com deien, hi ha dues víctimes mortals més.
0: Sí, ahir al vespre es va registrar una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència, la passatgera del vehicle de dues rodes, una dona de 51 anys i veïna de Perafort, va morir. I aquest matí, a la Nacional 260, a Cabanelles, a l'Alt Empordà, una furgoneta ha embestit dos ciclistes, un d'ells ha mort. Es tracta d'un home de 68 anys i veí de Cornellà de Terri. Amb aquesta víctima ja són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I la plataforma La Meva Salut incorporarà a partir del gener del 2027 un nou sistema que permetrà gestionar la salut de familiars des d'un mateix telèfon mòbil. La mesura està pensada especialment per facilitar les gestions de persones grans que sovint depenen de fills, nets o persones de confiança per demanar visites, consultar informes o fer tràmits mèdics. Tot i això, es tracta d'una mesura que ha aixecat també força polseguera. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Perquè ens fem una idea, el model funcionarà de manera similar al de plataformes de continguts com Netflix, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils, el seu propi i també el dels familiars que li hagin delegat autorització de fer gestions sanitàries. Són declaracions a la ciutat de la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra.
3: Jo entraré dins de La Meva Salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis i aquest algú des de La Meva Salut jo li atorgaré el permís i aquest permís es podrà tindrà una temporalitat i es podrà revocar. Per tant, es farà dins d'un entorn segur i el que aconseguirem serà identificant-te a través d'un sistema vàlid, tu amb una sola sessió de La Meva Salut puguis tenir diferents usuaris.
2: Des de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya valoren positivament la novetat, però recorden que moltes persones continuaran necessitant ajuda i reclamen que l'administració ofereixi més acompanyament i suport. Josep Carner n'és el president.
4: Bueno, sobretot informació i sobretot més que informació és acompanyament, que les coses es puguin ser fàcils i que hi hagi un tema d'acompanyament important. No?
2: El nou sistema es basarà en l'ús de l'IDCAT mòbil i per tal de fer-lo funcionar i de reduir la bretxa digital, Salut preveu desplegar una campanya d'informació i formació als CAP, al 061 i al 012 per ajudar la ciutadania a adaptar-se al nou sistema i reduir la bretxa digital.
5: Notícies migdia. L'actualitat política, les claus de l'economia i els temes més propers en 30 minuts.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.

0: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva, comencem parlant del Barça i de bones notícies per a Hansi Flick. Víctor.
2: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu i, en conseqüència, la plantilla per la temporada 2026-27, almenys fins al mes de gener, que s'obri el d'hivern, el Barça centra en preparar el partit de Lliga de diumenge contra el València. La bona notícia, efectivament, per a Hansi Flick és que Gavi ja s'ha entrenat aquest matí amb el grup amb normalitat després de superar les molèsties ocasionades pel fort cop al genoll que va patir durant el partit contra l'Elx i que li van obligar a ser baixa en els duels davant l'Atlètic Club de Bilbao i el Rayo Vallecano. El migcampista andalús estarà a punt per jugar diumenge a Mestalla. El recent fitxatge, Gabriel Jesús, ha fet el primer entrenament amb el seu nou equip a les ordres del tècnic alemany. Qui ja no hi era, òbviament, és Ferran Torres, qui avui a París ha explicat que deixar el Barça pel PSG ha estat un pas endavant en la seva carrera.
3: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
2: Ferran ha explicat les diferències que troba entre el seu nou equip, el Paris Saint-Germain, i l'anterior, el Barça.
3: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que, bueno, que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vi los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar porque ganaron las dos últimas Champions, sobre todo el dinamismo, la velocidad, la calidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cómo el míster cuando explica algo luego sucede, pues al final eso creo que marca la diferencia.
2: Encara en clau blaugrana, les proves que li han fet aquest matí a Jesse Bisibu, que ahir es va retirar de la final de la Copa Catalunya després de rebre una forta entrada, han confirmat que no pateix cap lesió i només té una forta contusió.
1: I avui tenim partit de Lliga.
2: La Reial Societat i el Celta de Vigo s'enfronten a les 9 del vespre a l'estadi de Noeta en partit avançat de la sisena jornada de Lliga, primera divisió, que quan es disputi tots dos tindran compromís de l'Europa League. Demà, però, ja s'inaugura la quarta, amb el partit que jugaran el Betis i el Reial Madrid a l'estadi de la Cartuja.

0: prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Més futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia els seus dos últims fitxatges al mercat d'estiu, l'extrem Brian Zaragoza i el defensa Andoni Gorosabel. El primer portarà el dorsal 15 i el segon el número 2. El Girona ha anunciat el fitxatge de Carles Pérez, que signa per una temporada. L'extrem de Granollers arriba al club blanquivermell com a agent lliure després de rescindir el seu contracte amb el Celta de Vigo. D'un que arriba a un que marxa. El Girona ha tancat també la sortida de Zedin Ounahi, que fitxa pel Panathinaikos. El club català ingressarà per aquesta operació 14 milions d'euros fixos més un en variables i es reserva un 20% d'una futura venda del futbolista marroquí. El centre d'Esport Sabadell es va proclamar campió de la Copa Catalunya després d'imposar-se en la final disputada a la nova Creu Alta al Barça Atlètic per 2-1. Més a punts de l'actualitat esportiva, en tenis Paula Badosa s'enfrontarà en la propera matinada no abans de la 1 a la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda de l'Open dels Estats Units. La tenista de Begur no va fallar i va rematar la feina derrotant l'australiana Daria Karatsiba per 6-1 i 6-4 en el partit que s'havia suspès per la pluja quan Badosa havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. En bàsquet avui tenim derbi català d'equips de la Lliga ACB, el Kitzanàs Manresa i la Sisa Joventut s'enfrontaran a 2:15 del vespre en un partit amistós a Sant Julià de Vilatorta. I en marxa ja la 12a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, entre Vera i Calar Alto, de 166 quilòmetres de recorregut, etapa de mitja muntanya en la que els corredors hauran de pujar ports, concretament de tercera categoria, un de segona i dos de primera, l'últim on està situada la línia d'arribada. Enric Mas sortirà de nou com a líder amb un minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic.
2: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: En plana cultural, Peter Jackson, director de la saga del Hobbit i del Senyor dels Anells, rebrà el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges.
3: Sí, així Jackson serà un dels grans caps de cartell d'aquesta edició del certamen, on hi presentarà una versió en 4K del seu film Brain Dead. El director del festival, Àngel Sala, ha parlat de la relació entre Jackson i Sitges.
4: Peter Jackson va estrenar en 1992, Brain Dead. Alguns estaven començant a treballar al Festival de Sitges i recordo aquella entrada una mica tarda perquè venia jo de fer algunes cosetes del Brigadun i d'altres seccions i arribava a la sessió de Brain Dead una mica apressurat i bueno, això va ser una festa.
3: També rebran el gran premi honorífic els actors Danny DeVito i Amy Irving. El festival ha anunciat que Carlota Pereda, directora de Cerdita, inaugurarà el certamen amb Found Alive, interpretada per Chloe Grace Moretz. Wicker, amb Olivia Colman i Alexander Skarsgård, serà el film de clausura.
2: Presència catalana entre les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als propers Premis Òscar. La coproducció catalana Los Domingos, dirigida per Laura Ruiz de Azúa, és una de les candidates escollides per l'Acadèmia de Cinema Espanyola en aquesta cursa.
3: La cinta competirà amb La Bola Negra de Los Javis, guanyadora del premi a la millor direcció del Festival de Cannes, i amb El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i l'actriu catalana Vicky Luengo. L'Acadèmia anunciarà el pròxim 16 de setembre quina de les tres produccions serà finalment l'encarregada de representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional dels Òscar.
2: I el Teatre Poliorama celebrarà aquesta temporada els seus 120 anys d'història amb una programació especial que reunirà alguns dels seus noms més destacats de l'escena catalana.
3: Sí, és que entre altres hi trobem Emma Vilarasau, Jordi Buixaderas, Teatre i també La Calòrica.
2: Doncs amb teatre acabem. Gràcies i bona tarda.

0: Si en els llibres de la història contemporània d'Espanya hi busquem una marca de cotxe, la resposta és clara. L'automobilística SEAT naixia a la postguerra amb l'objectiu de motoritzar la península. La majoria d'espanyols han viatjat en un cotxe d'aquest segell, o ho han fet els nostres pares o els nostres avis. L'any 93 s'obria una planta a Martorell que ha produït els models històrics de la marca i el 2018 el grup Volkswagen i SEAT van decidir crear Cupra, obrint així camí a l'electrificació automobilística. Doncs avui, de cop, les mirades s'han dirigit cap a la planta del Baix Llobregat perquè després de 76 anys d'història, demà Volkswagen podria decidir la desaparició de SEAT a partir del 2029. Així ho ha avançat un mitjà alemany. Demà en sabrem més detalls, però tot apunta que la factoria de Martorell se centraria en la marca Cupra. Avui volem conèixer com han rebut els treballadors aquesta informació filtrada i què pot suposar per Catalunya la fi de la fabricació d'aquest cotxe que ha protagonitzat els paisatges viaris de casa nostra des dels anys 50. Més enllà d'aquesta qüestió, avui continuarem amb la ronda d'entrevistes a les diferents formacions polítiques catalanes per saber com enceten aquest inici de curs polític. Avui tindrem amb nosaltres el portaveu del Partit Popular al Parlament, Juan Fernández. Cap a on més giraran les agulles de la brúixola d'avui, Joan Valentín? Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs aprofitarem la conversa amb el número 2 del PP a Catalunya per preguntar-li sobre la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés donant explicacions sobre la crisi a Ceuta, una sessió en què Junts per Catalunya ha aprofitat per tornar a reclamar el traspàs de competències en matèria d'immigració.
0: Avui toca parlar de nou d'educació, perquè ara sí que sí, ja sabem del cert que el curs escolar començarà en vaga.
1: Vostè i la CGT s'han reunit amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, però la trobada no ha estat fructífera, així que alumnes i famílies hauran de començar el curs fent mans i mànigues per organitzar-se des del primer dia de classe.
0: Hem de lamentar una jornada negra avui a les carreteres de casa nostra, on tres persones hi han perdut la vida en les últimes hores.
1: La darrera víctima ha estat el conductor d'un camió que havia bolcat aquest matí a la ronda litoral. També ha mort un ciclista embestit per una furgoneta i la passatgera d'una motocicleta després de topar amb un cotxe.
0: Les agulles de la brúixola d'avui giraran a tort i a dret a partir de 7:45 per fer un repàs general de tota l'actualitat de la setmana en la primera tertúlia de la temporada. Avui amb l'escriptora i docent Sònia Sierra i amb el periodista Joan Casca, en té tot plegat amb un engranatge que és possible gràcies a la tècnica de Vicenç Armero. Comencem.

0: La marca SEAT podria desaparèixer del mercat a partir del 2030, sí, després de més de 75 anys d'història. Seria una de les mesures que contempla el grup Volkswagen per fer front als reptes de futur, pensant en deixar enrere els cotxes de combustió, apostant pel vehicle elèctric i combatent la competència del mercat asiàtic. Des de Catalunya, però, els seus portaveus no donen per fet l'eliminació de la marca, que suposaria el fi d'una era per l'automoció espanyola.
1: L'únic que falta perquè aquesta informació es converteixi en realitat és que demà mateix el Consell de Supervisió de Volkswagen aprovi l'estratègia del grup fins al 2030. Tal com publica un mitjà alemany, SEAT no apareix en aquests plans i la decisió ja estaria presa. Per la seva banda, els portaveus de la marca Catalunya ni confirmen ni desmenteixen la seva desaparició i rebaixen l'alarmisme per dues raons. D'una banda, perquè el Consell de Supervisió de Volkswagen també hi són presents representants sindicals, i de l'altra, perquè l'eliminació de SEAT no estaria vinculada directament a acomiadaments de treballadors. De fet, apunten a Onda Cero que les plantes de Martorell i Landaben a Pamplona són eficients gràcies a la seva aposta per l'electrificació i per la marca Cupra. I encara que el pla estratègic del grup automobilístic plantegés acomiadaments massius, les fàbriques espanyoles podrien esquivar aquesta retallada malgrat que el nom i la marca SEAT desapareguessin a partir del 2029.
0: En una estona a la brúixola abordarem aquesta qüestió amb Rafa Guerrero, el secretari general de la secció sindical de Comissions Obreres a SEAT, perquè ens expliqui com ha rebut la planta aquesta filtració. En educació, una de les reivindicacions dels docents, tant dels que estan a favor de fer vaga com els que no, és la necessitat de més recursos i personal per fer front a la complexitat de l'aula. Una mostra d'aquesta complexitat és el volum d'alumnes vulnerables i amb necessitats econòmiques. Segons l'entitat Educo, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social el començaran sense beca menjador. És una xifra que representa prop del 37% de l'alumnat vulnerable.
1: És un percentatge inferior al del curs passat, que era gairebé del 41%. En aquest sentit, Educo ha reconegut que les beques i la inversió han crescut més que mai, però tot i això no han pogut compensar el creixement de la pobresa infantil. En el vessant positiu, l'entitat ha destacat que a Catalunya la majoria de beques cobreixen el 100% del cost, per sobre de la mitjana estatal. D'altra banda, Educo també ha criticat l'augment del preu del menjador escolar, que arribarà als 7,83 euros per dia. Per una família això suposa uns 1.370 euros anuals per cada fill, una xifra, insisteixen, inassolible per a moltes llars. Sense ajuts o beques, una família amb dos adults i dos menors ha de destinar el 9,4% dels seus ingressos anuals al dinar de l'escola.
0: Una escola que comença el dia 8 de setembre i, malauradament, hi havia dubtes, però ja ho sabem, començarà amb vaga, perquè no s'ha arribat a cap consens entre el Departament d'Educació i la CGT i també USTEC. Ens en dona més detalls el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, la vaga es manté, tot i els intents per part del Departament d'Educació per evitar-ho. Des de l'executiu apunten que aquesta trobada era per evitar començar el curs de l'escola pública amb una vaga, però aquesta, com els diem, es mantindrà. Per tant, el dimarts, dia 8 de setembre, es confirma que hi haurà vaga educativa a l'escola pública. Tot això en un matí on la consellera Esther Niubó s'ha reunit per separat amb els sindicats que mantenen la pressió i no es mostren satisfets amb els preacords anteriors, USTEC i CGT. Des del sindicat majoritari, des d'USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura reitera que les demandes són les mateixes: menys ràtios, un salari vinculat amb l'IPC i més recursos reals per l'escola inclusiva. En aquesta reunió, diu, no s'ha proposat res diferent respecte a l'última, que recordem va ser el 13 de juliol.
3: Doncs que s'ha de reobrir aquestes negociacions, perquè després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà, i per tant, doncs, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució, i està la pilota en la seva teulada.
2: També des de la CGT opinen el mateix: mateixes propostes, mateixos resultats. Escoltem Laura Jané, secretària general d'Ensenyament del sindicat.
4: No ens agrada aquesta situació. El que estem fent és defensar l'educació pública i per tant fem una crida a que les famílies ens ajudin i entenguin quina és la magnitud de la situació que estem vivint.
2: D'altra banda, des del govern reiteren que els acords existents són bons i que són un punt de partida correcte per mantenir noves trobades i millores que admeten. També saben que són necessàries, però que cal anar a poc a poc. Per això, la consellera Niubó demana abandonar la confrontació i crear un parèntesis per evitar aquesta vaga, sobretot per no començar, diu, el curs de manera complicada i poder així retornar a la confiança.
5: Que siguem capaços, amb voluntat, de trobar aquests espais de confiança.

0: confiança, aquesta agenda comuna de treball, permetin continuar avançant i treballant conjuntament. I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere doncs, retrets i desconfiances.
1: En aquest sentit, les tres parts han acordat mantenir i crear una agenda de trobades continuades per evolucionar sobre aquesta problemàtica, tot i que sense dates concretes. Els sindicats avisen, però, que no firmaran cap xec en blanc i sense nous acords, diuen, poden haver-hi noves mobilitzacions.
2: Al Congrés, la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta no ha servit per esbrinar quin és el culpable. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. El president del govern ha reiterat que el seu executiu no té proves per incriminar el Marroc i que no havien rebut cap informe alertant d'un perill imminent d'arribada massiva de migrants el passat 30 de juliol. Per contra, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ensenyat des de la tribuna l'informe de la Policia Nacional elaborat el 29 de juliol i publicat darrerament en diferents mitjans i demana per això la seva dimissió, ja sigui per incompetent o còmplice de Marroc.
4: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: No nos enteramos de nada y por tanto no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
3: Sánchez ha assegurat que farà públics tots els informes que tenien perquè tant els mitjans com la població pugui conèixer què sabia i què no sabia el govern abans que 80.000 persones creuessin il·legalment les fronteres d'Espanya.
2: Doncs Esquerra i Junts per Catalunya no s'han cregut ni una paraula de Pedro Sánchez. De fet, el titllen de mentider per seguir exculpant el Marroc de cap responsabilitat, Ricard.
3: Sí, els partits catalanistes segueixen allunyant-se del govern d'Espanya i del seu president. Com a resposta a aquestes paraules, Gabriel Rufián d'Esquerra diu que la versió el govern és un insult a la intel·ligència i assenyala els Estats Units i Israel com a instigadors. Míriam Nogueras, de Junts, s'absté de conspirar sobre els responsables, però creu que per deixadesa o desconeixement no pot seguir governant.
6: Los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
7: Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
3: Rufián ha anat un pas més enllà i assegura que PP i Vox tenen informació i els considera uns traïdors.
8: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
3: Sobre què cal fer amb els migrants, Esquerra demana la seva expulsió immediata, però respectant sempre la llei i els seus drets, mentre Junts assegura que Catalunya no pot acollir més menors no acompanyats i reclama, de nou, el traspàs de competències en matèria d'immigració.
2: Gràcies, Ricard. 7 i 22. Fem una petita pausa per la publicitat i parlem amb Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya.
9: Vamos de visita.
10: Hola, ¿qué tal?
9: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
11: Bien.
9: ¿Y la pequeña qué tal?
11: Está bien.
9: ¿Y tu gato?
11: Bien, muy bien.
9: Esta es.
12: ¡Wow! Me encanta.
13: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
9: Bienvenida.
13: Century 21.
14: ¿Qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: ¿Qué? Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
16: La brújula. Cataluña cuan baixen las revolucions.
2: Doncs volem baixar les revolucions per fer anàlisi amb tranquil·litat, però no amb falta de contingut, perquè aquest estiu ha estat intens i l'inici del curs polític també. Aquesta setmana han anat passant per aquests micròfons els portaveus de diferents formacions parlamentàries i avui comptem amb el secretari general del Partit Popular aquí a Catalunya, Juan Fernández. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda.
17: Aquí, bona tarda. Gràcies.
2: A veure, parlàvem ara d'aquesta sessió al Congrés d'avui sobre la crisi a Ceuta. A la seva intervenció escoltàvem el líder republicà Gabriel Rufián acusant Partit Popular i Vox de tenir informació sobre l'arribada massiva d'immigrants a finals de juliol. Què li mereixen a vostè aquestes crítiques, aquestes paraules? Quina opinió li mereixen?
11: Jo crec que el que hauria de fer Gabriel Rufián és criticar i sobretot fer-li oposició al govern, no? Que al final és qui governa i qui té la responsabilitat. Nosaltres no tenim la responsabilitat de governar ni tenim la informació que ha de tenir el govern. Per tant, aquí el que ha quedat demostrat aquest matí en aquesta sessió plenària al Congrés dels Diputats és que qui ho sabia i qui ho ha tapat és el president del govern, Pedro Sánchez. El Partit Popular ni Vox governen, ni tenen responsabilitat de govern, ni sabien res de res. Per tant, aquí el principal responsable és el govern de l'Estat i sobretot el seu president, que en una crisi migratòria sense precedents de la història del nostre país, el que va decidir quan va ocórrer aquesta entrada de 80.000 immigrants va ser anar-se de vacances. Vull dir, tenim un president que en comptes d'entomar la seva responsabilitat, en comptes de prendre decisions per evitar, no només per evitar, sinó també per solucionar el problema que ja va causar aquesta entrada massiva d'immigrants, el que va decidir és anar-se de vacances, tombar-se a la tombona de la Mareta.
2: Per tant, el Partit Popular pot negar rotundament qualsevol coneixement d'aquesta entrada, entenc.
11: Evidentment, no? Al final, el que no podem consentir i el que no podem permetre des del Partit Popular és que els socis del govern, els salvavides del govern, que és Esquerra Republicana i les altres formacions que formen part d'aquest govern encobert de Pedro Sánchez, ens acusin a nosaltres d'unes qüestions que no són la nostra responsabilitat. Escolti, i li dic així de clar, el que hauria de fer Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, és fer oposició al president del govern, que és qui va permetre l'entrada massiva d'immigrants i qui ha posat en entredit l'honor i, per tant, el nostre país, no? La sobirania nacional, la sobirania del nostre país i la integritat territorial del nostre país. I hi ha una qüestió molt important, perquè el que passa a Ceuta no es queda a Ceuta. Aquesta entrada massiva, aquesta invasió en tota regla, aquesta guerra híbrida del Marroc cap a Espanya que es va produir a l'agost a Ceuta, no es queda en aquella frontera, sinó que té conseqüències en tot el territori del nostre país, no? Per tant, el que passa a Ceuta afecta directament a Catalunya. Per tant, les paraules de Gabriel Rufián són una profunda irresponsabilitat, perquè el que hauria de fer, en comptes de ser el salvavides de Pedro Sánchez, és fer-li oposició al govern que ha permès aquesta invasió, aquest atac sense precedents a la integritat territorial del nostre país.
2: Vull fer referència a un parell de persones més que han intervingut al Congrés, una d'elles el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, que insinuava que el president Sánchez no està sent contundent amb el govern marroquí perquè té alguna informació comprometedora del president. A què es refereixen amb això? Què els porta aquesta sospita?
11: Home, és que si t'hi fixes en les declaracions que ha fet el president del govern recentment a una entrevista a la cadena SER aquesta mateixa setmana, és que el president del govern no és tan beligerant amb el rei del Marroc que no passa amb el nostre propi rei, no? És a dir, hi ha una política de submissió del govern de l'Estat, hi ha una política de submissió de Pedro Sánchez al Marroc i de posar-se interessos d'una nació estrangera que no pas de servir els interessos generals del nostre propi país, no? Vull dir, no hem trobat, no hem vist en el president del govern ni en cap membre del seu govern una diguem-ne, una acusació de responsabilitat sobre el que ha passat a Ceuta al Marroc. Per tant, aquests atacs s'estan quedant en el nostre país, no? Avui hem vist que s'ha atacat al govern socialista del 86, que s'ha atacat al govern de Rajoy, que es va atacar aquesta mateixa setmana al rei, i no estem veient que el president del govern estigui acusant de res al govern de Marroc, que és qui ha organitzat i qui ha permès que aquesta invasió, que aquest atac a la integritat territorial del nostre país es produís.
2: Una altra de les persones que també parlava a l'hemicicle era Míriam Nogueras i parlava doncs, d'aquest traspàs de competències en matèria d'immigració, la reclamava de nou. Sánchez assegurava que donaria suport a la tramitació d'aquesta proposició de llei. Quina valoració en fan des del Partit Popular?
11: Una enorme i gravíssima irresponsabilitat. Nosaltres creiem que el desballestament de les competències en matèria d'immigració i de control de fronteres és una enorme irresponsabilitat. Sobretot perquè jo crec que és de sentit comú el fet de que puguem creure que aquells que controlen la frontera als Pirineus i a Ceuta siguin el mateix cos de seguretat de l'Estat. Vull dir, aquells que vigilen la frontera al Pirineu han de ser els mateixos que vigilen la frontera a Ceuta. Per què? Perquè les polítiques d'immigració i les polítiques de control de fronteres és part de la columna vertebral d'un país. És una d'aquelles polítiques importantíssimes que han de tenir una visió global, que han de tenir una acció, una unitat d'acció importantíssima, no? Per tant, desguassar i liquidar aquestes competències en la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, que és qui se'n fa càrrec ara mateix d'aquestes competències, jo crec que és un error, no? I és un error que el president del govern consenteixi a Junts que es pugui tramitar aquesta llei, no? Sobretot perquè no podem anteposar els interessos personals de Pedro Sánchez per continuar a la Moncloa als interessos generals del nostre país. I això és debilitar, d'alguna forma, el nostre estat, és debilitar la nostra nació. I és enviar un missatge a l'exterior molt, molt important, no? I és que el nostre país està sotmès el xantatge polític dels independentistes, aquells que volen destruir el nostre país com a projecte nacional, com a projecte nacional que l'entenem les persones que el defensem, i sobretot perquè estem transmetent una imatge de debilitat nacional importantíssima.
2: Són en punt 8:15 del vespre, estem a la brúixola comentant l'actualitat amb el secretari general del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. Hem parlat sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta. Volíem canviar de qüestió. De cara a demà està previst que se celebri el Consell de Política Fiscal i Financera, en què s'ha de votar el nou model de finançament, però aquesta tarda hem conegut que la Comunitat de Madrid, liderada pel Partit Popular, no hi assistirà. Què faran la resta de comunitats del Partit Popular? Perquè en principi el govern espanyol deia que totes les comunitats havien dit que sí que assistirien al Consell de demà.
11: Bé, jo no sóc el portaveu de les comunitats on governa el Partit Popular, jo sóc el portaveu, en aquest cas, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, no? Per tant, jo no sóc qui ha de dir com les comunitats del Partit Popular manifestaran, en aquest cas, la seva negativa a aquesta proposta de finançament que ha posat damunt la taula al Partit Socialista, no? Jo el que li puc dir és que nosaltres portem mesos i anys reivindicant una nova proposta, un nou sistema de finançament per Catalunya que beneficiï el conjunt dels catalans i que estigui sobretot dirigit a millorar els serveis públics de Catalunya. Això és el que nosaltres des del Partit Popular de Catalunya estem defensant, no? Però la proposta que està posant damunt de la taula el Partit Socialista, el govern de l'Estat, Pedro Sánchez, no és un projecte que estigui pactat en aquest sentit amb la resta de comunitats. Històricament, els sistemes de finançament s'han pactat entre tots en el lloc on tocava, que és el Consell de Política Financera i Fiscal, i s'han consensuat amb totes les comunitats que és al final les interessades d'aquest sistema de finançament, no? I són sistemes de finançament, aquells que s'han pactat al llarg de la història amb el Partit Popular, que han tingut èxit i que han tingut una llarga trajectòria. De fet, l'actual és un sistema de finançament que prové d'un pacte del Partit Popular també, no? Per tant, nosaltres defensem un nou sistema de finançament que beneficia Catalunya. Però el que no defensem és un pacte de Pedro Sánchez amb Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que representa una formació política, que no representa ni tant se vol el partit del govern de Catalunya. Vull dir, el projecte que tenim ara damunt la taula és un projecte entre Pedro Sánchez i Esquerra Republicana, que no és ni qui governa Catalunya ni qui té l'autoritat política i moral de representar Catalunya. Per tant, nosaltres, evidentment, no podem estar d'acord amb un projecte que només beneficia aquells que l'han pactat, que és a Pedro Sánchez i a Oriol Junqueras. No al conjunt dels catalans.
2: Al Partit Popular li agradaria que s'ajornés la votació de demà?
11: Evidentment no. Nosaltres el que ens agradaria, per sobre de tot, és que es posés damunt la taula un projecte per consensuar-lo entre tots, entre totes les comunitats, i que no arribem a una taula amb una proposta amb les cartes marcades, que és el que està proposant el govern de l'Estat. El govern de l'Estat està posant damunt la taula un projecte que ja té les cartes marcades i que l'ha pactat, torno a dir, a Oriol Junqueras, que és un líder polític inhabilitat i que no representa Catalunya i que no representa una comunitat autònoma. Els que representen una comunitat autònoma són els presidents del conjunt de les comunitats autònomes. Per tant, el que ens agradaria és que no es portés en aquesta taula del Consell de Política Financera i Fiscal un projecte que està fora del consens i que s'ha pactat sense llum i sense taquígrafs en aquest cas.
2: Una altra de les qüestions que volíem parlar també és en matèria d'educació, perquè avui

0: S'ha reunit la consellera del RAM, Esther Niubó, amb CGT i USTE, que per intentar evitar d'alguna manera la vaga del primer dia de curs, això no ha estat possible. Què s'ha de fer per fer front a aquesta crisi que sembla que continua enrocada? No sé si això se solucionaria, creuen vostès des del Partit Popular, amb una destitució de la consellera.
1: Evidentment no. Nosaltres ja ho vam dir a mitjans del mes d'agost, i és que el curs educatiu no podia començar amb Esther Niubó com a consellera. Jo crec que ja es donen les circumstàncies sobradament perquè Esther Niubó dimiteixi o que sigui cessada pel president. Nosaltres posem el focus en una qüestió molt important, no? I és que la gestió de Salvador Illa està, diguem-ne, atacada per la negligència i la incompetència dels seus consellers. Primer perquè ell, Salvador Illa, està més preocupat d'ajudar a Pedro Sánchez que no de governar per al conjunt dels catalans. Però també perquè els seus consellers són uns incompetents. I Esther Niubó és una consellera que ha estat reprovada, que està duent a terme una gestió nefasta del Departament d'Educació i que no pot continuar amb aquestes responsabilitats, no? I és que anem a escàndol rere escàndol, quedar-nos fora de les proves PISA per negligència del Departament, la vaga continuada i permanent dels últims mesos. 400 docents s'han quedat aquest estiu sense escola assignada. Vull dir, més de 30.000 places de l'AFP sense assignar el primer any de govern. Vull dir, és que cada mes és un escàndol nou. Jo crec que això ja mereix que aquesta consellera sigui destituïda o que, per vergonya, dimiteixi del seu càrrec.
0: Ja per acabar, aquests dies estem fent inici de temporada i per tant també és un inici de curs polític i hem estat traslladant també quins són els reptes d'aquest curs a diverses formacions i tant Esquerra com el Partit Popular parlaven de l'aplicació total de la llei de l'amnistia com un dels objectius d'assolir aquest curs polític. Pel que fa al Partit Popular, quins serien els reptes d'aquest 2026-27?
1: Ha dit Esquerra i el Partit Popular.
0: Esquerra i el PSC, sí. I pel que fa al Partit Popular, quins serien els reptes d'aquest curs 2026-2027?
1: Sí, perquè precisament jo crec que entre les nostres prioritats no pot estar aplicar una llei que no és de l'interès del conjunt dels catalans. Vull dir, i de fet, em dóna peu a fer una crítica important, no? O sigui, Esquerra Republicana i el Partit Socialista encara en un nou curs polític parlant de la llei d'amnistia. Però quina vergonya és aquesta? O sigui, una llei d'amnistia que afecta una persona. O sigui, el que estan dient el Partit Socialista, per tant, el president Salvador Illa i el president de la Generalitat, que governa Catalunya, i Esquerra Republicana, és que la seva prioritat és continuar i consolidar aquests beneficis penals a una persona i no governar per al conjunt dels catalans. Vull dir, la seva prioritat és beneficiar una persona, per sobre de treballar per solucionar el conjunt dels problemes que afecten a milers i milers de catalans. Però miri, la prioritat del Partit Popular és exactament la contrària, radicalment la contrària. La prioritat del Partit Popular és posar damunt la taula les millors solucions a allò que preocupa els catalans. Vivim a Catalunya una situació sense precedents en quant al col·lapse dels serveis públics. D'això no se'n parla molt, però és, a dia d'avui, el que més preocupa els catalans. Que patim un infern fiscal sense precedents, paguem més impostos que mai, però rebem pitjors serveis públics que mai. En matèria educativa, hem parlat de les vagues del personal docent. En matèria sanitària, les llistes d'espera més llargues de tot Espanya. En matèria de serveis socials, en matèria de transport públic, com està Rodalies a Catalunya. En matèria d'habitatge, a Catalunya, comprar o llogar un pis és missió impossible. O sigui, tenim a Catalunya potes en l'aire i el president Salvador Illa i Esquerra Republicana, que és qui governen cobertament amb Salvador Illa, l'únic que pensen és en beneficiar el senyor Puigdemont. Escolti, permeti'm dir que això és una autèntica vergonya.
0: Doncs també ha quedat molt clara la línia del Partit Popular de cara a aquest curs polític. Com sempre, Juan Fernández, gràcies per venir aquí als estudis d'Onda Cero, a la brúixola, secretari general del Partit Popular. Gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres, un plaer.
2: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
4: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
5: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
6: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.

0: Continuem repassant l'actualitat de la jornada quan passen 10 minuts de 7:45 del vespre i un dia més tenim un ull posat a Manresa després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys en l'últim dia de la festa major. Els dos detinguts pel crim són dos menors de 15 i 16 anys que han estat internats en règim tancat. Per un d'ells s'ha decretat també tractament terapèutic. Mentrestant, més d'un miler de persones protagonitzaven ahir a la nit a Manresa una marxa lenta silenciosa amb espelmes en record d'en Carles Vilajoana, tenia 45 anys i era molt estimat on vivia, al barri de les Escudines. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, explica que l'homenatge no respon a cap color polític i celebra haver-lo acomiadat com calia.
1: L'objectiu era retre un homenatge, fer-ho amb la gent del barri. Això s'ha escampat molt, ha vingut moltíssima gent, estem molt contents. L'objectiu que teníem era aquest, l'estar en silenci, el rendre una miqueta d'homenatge.
0: Dia, lamentablement, de molta crònica negra, perquè també tenim novetats sobre un cas que els explicàvem ahir mateix. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. És el mateix habitatge que el cap de setmana els Mossos van escorcollar i on van trobar una trentena de gossos, alguns d'ells morts i d'altres malnodrits.
2: Sospitaven de l'espai que s'amagués alguna cosa en relació amb la desaparició del nadó i han portat els pares aquest dijous. Un cop han trobat les restes del petit, la parella ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. Recordem que la investigació està oberta des del cap de setmana després que l'avi denunciés a la policia la desaparició. El cas està ara mateix sota secret d'actuacions.
0: També hem tingut un matí negre a les carreteres catalanes. Hem de comptar amb 3 víctimes mortals i 2 accidents amb 2 camions implicats que han provocat cues quilomètriques tant a la Ronda Litoral a Barcelona com a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès.
2: Una de les víctimes ha estat el conductor del camió que ha bolcat a la Ronda en sentit Llobregat a l'altura del Morrot. La Guàrdia Urbana ha hagut de tallar totes les entrades a la Ronda per extreure el vehicle i trasbansar-ne el combustible. Les cues han superat els 9 quilòmetres pràcticament des de Montjuïc fins a Sant Adrià de Besòs. Això ha passat cap a 7:45 del matí en plena hora punta i paral·lelament, pràcticament a la mateixa hora, un camió que transportava productes congelats s'ha incendiat a l'AP7 en sentit sud a Cerdanyola del Vallès. L'accident ha causat 10 quilòmetres de retencions des de Perpètua de Mogoda i fins a Cerdanyola. Ara mateix encara hi ha un carril tallat en direcció a Tarragona.
0: D'altra banda, com dèiem, hi ha 2 víctimes mortals més.
2: Sí, ahir al vespre es va registrar una col·lisió entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència, la passatgera del vehicle de 2 rodes, una dona de 51 anys i veïna de Perafort, va morir. I aquest matí, a la Nacional 260, a Cabanelles, a l'Alt Empordà, una furgoneta ha embestit 2 ciclistes, un dels quals ha mort. Es tracta d'un home de 68 anys i veí de Cornellà de Terri. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: La plataforma La Meva Salut incorporarà a partir del gener del 2027 un nou sistema que permetrà gestionar la salut de familiars des d'un mateix telèfon mòbil. La mesura està pensada especialment per facilitar les gestions de persones grans que sovint depenen de fills, nets o de persones de confiança per demanar visites, consultar informes o fer tràmits mèdics. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Perquè ens fem una idea, el model funcionarà de manera similar al de plataformes de continguts com Netflix, ja que un usuari podrà accedir a diferents perfils, el seu propi i també el dels familiars que li hagin delegat autorització de fer gestions sanitàries. Són declaracions a la ciutat de la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut,

0: D'analitzar l'actualitat a temps de tertúlia, és la primera que fem aquesta nova temporada. La crisi a Ceuta amb les conseqüents reaccions polítiques, l'inici del curs també que arriba de bracet d'una nova vaga de mestres, són les dues temàtiques que ens han tingut amatents durant aquesta setmana. Unes qüestions que des d'ara i fins a 8:45 analitzarem amb la docent i escriptora Sònia Sierra. Sònia, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: I el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, ben tornat. Com han anat aquestes vacances?
2: Molta calor, però
0: molta
2: bé.
0: Calor. Sí. Sí. Tothom diu el mateix, eh? Quan ho pregunto em diuen curtes i calor.
2: Sí,
1: jo totalment. Jo curtes no, seria mentida si digués que curtes, però calor, jo que sóc team calor, aquest any ja no podia més.
0: No, eh? Sí, a mi m'ha passat el mateix. També sóc com tu i també dius, ja arriba, ja. Arriba un punt i hi ha un sostre, eh? Aquí ja sí. Hem de posar un límit. A veure, comencem amb TECA avui, ara ho comentàvem. Ara, si us sembla, ens situem, escoltem l'editorial del Cap d'Informatius de la Casa i ja doncs comencem a desgranar totes les qüestions. Gabriel Figueredo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. La Brúixola ha arrencat aquesta setmana una nova temporada, un any més, amb l'afany de convertir-se en una guia que orienti amb criteri i rigor als nostres oients, en un oceà de notícies, però també de soroll interessat i d'informacions falses. Una guia, Lola, que serà molt útil en l'inici d'un curs polític que ha arrencat amb molta força, malauradament, a causa de la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez ha reiterat avui al Congrés dels Diputats que no hi ha cap prova que el govern marroquí estigui al darrere de l'allau de persones que van creuar el Mediterrani aquest estiu. Unes explicacions que no convencen al PP, cap sorpresa, però és que tampoc ni els seus actuals socis, Esquerra Republicana, ni tampoc els antics Junts, qui l'acusen de ser massa tebi amb els veïns. Cal fer una precisió, però hem dit que Junts forma part de la llista d'antigues aliances, tot i que avui el president socialista, en un gest que potser ha passat més aviat desapercebut, ha garantit que permetrà la tramitació de la llei sobre el traspàs de les competències en immigració registrada de nou, amb algun petit canvi per la formació de Carles Puigdemont. Veurem si darrere d'aquestes simples paraules s'amaga un últim intent d'acostar-se a Junts durant aquest 2027. Segurament, fins que no es resolgui la aplicació de l'amnistia, no sabrem si hi ha possibilitats reals que PSOE i Junts puguin col·laborar, ni que sigui parcialment. Ara per ara, la sensació és que Pedro Sánchez està encara una mica més sol. A Catalunya, mentrestant, seguim pendents de l'inici del curs escolar. Els canvis al Departament d'Educació, després de la pífia amb les proves PISA, no han servit de moment per obrir un nou temps. Tot indica que la consellera d'Educació, Esther Niubó, no podrà evitar la vaga que USTEC i CGT han convocat per al proper 8 de setembre. La reunió d'avui ho ha deixat tot igual. És veritat que el govern ha aconseguit tancar un acord amb la resta de sindicats i que ja l'està implementant, però no és menys cert que la ferida continua oberta i aquest continua sent un dels maldecaps de Salvador Illa. Una crisi, si em permeten l'expressió, que ha agafat el president de la Generalitat a Kiev. Una mostra de solidaritat amb el poble ucraïnès, cada cop més oblidat en el focus mediàtic, malgrat que la guerra amb Rússia continua. Un gest que l'honora, tot i que segur que potser el seu lideratge hauria estat més útil per intentar resoldre el conflicte amb els docents.
0: Doncs cartes totes posades ja sobre la taula. Anem a pams. Comencem amb aquesta crisi humanitària que està vivint Ceuta i que parla per si mateixa, tant pel que fa als ciutadans de la comunitat com també per part de les persones migrades que han arribat al territori. Les reaccions polítiques no paren. De fet, avui el president Sánchez ha comparegut al Congrés. Partit Popular i Vox l'acusen de conèixer aquesta arribada massiva. Mentrestant, Pedro Sánchez separa aquest moviment del govern del Marroc. A veure, Joan, comencem per tu. Quina lectura fas del que està passant a Ceuta i també del seu origen, que evidentment està en fase d'estudi?
2: Jo crec, d'una banda, que en aquest cas, de moment, Pedro Sánchez s'ha quedat bastant sol i dona la sensació de que

0: ha comès certs errors en aquest primer mes, bàsicament perquè no va tenir una resposta clara, com que ara sí que estem veient que està començant a prendre mesures concretes, però que no se'ns oblidi que això va passar fa més d'un mes i que segurament hauria calgut que hagués aplicat l'estat d'emergència, tal i com va succeir la crisi. Per tant, hem vist... jo crec que en general la gent té una mica la sensació de que no s'han pres les mesures necessàries, i en aquest aspecte jo crec que al ser una qüestió migratòria era evident que l'oposició ho intentaria aprofitar molt més que qualsevol altre tema, bàsicament perquè això afavoreix molt el seu electorat. Llavors, també hem començat a veure, hem vist moltes incoherències entre defensa i interior. Vull dir, jo crec que hi ha una mica la sensació de que no hi ha una direcció clara per part de tot el govern, i això en una crisi i més d'aquest tipus mai ajuda. També crec que l'oposició no està sent capaç de capitalitzar-ho del tot. Sí que crec que ara amb l'origen, que en aquest aspecte jo crec que és cert que encara s'està investigant, sí que estan trobant una mica la manera de deixar a Pedro Sánchez sol, perquè sorprèn, si més no, que el Marroc no sapigués res de que 80.000 persones anaven a entrar per la frontera. Sí que és cert que el Marroc ha gestionat en moments anteriors, el 2021 ho va fer obertament, que utilitza la frontera una mica com a forma de pressió a Espanya, i sí que és cert que en el moment en el que es va produir l'entrada, el rei del Marroc estava fent un discurs de modernització del país, i sí que és cert que no donava una bona imatge que just en aquell moment s'estigués traspassant la frontera per part de 80.000 persones, no?, que volen fugir del país que en principi s'està modernitzant. I sí que és cert que en aquest aspecte està ajudant molt més i està posant les coses molt més fàcils que en situacions anteriors, perquè les persones que van entrar per la frontera puguin tornar. Però, si més no, que hagi tingut una participació directa o indirecta, i més veient els informes i de més que estan sortint a la llum per part de la policia, doncs que d'alguna manera Pedro Sánchez sigui tan taxatiu amb que el Marroc no sembla que hagi tingut cap responsabilitat i parli de Rússia i d'Israel, que és una mica, sembla, la carta fàcil, doncs sorprendria més, si més no, que tingui alguna responsabilitat major Rússia que no pas el Marroc, que, insisteixo, és el país d'origen. Per tant, crec que sí que aquí, en aquest aspecte, i crec que en aquest cas Feijóo sempre li costa molt més apretar la tecla correcta, no? Sobretot en quant a discurs i en quant a posicionament públic, però crec que sí que en aquest cas Feijóo està apretant bastant amb aquesta qüestió del Marroc, tal com ho estan fent també els socis, de que sorprèn de que tingui una posició tan contrària, o que no es pugui arribar a plantejar realment que el Marroc hagi tingut algun tipus de responsabilitat, i crec que en aquest aspecte és la qüestió amb la qual s'està veient més debilitat.
1: Sònia?
2: Jo, en primer lloc, volia expressar tota la meva empatia i tot el meu suport a les persones de Ceuta, que s'ho estan passant molt malament, i a mi especialment em vull la sang pensant que estem a l'inici del curs escolar i aquestes criatures no podran començar el curs. La pandèmia va recluir els nens a casa. Això va suposar uns retards molt importants en l'aprenentatge, molt especialment amb els nens, amb les nenes, que els va agafar en l'època de la lectoescriptura. Després va costar molt poder recuperar, i en alguns casos no s'ha recuperat, i ara veiem que aquests nens tampoc aniran a col·le, és que no hi aniran, és molt complicat. Ara hi havia una cua enorme de dones per agafar esprais d'aquests de pebre, ja que a més estan esgotats. Bueno, és una situació terrible. A mi m'amoïnen molt els nens i les nenes, m'amoïnen molt les dones i les noies. Hi ha 30 agressions sexuals denunciades. Això vol dir que si hi ha 30 denunciades, per posar-ho en context, durant tot l'any passat a Ceuta es van denunciar 9 agressions sexuals. Ara, en un mes, portem 30. 30, que en la majoria dels casos és aquestes dones que també han entrat, poques en comparació amb els homes, són molt poques. Clar, aquestes dones aniran a denunciar, que moltes vegades ni tan sols saben l'idioma, ni es poden comunicar, ni coneixen quines són les lleis. Al Marroc és molt difícil denunciar una violació, perquè corres el risc de que acabis tu sent culpada, perquè es considera adulteri. Si no t'has defensat gairebé fins a arribar a la mort i tens el cos totalment destrossat, segurament no només no culparan el violador, sinó que

0: que tu acabaràs tenint una pena, amb la qual cosa és molt complicat pensar que aquestes dones estan denunciant. Insisteixo, si n'hi ha 30, torno a comparar 9 durant tot l'any passat, vol dir que les agressions sexuals són brutals. A més, s'està parlant també de xarxes de proxenetes que estan prostituint dones i nenes. Llavors, jo, és una situació absolutament esgarrifosa, no té nom, no té nom que aquest senyor hagi marxat de vacances. Jo als 6 anys que vaig ser diputada i era una diputada de l'oposició i ni tan sols era la presidenta del grup, jo mai vaig tenir un mes de vacances. Com a molt jo vaig tenir 15 dies seguits, perquè bueno, no és una feina normal que tinguis l'estatut del treballador, no tens horaris, és una cosa que si tu decideixes fer-la voluntàriament, com jo vaig fer 6 anys, doncs has d'entendre, i insisteixo, jo no tenia cap mena de responsabilitat de govern, que un senyor, digue-li crisi migratòria, digue-li invasió, jo crec que és una invasió feta pel Marroc, després puc justificar per què, però independentment que sigui una cosa o una altra, tu tens una part del teu territori nacional amb aquesta situació i te'n vas de vacances, que tenia més protecció ell personalment que Ceuta. Llavors, tot això, aquest mes de vacances, ha fet que no s'hagi pres cap mena de mesura, perquè anaven per allà voltant els ministres, però sortien d'allà sense cap mena de mesura concreta. Un mes després, això s'ha anat de les mans. Jo no veig quina és la solució. Llavors, no sé, és terrible això, pels nens, per les nenes, per les dones, per les adolescents, i em sembla molt bèstia que això estigui passant en un país europeu.
1: Per posar una mica de context, l'amplíssima majoria, si van entrar 80.000 persones, la gran majoria van tornar el dia següent, però és cert que ara mateix també cal posar context de que més de 100 persones van morir. Vull dir que crec que quan parlem del que ha passat a Ceuta es parla com si el que haguessin creuat fossin animals. I
0: no,
1: són...
0: no és el meu cas, de fet les violades són, la majoria són migrants.
1: No ho dic per tu en concret, sinó de que parlo de que en general hem vist campanyes per part de, bàsicament, d'organitzacions neonazis que anaven allà a pagar-los. Estan vivint a la platja i estan vivint al carrer molts d'ells, i que no se'ns oblidi que fenòmens migratoris a Espanya també en vam viure, evidentment no de la mateixa manera, però fenòmens migratoris per millorar les condicions de vida s'han vist històricament, i hi ha hagut immigració interna a Espanya als anys 70 per millorar les condicions de vida, i crec que quan es parla d'aquesta qüestió es deshumanitza totalment a les persones que han entrat per la frontera, se'ls ha instrumentalitzat d'una manera increïble, i si 80.000 persones de la que tenen una mínima oportunitat creuen d'aquesta manera i arrisquen la seva vida per venir aquí i estan vivint en les condicions que estan vivint al carrer, crec que cal posar una mica de context i entendre i empatitzar una mica també amb aquesta situació, i que no se'ns oblidi que fa 10 anys Espanya i Catalunya érem terra d'acollida i se'ns omplia la boca, i de cop estem veient posicionaments polítics bastant esgarrifosos, directament institucions que s'estan negant a acollir a nens i nenes, que senzillament estem parlant del seu desenvolupament vital, bàsicament, i crec que també cal posar context, i és evident que Ceuta no pot assumir l'amplíssima majoria de persones que ara mateix segueixen vivint al carrer, perquè no té els recursos, no té els serveis per poder-ho fer, i és evident que les persones que estan allà s'ha de buscar una sortida, perquè Ceuta no ho pot assumir. Per tant, crec que estem veient una situació de moltíssim patiment, tant per la gent que està vivint al carrer en situacions infrahumanes, com per la pròpia ciutat, que no pot literalment fer el seu dia a dia com l'havia estat fent sempre.
0: A veure, aquí hi ha moltes coses. La primera, és evident que Marroc no deu ser un... Si no tens molts diners, segurament no és un bon lloc per viure, i molta gent vol tenir un futur millor. Això és absolutament comprensible, però això no et dona dret a destrossar una ciutat com l'estan destrossant, que tampoc estan aconseguint viure millor, i a més han destrossat la vida sencera de 80.000 persones. Dius que, que no volen acollir nens. Per començar, aquests nens moltes vegades no són nens. Més de la meitat tenen més de 18 anys quan es fan les proves. Un d'aquests nens, per exemple, que no sabem realment quina edat té, en un centre d'acollida a Ceuta ha violat a nens i a nenes del centre d'acollida. Òbviament, cada vegada que porten aquests menors no acompanyats a diferents localitats, hi ha molts problemes. Per què la gent no els vol? Perquè hi ha problemes. Abans tu deies, és que hi ha partits polítics de dreta que estan aprofitant tot això. Per què ho aprofiten? Jo crec que la pregunta és aquesta. Per què això els dona rèdit? Perquè els partits d'esquerra han tingut un discurs absolut

0: completament allunyat dels ciutadans. Tu no, i puc entendre això, que puc, de fet, bueno, sempre ho dic, és que jo tinc moltíssims, moltíssims amics que són de diferents països i a mi em sembla fantàstic que la gent vingui i es busqui la vida i intenti viure bé, però hi ha una realitat. Aquesta realitat és que la majoria d'agressions sexuals les cometen magrebins, quan evidentment no són la majoria de la població, que els robatoris amb violència normalment també són ells, que més de la meitat dels marroquins no cotitzen. Llavors, persones que venen aquí, que molts venen a treballar, sens dubte, però molts d'ells roben, violen i no cotitzen, doncs òbviament hi ha molta gent que està molt emprenyada. En comptes de l'esquerra tenir un discurs racional i dir, mira, l'immigració té parts positives, però també té parts negatives, anem a veure què fem amb aquestes parts negatives. En comptes d'això, es dediquen a dir, a la mínima crítica, ultradreta, ultradreta, ultradreta. Què s'està aconseguint amb això? Que, òbviament, els partits que s'anomenen d'ultradreta arrasaran a les properes eleccions. Jo no tinc cap mena de dubte i crec que és un error històric per part de l'esquerra, aquest posicionament.
1: D'una banda, jo crec que el principal problema és que la gran majoria de persones no poden treballar en una situació normal perquè no estan regularitzats com per poder treballar, i precisament una de les voluntats del procés de regularització que es va produir aquest any era precisament que aquesta gent pogués desenvolupar el seu projecte vital en unes condicions totalment normals, que era que poguessin treballar.
0: Sí, i quin ha estat el resultat? Ho va dir la mateixa Yolanda Díaz.
1: Però una cosa...
0: El resultat és que ha pujat l'atur perquè moltes d'aquestes persones... és molt difícil que trobin feina. Llavors, tenir persones aquí d'altres països, més igual, o encara que fossin d'aquí, més igual on han nascut, que no cotitzen i que a més creen problemes, això s'ha de contemplar. Que és tota la immigració? Evidentment no, però si tu no tens en compte això i en comptes d'intentar analitzar i empatitzar, perquè això qui ho acaba patint sempre són les persones dels barris més pobres, si tu no empatitzes i a més insultes a la persona dient-li fatxa, el que aconsegueixis és que aquesta persona acabi votant, doncs acabaran votant a Vox i acabaran votant a Oriol, ho tinc claríssim, les properes eleccions arrasaran aquests partits.
2: És l'últim que faltava, no?
1: Per posar una mica de focus, quan es parla també de que aquestes persones poden accedir a milions d'ajudes, tampoc és cert, per tant aquesta gent... siguem sincers, es dediquen a fer les feines que ningú d'aquí vol fer. Qui està al camp treballant o qui està netejant cases? Hi ha molt poca gent espanyola que ho estigui fent. Per tant, evidentment, no han d'ocupar només aquest espai, però totes aquestes persones, la gran majoria, tenen feines que els espanyols no volen fer i que sostenen gran part del sistema actual, és cert, i la gran majoria que sí que treballen cotitzen a la Seguretat Social com ho fa qualsevol altra persona.
0: Per això, a les grans empreses i a l'IBEX estan sempre reclamant més immigració, perquè el que han aconseguit és abaixar els sous, que hi ha moltes persones que els surt més a compte rebre l'ingrés mínim vital que treballar, amb la qual cosa hi ha persones
1: que... Però és que això no és cert, perquè el sou mínim espanyol ha pujat més d'un 60% des del 2018.
0: Sí que és veritat, hi ha persones que renuncien a treballar perquè els surt més a compte l'ingrés mínim vital. I això no és mentida, això és veritat. I que reben més ajuts... Sí que reben més ajuts, tampoc és mentida, estan les dades...
1: Però la gran majoria d'ajuts has de tenir la nacionalitat espanyola per poder accedir. Aquestes persones, bàsicament, la gent que ha entrat ara mateix per la frontera pot anar al metge i prou. No pot accedir a cap altra ajuda, perquè sembla que les ajudes te les regalen i les ajudes has de tenir la nacionalitat per la majoria d'elles. Aquesta gent no se'ls ha donat la nacionalitat, se'ls ha donat un permís de treball que dura un any. Per tant, posem una mica de focus, perquè sembla que tota aquesta gent de cop se li estan donant unes condicions increïbles i senzillament se'ls està permetent que puguin treballar de manera declarada, perquè la gran majoria treballen amb bé. I parlant de que l'extrema dreta ho capitalitza, en aquest aspecte jo crec que no està capitalitzant massa aquesta situació, bàsicament perquè la gent, jo crec que des d'un punt de vista d'humanitat, i ho vam veure a les manifestacions d'aquí, hem vist que hi ha moltíssima gent que entén que és una barbaritat, bàsicament.
0: Has vist les darreres enquestes?
1: I ara vaig aquí. Els partits que estan capitalitzant això són partits antisistema, que no podran fer cap de les mesures que proposin, són partits populistes. Oriols no vol governar ni governarà segurament mai perquè no té cap mena d'interès, igual que Vox. Vox, quan parla de prioritat nacional, parla en contra de la Constitució espanyola, perquè tu no pots establir una prioritat i establir una diferència per una qüestió de raça. Per tant, la gran majoria d'aquests partits es poden permetre tenir aquest mena de discursos perquè parlen de coses que, en base a la llei, a la Constitució, no es poden dur a terme. Per tant, un partit populista, evidentment, i més un partit antisistema com són tant Vox com és Aliança Catalana, poden parlar i poden dir el que vulguin perquè saben que tot el seu discurs i tot el seu programa polític mai es podrà dur a terme tal com ho proposen.
0: Però això no és veritat,

0: De fet, Oriol s'està governant
1: a un municipi on no té quasi cap mena de competència.
0: Sí, sí, però està governant i està prenent mesures. I ara,
1: però quines mesures ha pres fora del discurs Sílvia Oriol?
0: Jo, sincerament, no és que sigui
1: fan del Sílvia Oriol. No, però per això jo intento anar a la realitat fora del discurs.
0: Però que en tot cas no pots dir que no acabaran governant perquè una ja està governant i Vox està governant amb diferents institucions, sí, però, amb el PP. Però, és a dir, aquestes persones, clar que poden acabar arribar
1: si anem, si ens anem a les polítiques que han aplicat, Vox bàsicament va sortir del govern perquè es volia negar una acollida que es va fer, si no recordo malament, el 2021, que bàsicament va sortir del govern perquè sabia que no s'hi podia oposar, i si ens anem, insisteixo, en les polítiques que s'han aprovat, la prioritat nacional, per exemple, de la que parlen, no es podrà aplicar tal com van. Per tant, insisteixo en que és una qüestió purament de discurs i que si ens anem a les polítiques que han pogut aprovar, són moltes menys. I
0: si ara mateix, ara mateix potser no, però si arriben al poder amb prou força, es poden canviar les lleis, potser no totes, però poden canviar les lleis i aquestes coses que diuen les poden aplicar. I insisteixo, per mi la responsabilitat és de l'esquerra perquè ha tingut un discurs molt suïcida en contra de la gent.
1: I si em permeteu afegir també, la dreta no està capitalitzant gens això, perquè la dreta bàsicament està assumint el discurs. En el cas del PP està assumint el discurs de Vox i veiem com Junts cada cop parla més de qüestions migratòries que no li afavoreixen en el seu electorat. Per tant, bàsicament l'extrema dreta està arrossegant discursivament a la dreta en polítiques, la majoria de casos, insisteixo, molt populistes. I és cert que a l'esquerra li ha faltat bàsicament discurs perquè comença a ser un tema central per la població. En el cas de Catalunya va passar de ser del 2024 el setè problema per la població, el segon, segons l'últim CEO. És cert que la gent cada cop està més preocupada per aquesta qüestió, i crec que l'esquerra sí que està començant, crec que tard, i crec que la gent percep que no amb la suficient força, però sí que crec que s'estan començant a intentar a posicionar, com ho hem vist en el cas d'Esquerra Republicana, però sí que crec que falta una proposta en la qual la gent senti que hi ha respostes tangibles, bàsicament per deixar, per ocupar un espai que ara mateix únicament l'extrema dreta està capitalitzant.
2: A més, un tema de molt debat, jo us he deixat, perquè dic, home, és un tema que evidentment aquests dies l'estem sentint a tot arreu. També volíem dedicar aquest espai aquí a la brúixola, perquè com dèiem, són repercussions, és un tema que ha passat a Ceuta, però afecta a tot el territori espanyol, i evidentment que aquí és un altre tema que ara no obrirem perquè queden 7 minuts de programa, encara no, però hi ha tot el tema del repartiment de tots aquests menors del que vosaltres ara comentàveu, que això evidentment també és una cosa que està estudiant el govern espanyol i que s'haurà de veure també com s'afronta per part de les diferents comunitats autònomes. Ho anirem seguint, no serà la primera tertúlia que parlarem d'aquesta qüestió,
0: sí, perquè evidentment ràpid
2: cuejarà i moltíssim, però hi ha un tema que sí que m'agradaria abordar en els últims minuts, que és la qüestió de l'educació aquí a Catalunya, tenint en compte que dilluns vinent ja toca preparar motxilles i començar l'escola, però això es farà en vagues perquè avui no s'ha arribat a cap tipus d'acord a l'Austec i la CGT amb la consellera Niubó, i de fet una consellera que ja va també destituir la secretària general d'Educació arran de tot el que va passar al voltant de les proves PISA. Per tant, fem una miqueta d'estat de salut de l'educació en l'inici de curs escolar, tenint en compte tot el que ha passat a la prèvia, i a veure com es pot millorar això durant aquest curs. No sé si creieu que un pas al costat de la consellera seria un inici per on tirar.
0: No sé, perquè si jo miro enrere, els anteriors consellers d'educació em semblaven pitjors encara, amb la qual cosa no sé si aquesta és la solució. El problema és que el sistema educatiu a Catalunya, jo porto molts anys dient i aguantant que em diguin fatxa per dir-ho, el sistema educatiu català és un desastre, funciona molt malament. Aquí estan els resultats PISA, que aquest any no tindrem perquè s'ha fet aquesta pífia. Si és intencionada malament i si no és intencionada, doncs també malament, però la realitat és que no tindrem una eina objectiva de mesura per poder veure si s'ha millorat, que ja dic jo que no, ja us ho dic jo, no necessito PISA per saber que no ha millorat. Hi ha un problema molt greu, abans ho comentava, la pandèmia és un d'ells, però clar, la pandèmia no només va passar a Catalunya, va ser una cosa mundial, i a Catalunya es va fer pitjor perquè els resultats són pitjors, no? Llavors, en aquest cas, amb el tema de les vagues, més que del sistema educatiu s'està parlant de les condicions del professorat, que em sembla molt legítim, em sembla molt bé, òbviament, però no s'està anant per mi a l'arrel, que és que el sistema educatiu català fa aigües per tot arreu. És que segons la

0: les darreres proves PISA, si ens comparem en segons quines comunitats autònomes, els nostres alumnes tenen un any d'entrenament comparat, jo que sé, amb Castilla y León, per exemple. No? Llavors, clar, per mi és molt important les condicions laborals del professorat, però també és molt important admetre d'una vegada que el sistema ha fet fallida, que aquest sistema funciona molt malament i que s'hauria de canviar de sistema, ja està, bàsicament.
1: Joan?
2: Sí, jo crec que en el cas PISA, bàsicament, es va voler tapar, o sigui, és a dir, quan algú comet un, quan en aquest cas una conselleria comet un error, pues bàsicament s'entén que algú ha d'assumir responsabilitats perquè a més era un error greu i per tant s'ha intentat apartar, en aquest cas se l'ha intentat apartar bàsicament perquè no esquitxés a Niubó, perquè a més ja té el problema de la negociació de les vagues. Jo crec que en aquest aspecte ell ha intentat donar com una sensació com de nova etapa, i avui hem vist literalment que no hi ha nova etapa i que s'està una mica en la situació en la qual va acabar el curs. Sí que semblava que el fet que hi hagués l'estiu de pel mig podia arribar a desinflar una mica doncs tot el moviment que hi ha per part del professorat. Jo no crec que sigui un problema de Niubó, sinó que crec que és un problema de que el sistema i el professorat cada cop ha tingut més pressió, no? Doncs a més diversitat a les aules, i doncs que cada cop es veuen amb menys eines, i bàsicament ha explotat ara, i en aquest aspecte crec que ho està gestionant Niubó. Sí que és cert que està invertint més recursos dels que s'havien invertit anteriorment, però crec que hi ha una major complexitat en el sistema educatiu, doncs, que suposa, i el professorat està molt més desgastat. Per tant, jo crec que en aquest cas, de moment, i sobretot com de com la societat ho està veient, crec que els sindicats encara tenen marge, perquè sí que hem vist, doncs, molta molèstia. Al final els pares i les mares estan veient, doncs, que els seus fills no poden fer classe en una situació normal, el tema de les colònies també, no? Però crec que els dos al final es veuran forçats, tant els sindicats com el govern, en arribar a un acord. Crec que tant els sindicats, la USTEC i CGT hauran de baixar les seves expectatives i el govern haurà de fer un sobreesforç per poder arribar a una conclusió que per part de les dues parts hi hagi una satisfacció, perquè és evident que no es pot sostenir un sistema que ja té molts problemes amb tantíssimes vagues.
0: El que passa que amb el tema de les sortides potser la gent no és conscient de que és molt bèstia el que passa.
2: Sí, sí,
0: és que tu te'n vas de colònies amb la responsabilitat que això significa, perquè això significa literalment treballar 24 hores. Totalment. Perquè si el nen, ja no dic coses molt greus, però si el nen li fa mal la panxa, t'hauràs d'aixecar. I si passa alguna cosa greu, ja ni t'explico, no? Llavors, que tu agafis aquesta responsabilitat i no cobris ni un euro de més, en quina feina fas hores extres i no et paguen? I aquí és que no són només les hores extres, que són, insisteixo, les 24 hores, o els nens faran soroll, és normal, estan de colònies, volen jugar, no dormiran, tu no podràs dormir, demà has de treballar, i que no et paguin. És que clar, llavors els que surten perdent, òbviament, són els nens, perquè jo crec que els nens han de fer colònies, però clar, és que s'ha de fer amb un mínim de dignitat del professorat.
1: Doncs una altra qüestió que segur que també en continuarem parlant, perquè ja venim de la temporada passada abordant la qüestió de l'educació i no crec que això se solucioni d'avui per demà, no fa gens la pinta. Moltíssimes gràcies per participar en aquesta primera tertúlia de la temporada, Sònia Sierra i Joan Cascante, que vagi molt bé, molt bona tarda.
2: Gràcies.
0: Un plaer, molt bona tarda.
1: I nosaltres tornem demà, ara agafa el relleu l'Albert Arranz amb la brúixola del Radio Estadio, que vagi bé, fins demà.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
5: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
5: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Qué qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Sigue la Vuelta en directo, de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
9: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
10: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
11: Larga.
12: Tenía un cierto toque gamberro.
11: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
12: El ayuntamiento era muy suyo.
13: Ese modelo deslumbraba.
14: Y afloraron cuestiones pues bastante inquietantes, ¿no?
15: Era una forma de hacer política muy soberbia.
16: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
17: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, el domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
18: 2:09, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
18: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dijous, que és 3 de setembre de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol, però hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Comencem signatura del nostre cap d'esports.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
19: La llegada del delantero brasileño Gabriel Jesús desde el Arsenal en los últimos días del mercado y después de la negativa del Atlético de Madrid a negociar el traspaso del delantero argentino durante casi dos meses, Julián Álvarez, fue una sorpresa de última hora que gestionó el secretario técnico portugués Deco y que completó la plantilla del Barcelona. De Gabriel Jesús habría que decir que siempre fue un jugador apetecido por el Barcelona cuando hace ya cerca de 10 años, él tenía 19, irrumpió en el fútbol brasileño con fuerza y llamó la atención de los equipos más grandes de Europa, hasta que al final fue el Manchester City, que entrenaba a Pep Guardiola, el que se llevó el gato al agua. Fue un fichaje de relumbrón y una promesa clara que tuvo algunos años de muy buen rendimiento en el equipo británico por aquel tiempo dominador de la Premier del técnico de Sampdoria. Luego, las lesiones le fueron mermando y acabó marchándose al Arsenal, donde tampoco ha podido dar el nivel que cabría esperar. Sin embargo, para casi todos, es un futbolista de un nivel espectacular y que en su mejor versión puede ser un apoyo muy importante para cualquier equipo. Y eso es lo que ha visto el Barcelona. Evidentemente, ahora mismo Gabriel Jesús no es un hombre gol nato, pues incluso juega más por banda que por el centro, pero sí puede hacerlo en esa demarcación. Y además es un futbolista que presiona, y mucho, ayudando en ese trabajo que tanto le gusta al técnico alemán Hansi Flick para evitar que las defensas de los equipos rivales puedan sacar la pelota con comodidad y recuperar pronto el balón. Viendo lo que había en el mercado económicamente y los precios exorbitados que se estaban pagando por algunos de los delanteros que no tienen tanto nivel y ante la imposibilidad de la llegada de Julián Álvarez, no parece una mala operación el fichaje de Gabriel Jesús, entre otras cosas, por el precio que ha pagado por él, muy asequible, apenas 10 millones de euros, teniendo en cuenta su nombre y categoría, experiencia incluso en la alta competición, y el ahorro en cuanto a la ficha que venía cobrando en Inglaterra. El tiempo dirá si ha sido un acierto o no, pero sí da la sensación que dentro de lo que había es un movimiento muy interesante para el Barcelona y una pieza que completa la ya de por sí muy buena delantera y plantilla que se le ha quedado al actual Barcelona y que le debería permitir luchar por todos los objetivos. Esta es una operación que tiene poco riesgo por la escasa inversión económica que supone y porque incluso el futbolista, tal y como siempre ha demostrado el Barcelona, aquí se puede revalorizar y dar su mejor versión durante estos años.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
7: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
1: I amb la magnífica realització musical del meu amic Vicenç Armero, passen 4 minuts, gairebé 5, del punt horari de 8:45. I és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada,

0: En clau Barça ens deixa el primer entrenament de Gabriel Jesús de Blaugrana amb el grup i les paraules d'un ja ex que és història i en majúscula de la selecció. Víctor Llucià, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Avui ha tornat a l'activitat el primer equip del Barça després de dues jornades de descans, un cop aconseguida la tercera victòria consecutiva a la Lliga contra el Rayo Vallecano. I això no s'atura, l'inici de la temporada 26-27 ja va agafant velocitat perquè l'entrenament d'avui ja servia per preparar el duel d'aquest diumenge contra el València a l'estadi de Mestalla. I com deia, és una novetat important, la de l'última arriba Gabriel Jesús, el davanter brasiler, ex de l'Arsenal, ja s'ha entrenat a les ordres del seu nou entrenador, Hansi Flick, però també hi ha hagut un retorn a la ciutat esportiva Joan Gamper, el de Gavi. El migcampista andalús s'ha perdut els dos últims partits del campionat per un cop que es va produir en l'estrena de la Lliga, el Martínez Valero contra l'Elche, però s'espera que entri a la llista de convocats del duel contra el València d'aquesta quarta jornada de Lliga. I més enllà de l'entrenament d'aquest matí a la ciutat esportiva, avui hem pogut sentir un dels noms importants del mercat de fitxatges d'estiu, Ferran Torres, que va canviar Barcelona per París, el Barça pel PSG de Luis Enrique, doble campió d'Europa de forma consecutiva. És una passa endavant aquest canvi o no? Respon Ferran Torres.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: L'estil de joc dels dos equips, com a mínim a nivell conceptual, són similars. Això, segons ha explicat el davanter de Foios, està fent que la adaptación sigue una mica más sencilla.
2: Son dos equipos totalmente diferentes, con más o menos un poco la misma idea de juego. Eso está haciendo que, bueno, que la adaptación no sea difícil, aunque aún me tengo que seguir adaptando, pero al final cuando vi los primeros entrenamientos y aún sigo viendo, se puede comprobar porque ganaron las dos últimas Champions, sobre todo el dinamismo, la velocidad, la calidad de los jugadores, cómo el míster da libertad y cómo el míster cuando explica algo luego sucede, pues al final eso creo que marca la diferencia.
1: Es refereix al míster, evidentment a Luis Enrique, que és un dels principals arguments de la seva arribada, no ho amaga, el golejador que li va donar la segona estrella a la selecció espanyola.
2: Yo antes de venir aquí siempre lo dije, que para mí era como un padre futbolístico de nuestra etapa en la selección, que siempre me dio su confianza, siempre a pesar de vivir malos o buenos momentos siempre confiaba en mí, siempre me daba muchos consejos y siempre me enseñaba mucho.
1: Tornant al Barça, el recanvi de Ferran Torres al conjunt blaugrana, podríem dir que ha estat una mica repartit, no? Pot exercir de nou Gabriel Jesús, però també Anthony Gordon i Karim Adeyemi poden aportar la quota golejadora que necessita el Barça, però realment no ha arribat el jugador desitjat, que era Julián Álvarez, ni tampoc Lautaro Martínez, que va sonar en els últims dies del mercat de fitxatges. El davanter argentí de l'Inter no ha negat els contactes. L'escoltem, tot i que està en italià, s'entén.
3: È un grande piacere, un grande onore, una soddisfazione enorme perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per cercare di diventare ogni anno migliore. E quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere perché è una cosa molto importante.
1: Continuava explicant, però, Lautaro Martínez, que malgrat que li semblés un plaer tenir aquest tipus d'ofertes, ell es volia quedar a Milà i que jugarà a l'Inter fins que la gent així ho vulgui. D'altra banda, també en clau Barça, tranquil·litat després de les proves mèdiques realitzades al davanter Jesse Bissiu, que va participar ahir amb el filial blaugrana a la final de la Copa Catalunya, que va guanyar el Centre d'Esport Sabadell per 2-1 a la nova Creu Alta. Segons ha comunicat el Barça, la lesió que el va fer abandonar el terreny de joc després d'una dura entrada es tracta únicament d'una contusió i properament s'incorporarà als entrenaments amb el filial. I per últim hem d'acabar explicant una notícia que acaba de fer oficial al club, i és que la Junta Directiva ha aprovat la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies pel dissabte 19 de setembre. L'assemblea se celebrarà de manera telemàtica, com ja és habitual en les últimes temporades, i la mesa quedarà constituïda a l'Auditori 1899 dins de les instal·lacions de l'Spotify Camp Nou. També ha continuat el comunicat dient que demà, segons els terminis que preveuen els estatuts, es publicarà l'anunci oficial de la convocatòria en què es detallarà l'ordre de...

0: tocar 30 segons per 3 quarts de 9 a l'Espanyol, presentats els dos darrers reforços. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Presentació de Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Tots dos arriben cedits al Real Club Deportivo Espanyol amb opció de compra pel conjunt blanc i blau al final de temporada. Ahir escoltàvem a la

0: De nou, els dijous a la recta final de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, també en aquesta 23a temporada de programa, el bàsquet és i serà el protagonista i ho serà en forma de tertúlia el de 3, tot i que avui som presencialment 2 per qüestions laborals del tercer. José María Santiago, Pirates del Bàsquet, hola.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit, Arnau Cunillera, el Ganxo Manresa, bona... com estàs?
2: Hola, bona nit. Bé, bé, després de les vacances.
0: Hombre, fantàstica, sí senyor. Tenim el Jordi Valle a Sant Julià de Vilatorta. Veient el partit amistós que estan jugant el Joventut de Badalona i el Manresa, és a dir, la Sisa i el Kids de Nas, que ens hem d'anar familiaritzant amb el tema de l'esponsoring, i de moment els del Bagi estan guanyant 43-48, que és el mateix resultat amb el que s'ha arribat al descans. Però obrim nosaltres el repàs a l'actualitat amb un esdeveniment que comença demà. Parlem del campionat del món, de la Copa del Món de bàsquet femenina, que té lloc a Alemanya, a Berlín. Espanya torna un Mundial amb arguments per mirar altre cop cap a dalt. La selecció de Miguel Méndez afronta una cita a la que arriba com a sots campiona d'Europa, i José María, amb la confiança que li dona una preparació immaculada. 5 victòries en 5 partits, tercer lloc al darrer power ranking de la FIBA.
1: Sí, una selecció, exceptuant els Estats Units, que està per sobre de la resta. Jo crec que tant Espanya com el físic de França i l'omnipresent Bèlgica, que és l'actual campiona d'Europa, doncs estaran jugant pel joc del podi.
0: Sens dubte, demà comença la participació de les de Miguel Méndez davant de l'equip anfitrió, Alemanya, a 6:15. El dissabte s'enfrontaran a Mali a 12:45 del matí i acabarà la fase de grups davant del Japó el dilluns 7. Com està el sistema de competició? Dels grups de 4 en passen 3?
1: Sí, exacte. Del grup de 4 passen 3, les primeres de grup passen directament a quarts de final i les segones i terceres jugaran la ronda de 8ens. I, si tot va bé i es compleixen els pronòstics i Espanya potser queda primera de grup, no es trobaria als Estats Units fins a la final. Ojalà sigui així.
0: Tant de bo que sí. Les espanyoles que acumulaven 7 participacions consecutives en una Copa del Món des de 1994, però es van quedar fora de la passada edició a Austràlia, a la meva estimadíssima Sydney, després de perdre contra Rússia, recordareu, en el duel per la 5ª plaça de l'Eurocopa 2021, un partit que necessitaven guanyar per assegurar-se un lloc en els tornejos classificatoris del Mundial del 22. I l'equip és absolutament espectacular, un fotimer de jugadores a la WNBA, per exemple, la UAFAM, sens dubte, de Seattle Storm, número 3 del draft, Maria Conde a les Tempo, Raquel Carrera a les Liberty, Alicia Flores a les Mystic, la nacionalitzada i ja amb el cognom d'Ileo, integrat per matrimoni, Megan Gustafson, que és a les Fire, a més, Maite Cazorla, Elena Buenavida, en definitiva, és un equipàs, José.
1: Sí, sí. Els recursos que té Miguel Méndez són molt amplis. El lideratge de l'Illana Martín amb la seva joventut, la Mariona Ortiz, que és una base total, la UAFAM, la Raquel Carrera, els recursos de la selecció són molt grans. De fet, hi ha jugadores que s'han quedat fora de la selecció que podien haver estat per la seva qualitat. Jo crec que, si tot va com hauria d'anar, la selecció ha de somiar per jugar-se una medalla. Sí.
0: Doncs somien ja els equips del bàsquet de l'ACB amb la temporada 26-27, que s'inaugurarà el 19 i 20 de setembre amb la Supercopa ACB, que organitzarà, que acollirà l'Olímpic de Badalona. I per Badalona comencem, perquè la penya s'ha fet amb la Provítola, Ellis, Àlex Reyes, Crac, que primer el va enviar a Dubai i el Dubai el va cedir de tornada a l'Olímpic, Nogués, Suleimanovic i Chitman. I de la penya ens parla el Jordi Valle, que ens ha deixat aquest anàlisi. El Jordi Valle. L'escoltem de seguida.
3: Bona nit, Albert, Arnau i José María. Sé que estàveu esperant aquest moment. I és que toca parlar de la penya. Després d'una temporada passada molt positiva, arribant fins a les semifinals de la Liga Endesa, el repte ara és consolidar-se entre els equips importants de l'ACB i al mateix temps competir de veritat a Europa. I per fer-ho, el Joventut ha construït una plantilla molt talent, però sobretot amb una combinació interessant d'experiència, físic

0: i capacitat anotadora. El gran nom del mercat és, evidentment, Nicola Provitola, el retorn del base argentí, tres temporades després de la seva etapa anterior a Badalona, és un fitxatge diferencial. És un jugador capaç de generar-se el seu propi tir, jugar al pick and roll, assistir i assumir responsabilitat en els moments importants. I, a més, compartirà direcció amb Ricky Rubio i Lude Hackenson, cosa que dona molta experiència a la posició de base. Al perímetre també arriba Boogie Ellis, procedent del Dubai. És un jugador molt explosiu, amb capacitat per anotar i crea avantatges en el bloqueig directe, i pot jugar tant de base com d'escorta. En pretemporada, de fet, ja ha deixat bones sensacions ofensives. Un altre retorn molt especial és el d'Isaac Nogués, format a la penya, torna al primer equip després de la seva etapa al València Bàsquet i aporta energia i defensa. És probablement un dels fitxatges que més connecta amb la identitat del club. I si mirem al joc interior, dos noms que poden ser molt importants, Emir Suleimanovic i Quan Chitam. Suleimanovic aporta físic, rebot, intensitat i capacitat per defensar diferents posicions. Chitam, en canvi, dona una cosa molt valuosa en el bàsquet actual, tir exterior des de la posició de 4. I bé, també cal destacar a la posició de l'E, Àlex Reyes. Per mi, el millor fitxatge de tots. Segur que l'Arnau opina el mateix. Un aler amb molta experiència a l'ACB i quasi un 40% en triples la temporada passada, que pot donar equilibri i obrir molt el camp. A l'ACB, per tant, crec que l'objectiu ha de ser tornar a estar en zona de play-off i intentar donar un pas més respecte a l'any passat. Amb jugadors com Tomic, Ricky, la Provitola o els nous fitxatges, arguments, n'hi ha. I a la Basketball Champions League el repte també serà important. El Joventut ja va directament a la fase de grups i ha quedat enquadrat amb el Telekom Bonn alemany, el Herzliya israelià i el Porto portuguès. Ha de ser un grup amb la penya, ha de quedar primera i, sota la meva opinió, dins d'aquest pas endavant s'ha d'arribar sí o sí a la Final Four, que potser dona un bitllet a la famosa nova NBA europea, de la qual tothom en parla, però ningú en sap res de res. En definitiva, crec que estem davant d'un Joventut més veterà, més complet i amb més armes ofensives. Ara toca veure si Dani Miret aconsegueix convertir tot aquest talent en un equip sòlid, especialment en defensa, tal com ho va fer la temporada passada. Si ho aconsegueix, aquesta penya pot tornar a donar moltes alegries a l'Olímpic. Una salutació, companys.
1: Gràcies, maco. El Quinzenàs Manresa, Arnau Cunillera, 12 cares noves. Villar, Beaufort, Colenda, Notoe, Agba, Tamba, Allen, Minchef, Vila, Seoane, Ongenda i Enabulele. Què en destaquem?
2: Sí, doncs destaquem que tots són nous, excepte Pierre Oriola, Ferran Bassas i Hugo Benítez. I Hugo Benítez és l'únic que porta una temporada sencera al Manresa, perquè Pierre Oriola i Ferran Bassas van arribar a mitja temporada passada. És un equip molt similar al de l'any passat, un Manresa que té la mateixa idea, que és que vol córrer, ser molt dur en defensa i molt intens, i el que pugui anar ràpid a atacar. I és un Manresa que jo crec que els noms amb els que ens hem de quedar és amb JD Notae, que encara no ha pogut debutar perquè té unes molèsties i no ha pogut disputar cap partit, i segurament amb Timmy Allen, que el primer partit de pretemporada ja va apuntar maneres des del tir exterior, i segur que serà un d'aquests jugadors que farà divertir el Congost, i també un altre, Pablo Tamba, que de ben segur que farà aixecar la gent de les seves cadires del Congost.
1: José María, el Barça, tot és nou. Menys el Palau, pràcticament tot és nou. Entrenador nou, director nou, esportiu nou, Robinson, Gibson, Ubal, Minyana, Umunde, Martin, Ebomuwan, o alguna cosa així impronunciable, Macundo, Nebo, Balcerowski, Nkombwa, una cosa de bojos, per aprendre-se'ls tots un altre cop.
3: Sí, sí, el que hagi de fer una retransmissió de Barça aquest any, una mica complicat, sí. Bueno, el que tu deies, revolució total del Barça, començant per fora, el que tu deies, pel Xavi Puyol, no? Un vell amic de l'Arnau a Manresa, i jo crec que el Barça el que ha buscat ha sigut un joventut, o sigui, i sobretot tenir 15 jugadors al roster, més de bon, perquè no el passi com l'any passat, que va arribar dos a la final. És un meló per obrir, perquè molts jugadors no han jugat aquí a Europa i a l'Eurolliga, però jo crec que el canvi pot ser, bueno, jo crec que l'aficionat del Barça està content amb aquest canvi, però és com surten les coses.
1: Cinc moviments...
2: Deixa'm dir una cosa, Albert. Una persona que sap obrir molt bé els melons és Xavi Pujol, que a Manresa els obria, i crec que aquí ha obert molts melons, però la majoria són jugadors ja contrastats en les diferents lligues europees. Per tant, per l'aficionat del Barça, si han de confiar en algun director esportiu,

0: diu per lui Malons, Xavi Pujol és una bona aposta. Podria sortir bé, però és una bona aposta amb la qual pots confiar.
1: I l'aposta del Lleida és per confiar-hi amb el Gerard Encuentra al capdavant. Què en destaques tu, Cunillera?
0: Doncs mira, jo destaco que el Lleida és un equip molt similar al Manresa, amb Gerard Encuentra, i que aquesta temporada sembla que té més jugadors a l'estil Gerard Encuentra, també un estil molt Manresa, de poder córrer, molt durs en defensa, i és un equip que ha pogut augmentar el seu capital i ha pogut mantenir molts jugadors, 7-8 jugadors els ha aconseguit mantenir, i el que destacaran segurament aquest any serà per als seus pivots, perquè són dos pivots molt mòbils, que fan que li donen moltes més opcions a Gerard Encuentra. I és una plantilla una miqueta més jove perquè l'experiència l'aconsegueix mantenir amb Bateman, amb Paulins, amb Xurnes, amb Melvin Egims, jugadors ja contrastats d'aquesta lliga endesa. Per tant, un Lleida que ha millorat la seva plantilla i aquest any no crec que pateixi en excés per aconseguir la salvació, que és el seu principal objectiu.
1: Canvi de patrocinador en el Lleida i l'Erna i canvi de patrocinador en el Girona FIAC, que té a Whitaker, Pluta, Vázquez, McLung, i José Jacel Pérez, Kunch i Nguessan com a cares noves a les ordres de Moncho Fernández. José María.
2: Sí, sobretot les cares no, que fan goig o que la gent vol és el Jacel Pérez, el físic del Jacel Pérez, i sobretot l'espectacle del Mac McClung, no? Tres vegades campió de les majorades de la NBA, dos vegades MVP de la G League. La gent està molt contenta amb aquest jugador i sobretot les renovacions dels nacionals com Pep Busquets i Sergi Martínez amb el líder d'aquest equip, que no és altre que el Moncho Fernández a la banqueta.
1: Correcte, doncs estarem molt pendents del que dones de sí i de no els equips catalans a la Lliga ACB. Dos d'ells ja estan enfrontant-se en el primer partit de pretemporada. La penya davant del Manresa. Queden 3 minuts 12 segons per finalitzar el tercer quart. 54 pel Joventut, 55 pel Quitzenàs Manresa a Sant Julià de Vilatorta. Nosaltres tornarem en 7 dies a repassar el món de la cistella i si ells volen serà amb l'Arnau Cunillera, el Ganxo Manresa. Gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: I amb el José María Santiago, Pirates del Bàsquet. Una abraçada.
2: Una abraçada, bona nit.
1: Seguim.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta.
2: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular, porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días, pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música

0: clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
0: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'estat visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
3: Viu la teva experiència l'hora que vulguis.
2: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
4: La brújula, Onda Cero, Marta García Ayer.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. És el primer juernes de la temporada, ja sabeu, la nit del dijous, el ja divendres 4 de setembre de 2026. D'ara en endavant, unes quantes hores de ràdio per estar junts, per comentar-nos coses, per riure, per aprendre, per estar al dia de certes coses o estar a la nit, perquè nosaltres ens fem companyia els uns als altres aquestes hores de la matinada i ens fa molta il·lusió començar una nova edició de Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

0: Doncs aquesta setmana, ho sabeu, ens anem retrobant amb tots els companys de classe, que durant l'estiu ens hem anat escrivint, però els oients no poden rebre aquesta informació i perquè no la compartim, perquè estem ficant el millor de la temporada, i per això quan ens retrobem pues tenim ganes d'explicar-nos com ens ha anat l'estiu i explicar-vos totes les notícies relacionades amb cada un dels temes. I quan aquí parlem de tecnologia, ho fem amb el grandíssim Dani Martín, Corso 89. ¡Vamos! Hola. Ja ha passat l'estiu, ja està, ja ha passat.
1: We are back again.
0: Sí. I, but don't look back in anger, I hear you say. O sigui que aquí sempre amb alegria de dir, escolta, aquí dies passa, anys empeny i va vivint coses i nosaltres hem pogut anar veient molts canvis aquí al llarg de totes les temporades, veiem molts canvis i alguns que ja veiem que sí que poden prosperar, i van a més o van a menys de les expectatives, i d'altres que directament canvis que no van enlloc, que no arriben a ser pròpiament canvis per molt que molta gent hi inverteixi diners. Així que una temporada més de veure què creiem que pot passar i què veiem difícil que s'acabi consolidant. Així que, Dani, per on vols començar? Què tal ha anat l'estiu? Ha anat bé?
1: Bueno, el verano es espectacular. Espectacular. Yo este verano ha sido el verano de mi vida.
0: Sí, home, sí. Sí, jo que el vaig seguint, Corso 89, el seguim a les xarxes socials, i ha anat de crucero, ha anat de camino de Santiago, mare meva, no ha parat aquest home. Jo dic, mare meva, que començava